comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava amb prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les Cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts la pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
3: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Espanyol quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Espanyol.
1: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
3: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
4: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Vesprem hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5:05, bon dia, matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar al cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bona hora.
5: Què tal, Eloi?
6: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
5: Hem a parlar, si et sembla, primer, de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret, que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
6: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica, i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa, i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, eh? La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa, ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
5: I què ens espera, tant, què ens espera les properes sí. hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estaran mirant el cel, Eloi?
6: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta de l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament, en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podria anar pujant durant el matí i migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents, també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya les precipitacions més intenses.
5: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
6: Perfecte, bueno, anem seguint. Fins ara.
5: Gràcies, Eloi. Fins ara. 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
7: Bon dia.
5: Al llarg d'aquesta nit hi ha hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
7: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants, ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consten incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
7: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa. També està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada. I com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits literalment en rius. Ara ho explicava.
5: Les imatges són espectaculars, eh?
7: Són espectaculars. En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
5: Sí.
7: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
8: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
7: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament, entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
5: Veurem, doncs, com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
7: Fins ara, bon dia.
5: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
5: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
9: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C12 és l'eix de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
5: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
10: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui a Sala del Girona
2: ens veuran sortir el sol a les 7 i 47 minuts i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
3: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al tren.
3: Que no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
4: Molt bon dia.
0: Avui sent tot un dia intens a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista al temps.
4: Avui edició especial del matí.

0: divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Ana Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana, i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i com que som a casa podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble.
5: Oye, ¿qué os digo esto?
4: Estoy hablando con una audiencia masiva.
5: Sí,
4: ¿lo sabías?
5: No, parlo en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas,
0: home,
2: acaba el vídeo en català.
0: Com? És que clar, l'àvia a més li va responent i ja es va, l'àvia ja la vas veient que va canviar
2: l'altre. Sí, sí.
0: Però aquesta és potent.
2: A més, el nen amb un accent en català que l'àvia està enfadadíssima. Sí, què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cuchi dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els Musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat. Continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150. Registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat. I tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona de del Baix Maestrat, de la Plana Alta, i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que, a mesura que vagi passant el matí, vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló, és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort, atenció a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques, i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents, doncs, d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres, que mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella, Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos enfadamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, a ver, si es el amor de su vida, ya, a partir de una edad, ya tienes vida, ya puedes decir.
4: No, pero si
5: que
4: dices eso, ya has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También,
4: yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú el otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que, per cert, s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No s'encalla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però, vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que
1: bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Digava que en només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem-ne, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui.
0: Un moment, aquí hi ha hagut una
1: fuita. No passa no absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una mica que tenim en comú m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí que és el
6: és
7: que
6: és un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí, copiava de mi algun dia, ara.
0: I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, sí, però sí. Això ja és la rastes, universitat.
7: Eh? Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
2: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, menstenia d'aquesta manera l'acampada a Puerta del Sol.
8: Y oiga, vaya noche intentando descifrar la basura de decretos que ha perdido la montaña del gobierno. Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista, hay que ser muy inútil. Esto es de locos, esto es de dementes.
9: Vale, vale, vale.
1: Matiners. I quan sona aquesta música, què vol dir, estimades?
0: Que ens agafem de les mans.
1: Que estem preparats.
0: Estrelles.
1: Estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
10: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
1: Mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
0: No se'ns dona bé.
1: Escolta,
0: no,
1: exacte, és el que
0: no
1: anava a dir.
0: Gaire,
1: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cusin la boca amb un puntet, també t'ho dic.
0: Justament no.
1: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
0: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting. That's

0: Pot haver-hi una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: 3:45 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada, pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
0: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
1: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
0: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, a Terrassa.
1: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
1: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
0: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
1: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
0: Caos al Brasil 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
1: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
0: Aquest estiu, els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
1: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
0: Avui sí que sí.
1: Avui sí, eh?
0: Espero que sí. Agustí Serrat, bon cap de setmana.
1: Bona nit.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
5: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluja es vagin avançant cap al nord i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada demà al matí es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
0: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
6: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid, la paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periódico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
7: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
6: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
7: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
7: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
6: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta, per fi, a la crisi de l'habitatge.
7: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
6: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
7: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
6: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
7: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
6: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
6: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
7: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
0: Gília Solanes, bon dia, bon divendres.
8: Bon dia i bon divendres.
0: Com estàs?
8: Doncs bé.
0: Bé, sí, doncs vinga, arrenquem, no? La premsa digital.
8: Vinga.
0: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
8: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una emposta, ho recull la Nació.
0: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
8: Agafar el cotxe.
0: Quina compra ens sorpresa, Wallapop?
8: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
0: La Solana, eh?
8: La Solana.
0: Com es compres cap a casa?
8: Home.
0: Què ens descobreix el Rajo 7?
8: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
0: Ah,
8: sí.
0: A veure.
8: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
0: Què dius?
8: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
0: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
8: Doncs una de Salou, un brioix...
0: Ui, espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
8: Sobre la gana, eh?
0: Brioix...
8: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
9: 4 en 8.
10: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
8: Doncs, escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si vas cap a Salou, allà la trobaràs.
10: Molt bé.
8: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
10: Molt bé.
8: A veure si ens l'envien.
10: Home, sí. Bon cap de setmana. Sí, ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
9: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
10: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs alguns apunts culturals. Marta.
9: Mire, avui començo parlant d'una cançó, perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
10: home,
9: i
10: sí.
9: Per tant, aquí tens un tema nou.

0: Vaticino èxit. Li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a Matines, perquè ja les pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Ludwig Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, serà sí, el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona. Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar.
0: Quina selecció més fineta avui, Marta, okay. Art de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe,
0: sí,
1: i de tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat,
0: sí,
1: han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'agrada molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí. I el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més, m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.

0: una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'han vist una nota de veu pels matiners i no hi ha manera. Doncs
1: pues vinga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial, perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família, i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys, amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la Dada Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has preparat
2: vale.
1: O no?
2: No sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què es vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat...
4: Castellers de Vilafranca...
3: I per això, avui us pregunto... Quantes vegades han guanyat els castellers de Vilafranca al concurs de castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... Diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
5: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, però diré 20.
1: A veure... Ho ha dit primer la Lara, ho ha
5: sí,
1: dit primer
5: sí, m'ho
1: la Lara.
5: Penso. Pues mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la Dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Oh, són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
6: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo sí.
6: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
6: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui... Va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi! Molt bé! Enhorabona.
2: Que necessito motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots, excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi. Perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. Ai, el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'Àgora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. I a les 11, Àgora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
5: Ja el matarem, ja.
1: Oh, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí exemple... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. Catalunya.
6: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 932074474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Com ho tenim tot plegat, Eloi?
7: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant el matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
6: sí.
7: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podrien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, a primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona de Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
6: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
7: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
6: Ah, exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
7: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
6: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
8: Ai, ai, ai.
6: I des de Regalar Teatre avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
8: Sí. Pere, sisplau, truca.
6: A veure, un moment. El dimecres, en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 932017474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
8: Sí.
6: És així, amigues? Correcte?
8: És així.
9: És correctíssim.
8: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
6: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 932017474. Pere! Truca'ns, Pere!
8: Estic tan convençuda que trucarà.
6: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa, que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
10: Bon dia.
6: Com estàs, Ivan?
10: Bé, mira, mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, a veure-ho tot.
6: A quina hora engegues la classe de CrossFit, a les 6?
10: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
6: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
10: Avui crec que hi ha... No sé, crec que és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però...
6: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada d'avui al CrossFit.
10: Merci.
6: Que vagi bé, una abraçada, adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
11: No, jo me'n vaig a la piscina, com cada dia.
6: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
11: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
6: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
11: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
6: El mòbil, doncs, una miqueta, no?
11: Sí, va molt bé.
6: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
11: Molt bé, perfecte, gràcies.
6: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
11: Adéu.
6: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
9: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè amb aquesta música, mira, que va endavant.
6: Home, mira, Pere,
9: perquè... Aixecau Catalunya, tu.
6: Digues, Pere, digues bon dia a Catalunya, a veure.
9: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
6: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja et tenim localitzat i, per tant...
9: Havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
6: sí.
9: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
6: Ah,
9: perquè
6: val.
9: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors, ja.
8: Clar.
6: Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat. Ens posarem... Bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
9: Bueno, que tingueu el cap de setmana, aprofiteu. I feu coses dolentes, però legals, d'acord?
6: Et farem cas, Pere, una abraçada.
9: Adéu, maco.
6: Que vagi bé, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar a aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
12: Hola, bon dia.
6: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
12: De Polinyà.
6: I què tal el divendres, com va?
12: Bé, molt bé.
6: Bé, et veig tranquil·la, deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
12: No encara.
6: Encara no, què esmorzarem, Maria?
12: Doncs pa amb tomàquet,
6: sí.
12: Un pernil i un cafè amb llet.
6: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3, moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé, bon dia.
12: Sí, gràcies, bon
6: adéu.
12: Dia.
6: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
6: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
6: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
6: Festa oh. Ah, és aquest cap de setmana?
8: Meravella.
6: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Buah, això seria fantàstic, tu.
6: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
6: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
6: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
8: Igual.
6: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i, tot i així, no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat. Però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
6: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal, bon dia.
6: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
6: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
6: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: Un programa que fem en directe, per tant.
6: I avui llarg, a més,
15: avui
6: fins la 1,
15: perquè anem... Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui sí, avui acabarem una mica més tard, perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de la...
16: Ei, Joan, Laura, una cosa. de la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
17: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, eh? L'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom, d'aquesta paloma, i clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest geloglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant, o ens acaben donant, ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
18: Cadena de la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, espai, és com, sí, sí, buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho comprin.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert. Però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A.E. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix. I quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, sobre l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Però vaig veure que estaven, pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què, pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors, els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allí veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment. I al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
3: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
4: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me venen, pues, uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el perquè.
3: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Gigó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i per què una botiga del carrer Major que va tancar, doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara, doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Gigó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
3: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules

0: regalada a la ciutat de fer anisats, de fer d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
1: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
0: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
1: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada mata feluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?

0: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo, se dice que es muy...
1: ¡mono!
0: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
1: del...
0: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
2: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
3: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
4: Anís del mono, dale vidilla.
3: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa, a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
5: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
6: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
3: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del pont del petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles. Los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que...
3: eh?
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que, per cert, us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè... Abans no les portava, les van posar posteriorment, perquè com pesava tant, van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, a Glamunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones d'Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables Les Petec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres. No? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos. Però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí, sí, sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, al qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que t'apareix és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Quedem a la Rambla 54.
9: Fes-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. Perfecte.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va.
6: Dai, dai, jico. Ale, ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi.
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727. I perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escalé. Aquí li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, o sigui, a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar. Jordi?
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una molassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a El Picat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les jambes altres.
3: Quin goig, avui et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i El Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que es fan més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de la geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú es vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que hem fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sabut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot hi ha una melodia, hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el Ball de Gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xam, una cançó. Gràcies, Sabina.
13: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
13: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
13: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
15: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
15: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
15: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea de què vols dir.
15: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
15: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé. A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
15: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
15: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a Marc. Vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
15: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
15: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
15: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part de que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la roca de la cabra?
15: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
15: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
15: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
15: En comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
15: Sí, perquè Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
15: Fer una musclada a les roques. Aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
15: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
15: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
15: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adéu.
1: Hola, Anna Bones, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarracoviva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: Continguts en xarxa.
3: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
4: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «Ja ho veieu, una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol, o li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?». «Sí». «I què fa? Que reposa?». «Sí, va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
3: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: ¿Sabías que...?
2: El Boreogadus saida i altres peixos de les aigües polars viuen en mars on la temperatura pot baixar per sota del punt de congelació de la sang d'un peix normal. Però com aconsegueixen sobreviure? La clau és que fabriquen unes molècules molt especials anomenades proteïnes anticongelants. Aquestes proteïnes s'uneixen als petits cristalls de gel tan bon punt es formen i impedeixen que continuïn creixent. Així, els fluids corporals romanen líquids, fins i tot en aigües, a menys 1,8 graus, la temperatura habitual de l'oceà Àrtic. El més sorprenent és que aquestes proteïnes no funcionen com l'anticongelant d'un cotxe. No baixen simplement el punt de congelació, sinó que actuen directament sobre els cristalls de gel, bloquejant-ne el desenvolupament. És un mecanisme molt sofisticat que ha evolucionat de manera independent en diversos grups de peixos. Un exemple fascinant de l'evolució convergent.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se a alguns membres de casa o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Per què menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix, salut, coneixement i benestar.
3: Continguts en xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Junts tombarà avui al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situen al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. Avís per temps violent amb risc de 6 sobre 6, que afectarà sobretot el Montsià i el Baix Ebre fins aquest migdia. Protecció Civil fa una crida a extremar la precaució, evitar la mobilitat no necessària al sud del país i no acostar-se a zones inundables. Municipis com Mas de Barberans, al Montsià, ja han registrat una acumulació de pluja de gairebé 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Són les 7:03, és moment per veure com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si aquesta pluja està causant gaires problemes, sobretot a la banda sud, a les carreteres de la banda sud. Li preguntem des del RAC, amb Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres. Primer de tot destacant 2 avaries actives. La primera talla la calçada de la TB-7044 a Montblanc, en 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a l'altura d'Esparreguera, des de ja fa una estona en direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, doncs, com deies, a hores d'ara, a causa de les pluges, sobretot a la part sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com per exemple la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TB-3421 tallada entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12, en aquest cas, en el tram entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls, doncs, es donen en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: I avui també està clar, ens interessa especialment la meteorologia, la previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
8: Bon dia, molt pendents de la pluja que continua caient a gran part del sud del país. Ja registres d'aigua que aquestes últimes 12 hores aproximadament han passat dels 160 litres per metre quadrat, per exemple, a Tortosa. Compte perquè aquest matí aquesta pluja insistent, abundant i torrencial, que anirà caient a les Terres de l'Ebre, també al sud de Tarragona en general, per tant, fins al Priorat i al Baix Camp, i pluges que també s'estendran a les comarques de Lleida, més clarianes cap a la Costa Brava, amb més vent, però mala mar. En vista aquesta tarda, les pluges també s'estendran fins a l'àrea metropolitana o la Catalunya central, per tant, abraçaran una mica més de territori, esperant a un cap de setmana que continuarà sent mogut, regirat i, sobretot, el dissabte, amb més moments de pluja intensa. N'estem molt pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els 2 decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que es retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari, perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix, doncs, l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
10: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
6: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions.
11: Acabem d'arribar, però tenim ganes de posar cos perquè fa falta, perquè s'ha de representar i s'ha de fer un efecte físic, perquè ja no val només amb reclamar les coses a les redes o encara amb fer coses oficials. Motius sobren. No només el cas de Barcelona en concret, sinó com que està passant en les grans ciutats i la gent ja no pot viure. I que hi ha més bàsic que una vivenda.
12: És vergonyós lluitar per un dret tan bàsic, però bueno, també fa goig veure com que hi hagi tanta gent organitzada i que això pugui fer front a altres problemes molt més enllà de la benvinguda a l'ultradreta, els discursos reaccionaris.
6: I us ampliem el que ja us dèiem, eh? Un jutjat de Barcelona ha suspès fins a nova data el desnonament de la Maca, de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ho ha fet acollint-se a un dels decrets Mari Carmen. El jutjat ha acceptat l'anul·lació del llançament després de rebre un escrit en què es defensava la seva situació de vulnerabilitat. Precisament, un dels dos textos amplia fins al 31 de desembre de 2030 la protecció davant determinats desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat que no disposin d'una alternativa residencial. El problema ara és que la suspensió del llançament de Sant Andreu decaurà si finalment no tira endavant la convalidació dels decrets al Congrés dels Diputats, tal com tot apunta que pot passar pel vot contrari anunciat per Junts. I a Mataró, la pressió veïnal també ha aconseguit aturar el desnonament d'una mare amb els seus tres fills. La direcció i la comunitat educativa de l'escola on estudiaven els menors s'han afegit a la protesta. És una informació que ens amplien ara des de TV Mataró.
13: Veïns i membres de la comunitat educativa de l'escola Enxaneta s'han plantat aquest dijous al matí al barri de Cerdanyola per intentar aturar el desnonament de la Hanane. La comitiva judicial l'ha suspès, però ha posat una nova data per l'execució, el pròxim 4 de novembre. La Hanane és mare soltera de tres fills que fan 6è, primer de primària i 4, i la petita pateix una discapacitat greu. Viuen des de fa un any en aquest pis, propietat de l'Agència Catalana de l'habitatge.
14: Està sola, no té cap ingrés, no té absolutament res. Té que estar 24 hores, o sigui, 7 dies de la setmana per als seus fills. No pot treballar, no pot fer res.
13: La comunitat de l'Enxaneta i la seva direcció ha volgut acompanyar la família, a més d'intercedir per frenar el llançament. Asseguren que el dret a l'educació i el de l'habitatge no s'entenen l'un sense l'altre i destaquen el trasbals que suposa el desnonament per als infants.
6: I encara en aquest context, afegim que el Parlament ha rebutjat la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
15: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
16: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
15: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
6: Passen 12 minuts de les 7 del matí, un dia més, seguim pendents, molt pendents del cel, perquè el Meteocat ha emès un avís per temps violent de nivell 6 sobre 6 al Montsià i al Baix Ebre. La previsió marca possibilitats de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent de més de 25 metres per segon. Els bombers han fet una vintena de sortides entre les 10 i les 11 de la nit per inundacions al Baix Ebre, sobretot a Tortosa. Durant tot l'episodi en compten 80. A banda, ara mateix hi ha uns 1.200 usuaris sense subministrament elèctric als municipis de Deltebre i Roquetes. Davant d'aquest avís s'han suspès durant tot el dia d'avui les classes a Alcanar, Tortosa, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. En Posta i a la Ràpita la suspensió s'aixecarà al migdia. Protecció Civil també ha alertat que les precipitacions estan estancades a les comarques del sud de Catalunya i ha demanat evitar la mobilitat i no acostar-se a rieres, barrancs i zones inundables. De moment, punts com Masdenverge Barans, el Montsià, ha registrat ja prop de 200 litres per metre quadrat acumulats. Així ho han explicat en una compareixença la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
17: Sobretot que es faci cas a les alertes, és a dir, les alertes no les enviem gratuïtament, sinó que les enviem per informar d'una situació de risc que es pot donar en les properes hores i que sobretot les persones s'autoprotegeixin davant de qualsevol qüestió vinculada amb la seva mobilitat, evitar sortir quan

0: Excepcionalitat de la primera setmana del mes, que ha estat canicular, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent, i rècord de temperatura màxima de setembre a 111 de les 128 estacions automàtiques del Meteocat amb més de 20 anys de dades acumulades. A Vinebre es van assolir els 42 graus i mig, la temperatura més alta mai mesurada un mes de setembre. Centenars de persones, unes 600 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants han fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana i després contra el cordó policial dels Mossos d'Esquadra. El coordinador de la comissió de mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: A tot això, precisament, avui ha d'acabar el judici de Roger Espanyol. Aquest dijous, i coincidint amb el 9è aniversari del 1 d'octubre, ha declarat l'escopeter de la Policia Nacional que va disparar la bola de goma que li va fer perdre un ull. Abans de la sessió, centenars d'independentistes li han donat suport a les portes de l'Audiència de Barcelona i han recordat els més de 1.000 ferits per l'actuació policial. Ja durant la sessió, l'escopeter ha declarat que va disparar el projectil apuntant cap a terra, a uns 15 metres dels manifestants. També ha dit que tenia escuders al davant, que li tapaven la visió i que no va veure Roger Espanyol caient a causa de l'impacte. Avui la Fiscalia i les defenses que demanen l'absolució presentaran els seus informes. Les acusacions mantenen les peticions de 12 i 13 anys de presó. Mentrestant, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que la sentència que dictarà el pròxim dimarts 6 d'octubre l'organisme que lidera sobre l'amnistia del delicte de malversació serà clara i vinculant per al Tribunal Suprem. En un acte del Fòrum Nueva Economia a Madrid, Conde Pumpido ha recordat que el Constitucional és el màxim òrgan jurisdiccional en matèria de drets fonamentals i tots els tribunals estan obligats a executar la seva doctrina. Això sí, ha reservat per al Suprem el termini d'aplicació de la sentència que ha de facilitar el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i restituir els drets polítics dels exconsellers acusats de malversació.
2: El Tribunal Constitucional adopta la decisió i la execució le corresponde al Tribunal de la Jurisdicció Ordinària. Per tant, si nosaltres el dia 6 d'octubre tomamos una decisió, la comunicaremos inmediatamente a las partes, la transmitiremos al órgano encargado de su ejecución y ya le corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución.
0: A tot això us afegim també una notícia. Dos agents de la Guàrdia Civil han estat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i, de moment, no consta cap detingut, de manera que la cerca dels autors continua oberta. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya. Començarà pels grups de població més vulnerables, com els nens petits i els més grans, i es crida per primer cop a vacunar-se als mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de forma espontània als centres de primària a vacunar-se fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
3: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta

0: quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada tres morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
1: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Reivindicar la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme és una de les lluites que ha centrat la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans. L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest amb el lema «Ens jubilem de la feina, no de la vida». A Catalunya, la gent gran representa el 20% de la població, és a dir, 1.600.000 persones. Escoltem l'activista Mercè Mas.
3: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
2: Ens separen 9 minuts de 7:45 del matí. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la seva plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat, es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per el 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia, i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota dels pals han neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
4: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos en primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
2: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc s'estrena a la màxima competició europea, però ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: You do a good job as a team.
2: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i prop de 400 periodistes. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Tot i això, el seu cap de colla, l'Àngel Grau, diu que no es veuen com a favorits absoluts.
6: Jo crec que favorits no ho som, perquè ho hem de demostrar a plaça, ser favorits, vol dir que anirem allà i guanyarem i ho farem ben fet. I crec que també que hi ha les altres colles que estan en un nivell molt alt. No? Llavors, dir que els altres no són favorits, a mi també em balla una miqueta. Però el que sí que tinc clar és que nosaltres tenim la feina ben feta per guanyar el concurs.
2: I a menys d'una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més de les entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. Ens en dona més detalls el David Navarro.
7: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
8: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10, 12, 14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
7: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2004. Assetjament escolar.
4: Acció de sotmetre un company d'escola a un maltractament físic o psicològic sistemàtic i continuat, el qual pot provocar-li problemes físics i psicològics.
1: Xavier Fargas.
5: Bullying, mobbing... Hi va haver un moment cap a mitjans dels anys 80 del segle passat en què semblava imprescindible fer servir aquests anglicismes, com si es tractés de novetats que acabéssim d'importar d'altres cultures. De fet, però, amb aquests manlleus es feia referència a situacions que, per desgràcia, han estat presents entre nosaltres des de sempre. Les propostes catalanes alternatives parteixen, naturalment, d'un terme patrimonial i d'ús general, assetjament, al qual s'afegeixen els adjectius necessaris per especificar l'àmbit en què es produeix aquest assetjament o alguna altra característica definitòria. Assetjament escolar, assetjament immobiliari, assetjament laboral, assetjament sexual... Amb l'ús de les formes catalanes es contribueix a la transparència semàntica, és a dir, a fer més evident i comprensible el concepte. En canvi, amb els manlleus s'emmascara el significat real dels termes. Evitem, doncs, els manlleus i, sobretot, evitem qualsevol mena d'assetjament.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa amb... Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem a Notícies en xarxa destacant-vos que Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. Només calia la seva abstenció perquè tirés endavant el primer dels decrets que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere amb tot allò acordat amb la majoria de grups per lluitar contra els desnonaments de persones vulnerables i barrar el pas als fons voltor. I és per això que insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 2 d'octubre. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De seguida ho ampliarem en conversa amb Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques, on el risc de perill és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. De moment, no hi ha detinguts. Dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Analitzarem l'abast d'aquest concurs bianual i amb quines expectatives de sortida hi participen les colles en conversa amb el presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés. I obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada d'avui amb 2 avaries actives. La primera talla la calçada a la TV-7044 a Montblanc en tots 2 sentits de la marxa. La segona deixa 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, direcció Lleida, amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions, com la T-331 entre Santa Bàrbara i Tortosa i entre Freginals i Masdenverge. També s'ha tallat la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i la C-12 entre Tortosa i Roquetes, totes en tots 2 sentits de la marxa. I pel que fa al temps, aquest matí continuarà la pluja insistent, abundant i torrencial a les Terres de l'Ebre, com us estem explicant, i al sud de Tarragona, fins al Priorat i també al Baix Camp. A Tortosa ja s'han superat els 160 litres per metre quadrat en les últimes 12 hores. Les pluges també s'estendran a les comarques de Lleida, mentre que a la Costa Brava hi haurà més clarianes amb vent i mala mar. A la tarda, les pluges arribaran també a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Catalunya central, i afectaran una part més extensa del territori. El cap de setmana continuarà sent inestable, sobretot dissabte, quan es preveuen més episodis de pluja intensa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 5 minuts de 7:45, tanquem el sumari i entrem de ple en matèria. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar avui al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 d'aquest matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna de al barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui. El seu portaveu, Enric Aragonès, els ha reclamat que canviïn de parer o que n'assumeixin les conseqüències.
3: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?
1: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. I a tot això també afegim que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat preveu comprar la finca del local on dimecres es va suïcidar un home amb ordre de desnonament. L'edifici forma part d'un conjunt de 5 finques amb 148 pisos, propietat d'una mateixa immobiliària que les vol vendre a un fons inversor. El consistori ara exercirà el dret de tempteig per incorporar-los al parc d'habitatge públic. En un comunicat, el consistori diu que fa mesos que treballa en l'operació a la qual preveu destinar 27 milions d'euros. A més, el consistori afirma que desconeixien l'avís de desnonament de l'home perquè no s'havia adreçat a serveis socials ni al servei de suport als petits empresaris. Doncs en aquest punt volem conèixer com han rebut el bloqueig de Junts els decrets des dels sindicats i entitats que s'estan mobilitzant tots aquests dies a favor d'un habitatge digne. Per tant, ens acompanya a aquesta hora la Paula Serra. Ella és portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Paula Serra, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, una notícia agredolça, imagino, per vosaltres, perquè si, com tot sembla, la votació no prospera favorablement, demà moltes famílies que van viure amb l'esperança d'aturar el seu desnonament, doncs, vist el que havia passat a Sant Andreu, avui tornen a tenir la por al cos.
4: Sí, la veritat que l'aturada del desnonament d'ahir va ser una molt bona notícia i va ser un respir per moltes famílies amb data de desnonament propera. Però, tot i així, des de la COSAC tenim clar també que aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que facin que cap família es vegi al límit, que és haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, haver de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
1: Paula, sembla, però, que avui es torna d'alguna manera a la casella de sortida. Junts repeteix el no ja de la primera vegada.
4: Sí, la veritat que tampoc ha estat cap sorpresa. Ja teníem clar que el primer decret cauria, el dels lloguers indefinits, i la veritat que estem repetint la mateixa història, Junts negant-se a garantir ni que sigui uns mínims drets per a la classe treballadora, perquè eren unes mesures de mínims que tampoc s'estan dignant a aprovar. Però bé, per nosaltres la bona notícia és que tenim molt clar que si el fet que aquests dos decrets s'hagin portat a votació és fruit de la mobilització i de l'aixecament popular que està haver-hi. Per tant, celebrem que això estigui passant i animem a continuar aquest aixecament i continuar les mobilitzacions, perquè està clar que les coses com estan no poden seguir.
1: Ahir cassolades, demà manifestació a l'Hospitalet, acampada a Plaça Catalunya. No sé si us hi heu sumat, fins quan es preveu que duri i, en tot cas, i a partir d'aquí, quina és l'estratègia a seguir a partir d'ara?
4: Sí, des de la COSAC ens estem sumant a tot, estem convidant a la gent i animant a la gent a sumar-se a totes les mobilitzacions. Dissabte hi ha una gran manifestació convocada pel dret a l'habitatge. Hem vist aquesta setmana talls, aturades de desnonaments, és a dir, la mobilització ni s'ha aturat ni s'aturarà, perquè, com deia al principi, tenim clar que fins que no tinguem el dret a l'habitatge garantit de forma estructural, nosaltres no ens aturarem. I pel que fa a l'estratègia a seguir, també tenim clar que haurem de caminar, ja s'està dient aquests dies, fa mesos que s'està dient, hem de caminar cap a una vaga general que posi al centre els drets de la classe treballadora i que garanteixi unes mesures dignes tant a nivell salarial com a nivell d'habitatge i que permetin que tothom tingui accés a un habitatge digne.
1: Paula Serra, doncs estarem pendents del que passi avui i el que passi les properes hores. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Més coses. El Parlament ha rebutjat encara en aquest context de la vivenda la proposta de Salvador Illa de comprar habitatges a mitges en particulars. En el debat de política general, el president de la Generalitat, en canvi, ha esquivat la reprovació i ha votat amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. Ens ho amplia en David Amador.
5: L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns a l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a una vivenda. El portaveu dels comuns, David Cid, ha retret al govern que està fallant en aquesta qüestió.
6: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
5: El Parlament, d'altra banda, ha validat l'autoritat pública dels docents i també compensar-los la participació en colònies escolars. En canvi, ha tombat el contracte de país que proposava Esquerra en educació. Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud de bloqueig antidemocràtic dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les moltes propostes en totes les matèries, una de les que ha generat més soroll ha estat la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual al Parlament i que no ha tirat endavant.
1: És una altra de les notícies que avui us estem destacant en els titulars. Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un SLR per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i també incidències elèctriques. Anem, doncs, cap a Tortosa, al Baix Ebre, per comprovar quines són les afectacions principals del temporal de pluja a aquesta hora del matí sobre el terreny i tenim els companys de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia. Quines incidències més destacades hi ha a aquesta hora que ens pot explicar? Que veig sota el paraigua i amb una pluja abundant, eh?
7: Bon dia, companys de la xarxa. Efectivament, la situació ara mateix està sent molt complicada, almenys aquí, a l'entorn de Tortosa, del Baix Ebre i del Montsià, per unes pluges que han arrencat en força des de fa poc més d'una hora, després d'una nit relativament en calma, en una pluja més tranquil·la i menys persistent. I també després de la primera gran part dels aiguats que es va viure ahir a la nit, al voltant de les 10-11 de la nit, on van precipitar quantitats importants i que van deixar imatges espectaculars, per exemple, al centre de Tortosa. Afectacions a hores d'ara, les carreteres. Hi ha diverses carreteres locals tallades i també la C12 en el tram entre Vinallop i Roquetes-Tortosa. Per inundacions a la calçada. A més d'això, també hem pogut comprovar que estarien havent problemes a l'AP7, problemes de circulació a l'AP7, per aquesta pluja tan intensa, també aquí a la C42, l'autovia de l'Aldea Tortosa, i també a la Nacional 340, a l'entorn de les cases d'Alcanar, Alcanar. Com comentàvem, afectacions i inundacions. Han baixat alguns barrancs, especialment a Santa Bàrbara, també a Tortosa, importants aiguats que han obligat a desallotjar almenys que tinguéssim constància, que se s'hagi informat, dos habitatges, en total unes 8 persones, una al carrer Montcada de Tortosa, l'altra al carrer Cervantes, i aquesta gent ha tingut que ser desallotjada en llocs temporals durant esta nit. La situació ara és molt complicada, com comentàvem. Fa res, mitja hora, se'ns ha enviat una nova alerta per inundacions, per uns acumulats, unes previsions que s'estan complint, i en acumulats de precipitació de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluja torrencial com la que estem tenint ara i que també està provocant que hi haguen talls de llum i problemes en nombrosos llocs de les Terres de l'Ebre. Falta de subministrament. Aquí, per exemple, al polígon Baix Ebre, a Camp Redó, no hi ha llum als carrers i hi ha algunes zones que estan inundades i també és complicat la circulació, evidentment, per les carreteres. Per tant, avui una jornada de molta precaució d'evitar desplaçaments. De fet, els col·legis a bona part de les Terres de l'Ebre avui no tindran classe i, bueno, companys, quasi que ho deixaríem aquí perquè ara està començant a apretar de nou i estem mitja aixopluc, però ens estem banyant.
1: Doncs, evidentment que sí, Albert, aixoplugueu-vos bé, tot i que, evidentment, tenim un ull posat en vosaltres i, per tant, tornarem a connectar més endavant. Gràcies per aquesta última hora.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 8 centenars de persones, unes 600, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimecres al vespre a Barcelona per recordar el referèndum de l'1 d'octubre en una convocatòria de l'ANC, els CDRs i l'Assemblea de Joves. Un cop dissolta la mobilització, que ha començat a la plaça Urquinaona, un grup de manifestants ha fet diversos llançaments de pirotècnia, ous i pots de fum a la policia que protegia la comissaria de Via Laietana. El coordinador de la Comissió de Mobilització de l'ANC, Ignasi Rigau, ha assegurat que l'UO va ser una gran victòria contra l'Estat i ha llançat un avís als partits polítics sobiranistes.
1: I volem enviar un missatge a tots els partits independentistes, suposadament independentistes. Volem saber quina és la seva postura i si estan disposats a acompanyar-los o no. I si no, que es facin un costat, perquè si no els hi passarem per sobre.
0: I us podem ampliar ara que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar a camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. I obrim la crònica esportiva explicant-vos que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. La Federació Catalana de Futbol ha presentat la nova samarreta oficial de la selecció en l'acte d'inici de la nova temporada. L'ens federatiu vol que els combinats masculí i femení absoluts puguin disputar un partit durant el curs amb aquesta nova equipació que recupera les 4 barres després de la polèmica amb l'anterior, que en tenia 5. L'acte també ha servit per escenificar la renovació de l'acord amb la xarxa com a operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge, a les 4 de la tarda, es podrà seguir un partit de aquesta categoria per la xarxa Més. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana.
2: Tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
0: I Mireia Belmonte ha rebut un nou reconeixement internacional a la seva trajectòria. La badalonina és una de les escollides per formar part de la promoció del 2027 al Saló de la Fama de la Natació. La catalana té 4 medalles olímpiques aconseguides a Londres 2012, amb 2 plates en els 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, on es va penjar el bronze en els 200 estils i l'or en els 200 metres papallona. La cerimònia es farà el 10 d'abril a Florida, als Estats Units. Expectació màxima a Tarragona abans del concurs de castells. Aquest cap de setmana, les millors colles buscaran fer història en una edició que promet emocions fortes. En parlem amb Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa. Carles, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos tant d'hora,
4: Moltes gràcies a vosaltres, faltaria més.
0: Carles, 30a edició del concurs de castells i una expectació com mai. Què ho fa tan especial sempre? Perquè aquesta vegada, a més, teniu acreditats bastants mitjans internacionals.
4: Sí, efectivament. La temporada castellera, els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles. I per això tenim aquesta sensació, i de retruc, Helena, el que deies, també, per la repercussió mediàtica. Més de 400 periodistes acreditats, de més de 20 països diferents, vull dir que tot això, tot junt, fa plegat entendre que estem davant del millor concurs de la història.
0: Carles, deixa'm fer una mica d'advocat del diable, ja entraré ara en algun detall més, però sempre, els que hi enteneu, parleu de diada històrica, en comparació amb quins moments o amb quins castells. És a dir, sempre per vosaltres és un moment històric, és una diada històrica, és un castell històric, i els que no hi entenem gaire pensem, torna a repetir, és una mica com un mantra. Explica'ns una mica el per què és tan històrica. Aquesta vegada ho és de veritat.
4: Sí, és veritat. Tens tota la raó, és veritat, utilitzem molt, fins i tot massa, segurament, però és que les colles van superant. Entren nous castells, es fan nous castells que es carreguen una vegada, però no s'han descarregat. Aleshores, quan es descarreguen, podem dir que és una jornada històrica perquè s'ha descarregat. Mireu, jo sempre busco una comparativa en el món de l'esport. Els castells és cultura popular, no són esports, però el món de l'esport s'entén molta gent, per exemple, quan Messi va fer el primer gol a la Lliga, quan va fer el segon, quan va fer el tercer, un dia que en va fer 5, després va fer gols a la Champions, un dia en va fer 5 a la Champions, un dia guanya un títol, un dia, ara fa poc als Estats Units, va guanyar el títol no sé quan, i Messi sempre és allò, un rècord històric novament de Messi. Passa el mateix amb els castells. Per què? Perquè hi ha moltes colles i van batent els seus propis rècords històrics amb el que han fet ells com a trajectòria o amb castells nous que no s'havien vist i que es tornen a veure i que es comencen a veure, i això fa que sempre diguem això de les jornades històriques, i tenim la sensació que encara en queden unes quantes.
0: Va, Carles, doncs, quines construccions inèdites es podran arribar a veure en aquesta edició? Quins monstres, perquè ara en dieu monstres, es podrien aixecar?
4: Mira, hi ha dos castells que estan en cartera de colles que no s'han descarregat mai en la història. El 3 de 9 sense folre, només carregat el 2019 per les dues colles de Valls, i el 2 de 9 amb folre, que és un castell que han carregat Vilafranca, castellers de Vilafranca, i també la colla Joves, Xiquets de Valls, però no s'ha descarregat mai. Clar, si això es descarrega, ja seria novament una jornada històrica, més enllà de tots els altres castells que porten en cartera, castells de 10, castells sense folre, vaja, castells extraordinaris, que no es sovintegen cada diada, sinó que es veu molt puntualment en el calendari casteller cada temporada.
0: Carles Cortés, gràcies. Et veurem, et seguirem, us sentirem. Per tant, moltes gràcies. I vostès també saben que podran veure-ho i seguir-ho a la vostra televisió local o a la xarxa més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Étienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus Auguste Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Puigdueta.
3: Bon dia. Protecció Civil ha enviat a primera hora del matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi, com Mas de Barberans, ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. De seguida connectarem en directe amb la ciutat de Tortosa. També ho farem amb la seu del Departament d'Interior, on els serveis d'emergències faran una compareixença pública per actualitzar l'evolució d'aquest episodi. Parlarem també amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, un dels municipis on els ruixats estan descarregant, ja ho heu sentit, amb més força. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 2 d'octubre. Però al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i el Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa tres nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit dos agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut quatre impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports, avui us estem destacant que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix dues setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en Xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en Xarxa de la jornada històrica que s'espera en aquesta edició.
1: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: 8:04 és hora punta. Volem saber aquesta hora. És divendres, és dia plujós, sobretot al sud de Catalunya. Deia, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, Helena. Doncs comencem parlant d'aquesta pluja. Tenim algunes carreteres afectades per inundacions, bàsicament totes elles a la comarca del Montsià. La principal és la C-12. Aquesta via la tenim tallada a dos punts, a la zona d'Amposta i també entre Tortosa i Roquetes. Per tant, la C-12 sí que és cert que està afectada per inundacions i la tenim tallada en totes dues direccions en aquests dos punts que t'he comentat. De fet, també tenim tallades 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona o Mas de Barberans, totes elles a la comarca del Montsià. Pel que fa a retencions, bàsicament parlem d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Res de l'altre món, cap gran incidència, però sí que hi ha aturades destacades, com et deia, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca sobretot l'autopista B23, baixant del Baix Llobregat cap a Barcelona, amb aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Doncs marxem ràpidament cap al Departament d'Interior, on a aquesta hora està compareixent Sarai Roca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, compareixent per explicar l'última hora d'aquesta temporal al Baix Ebre i a Montsià. L'escoltem.
6: Del Baix Ebre i del Montsià. Això no vol dir que no només plogui en aquesta zona. Aquí és on les intensitats seran més acusades i on fins i tot es podran acumular més de 200 litres en metre quadrat en fins i tot menys de 24 hores. També esperem que segueixi plovent a bona part dels comarques.
7: I també del Camp de Tarragona. Aquestes precipitacions també podran ser intenses, però de caràcter molt més local. En canvi, a la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre. De fet, aquest vespre, altre cop, a les Terres de l'Ebre, hi podrà ploure amb certa intensitat, també durant la nit i demà al matí. De cara a demà a la tarda, aquestes precipitacions de l'Ebre tornaran a desaparèixer i quedaran precipitacions més inconexes, sobretot al litoral. També diumenge esperem algunes precipitacions, també inconexes al litoral, però de cara a diumenge els models meteorològics encara no acaben d'afinar, hi ha força incertesa i, per tant, doncs, de moment apunta cap a la costa de Tarragona i la costa central diumenge, però això ho anirem matisant. De moment ens quedem que avui tots els avisos del Servei Meteorològic estan activats amb el perill més alt que tenim, el de 6 de 6, i especialment amb intensitats destacades de caràcter torrencial de 40 mil·límetres en 30 minuts i registres que podran ser superiors als 200 mil·límetres en 24 hores o fins i tot una mica menys. Imma, quan vulguis.
8: Gràcies. Perfecte, doncs en l'àmbit de protecció civil, com sabeu, seguim amb el pla Inuncat en alerta. Hem anat fent seguiment durant tota la nit i evidentment des d'ahir de les incidències que hi havien i de les circumstàncies que s'anaven produint amb aquestes pluges que momentàniament en alguns moments de la nit han estat molt intenses. Ho hem anat, com us dic, seguint. Hi ha els bombers en el territori, les policies locals, Mossos d'Esquadra, que van doncs, fent també aquest control i aquest seguiment de quines són les circumstàncies i, evidentment, doncs, atenent aquells avisos que corresponen. Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat, sobretot, d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt doncs, es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es farà, no? Què està succeint en aquests moments? El que està passant en aquests moments és que aquesta pluja, que cau intensament, cau en el territori que ja està xupat i el que està passant és que això està escorrent-se. Es fa una escorrentia que va baixant doncs, evidentment pels camins de l'aigua, va baixant pels rierols, per les rambles, pels carrers, que l'orografia permet doncs, que aquesta aigua vagi agafant el seu camí i vagi marxant cap a mar i en alguns casos, doncs, evidentment, travessa carrers, travessa carreteres, travessa camins. Hem de vigilar amb això. Què demanem? Molta vigilància, utilitzar vies principals, camins, zones que puguin tenir iguals, zones que puguin tenir punts baixos que puguin quedar negats, sobretot aquells que estan propers a rius, rieres, a barrancs, per què? Perquè estan acumulant-se l'aigua amb totes aquestes hores que portem de pluja i, per tant, són llocs a vigilar. Si algú, en algun moment d'aquests, que té una intensitat forta en la zona on està, li entra aigua a casa, doncs el que recordem sempre, pujar a pisos superiors, esperar-se'n allà, si no es pot o hi ha incidències, contactar ràpidament amb el 112 per tal de que pugui tenir l'assistència dels operatius.
3: Doncs us oferíem en directe aquesta compareixença des del Departament d'Interior de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i sentíem ara en directe a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explicant que plovia sobre mullat i, per tant, demanava molta vigilància a la població, especialment del sud de Catalunya, d'aquestes dues comarques, del Baix Ebre i del Montsià, perquè passessin per les vies principals, utilitzessin les vies principals i, evidentment, evitessin els camins, els indrets amb guals o els punts baixos. I més coses, Protecció Civil ha enviat a primera hora, us ho estem dient des de bon matí, un missatge és alert per avisar d'aquestes inundacions importants, com us dèiem, aquestes dues comarques, i demanar a la població que, si pot, no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment, com us dèiem, aquestes dues comarques, el Baix Ebre i el Montsià, on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6. Ara mateix, doncs, tornem en directe cap a... per veure aquestes pluges torrencials, anirem doncs, en directe, com dèiem, amb els nostres companys, de Canal 21 Ebre, Robert Caudet i Albert Pasqual. Bon dia, Albert, perquè ens expliquis una mica quina és l'última hora ara mateix, que ja es comença a fer de dia.
9: Bon dia. Efectivament, continuem aquí als estudis de Canal 21 Ebre, a Tortosa, al polígon Baix Ebre-Campredó, i la notícia ara mateix és que fa uns minuts ha marxat la llum, per tant, des d'aquí, almenys no hem pogut seguir la compareixença de Protecció Civil, però el que ja esteu veient i notant és que clareja una mica i hi ha una tempesta ara mateix prou intensa entre el que seria Tortosa i la costa del Perelló, l'Ametlla de Mar. Una tempesta que ja fa estona que està situada just aquí al darrere nostre i que veurem com evoluciona per una previsible baixada de barrancs durant les pròximes hores, com ja va passar, per exemple, ahir la nit, ho explicàvem ara fa una estona. Aquí la situació continua sent molt complicada, problemes a la mobilitat, ara que ja és hora de començar molta gent a treballar, i també aquests problemes de talls de llum que estan havent, com ara, per exemple, aquí en este polígon Baix Ebre-Campredó, un dels polígons més grans de les Terres de l'Ebre, polígons industrials. La situació, com comentàvem, complicada, les carreteres també, la mobilitat, hem rebut ara de fa poca estona imatges del centre de Tortosa, de nou en carrers anegats, ara fa les últimes una o dues hores la pluja ha començat a apretar més aquí a la capital del Baix Ebre, però també pluges intenses en zones com Ulldecona, tot i que ara mateix comprovem el radar i allí la pluja sembla que ara és força més minsa. La situació, per tant, ara en els minuts actuals i posteriors i següents és aquí, a l'entorn de les serres de Boix-Cardó, que són les que tenim aquí darrere, entre Tortosa i el Perelló, la Ametlla de Mar, per fer este seguiment d'este temporal que estem patint aquí al sud de Catalunya. Per tant, precaució, evitar desplaçaments, recorda escoles avui, escoles i instituts tancats i es demana teletreball, evidentment, als que ho puguem fer.
3: Gràcies, Albert. Sens dubte, una tempesta, a més, abundant i elèctrica, perquè des d'aquí copsem els llamps que es veuen darrere teu. Albert, en tot cas, mantenim aquesta finestra oberta per seguir connectant amb vosaltres quan es necessiti. Gràcies, bon dia, fins després. I establim ara connexió amb l'alcaldessa de Mas de Barberans, la Daniela Lleixà. Senyora Lleixà, bon dia. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
10: Hola, bon dia.
3: Quina és l'última hora que ens pot explicar d'aquests aiguats en el seu municipi?
10: Bueno, ara mateix han patit un tall de llum i acaba de restablir-se. És una molt bona notícia perquè sempre que hi havia pluges torrencials ens quedàvem a fosques. Esta vegada no ha estat així de moment. Portem més de 200.000 litres ara mateix. Ha plogut moltíssim en menys de 12 hores. Va començar ahir a les 8 de la tarda. Tenim dos vies principals d'accés al municipi i la tercera, que també m'han comentat,

0: bé fins les dues del migdia, entenent que inundacions presumiblement en el seu poble, pel que ens explicava de l'orografia, no n'hi hauran, però com que parlava també de la possibilitat del perill d'aquests barrancs, entenc que no sé si això els preocupa especialment.
1: Bueno, la gent de la nostra zona, de la gent del poble ho sap, la gent de Terres de l'Ebre ho sap, que el perill important són els barrancs. Hem rebut unes alertes fa una estona avisant de que se preveien en les properes hores d'altra vegada pluges d'intensitat molt gran. Nosaltres ahir, com a govern municipal, ja vam posar bueno, en activació el Duprofim com a alerta no, de protecció civil, i a més vam decretar la suspensió de les classes de l'escola perquè des del govern se mos va enviar les alertes i també les alertes de pluges molt intenses, però no es va decretar el tancament dels centres escolars i ho han fet des de les alcaldies i sort, perquè avui bueno, en les carreteres tallades en la situació que tenim és totalment inviable posar els nens i els mestres en perill. Pensem que no cal.
0: Alcaldessa, acabo ja només molt ràpidament. Entenc, per tant, que a nivell humà, a nivell de veïns, no hi ha cap dany personal, ni s'ha de lamentar, en principi, cap incidència greu pel que fa a les persones, als veïns del seu municipi,
1: No.
0: Perfecte, doncs ens n'alegrem, cuideu-vos i això, com deia vostè, molta precaució a tots els veïns i d'aquesta zona i d'aquestes comarques. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Altres coses que també seran notícia avui, els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge, són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovaria el primer decret que, entre d'altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaran l'efecte contrari perquè es reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. El cop de porta dels juntaires, el primer decret, és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagin anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. En la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa els de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. I mentre segueix l'estira i arronsa polític, creix també la pressió als carrers. A Barcelona, com a d'altres capitals d'arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha reclamat als juntaires que canviïn de parer o que no assumeixin les conseqüències.
2: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran?

0: Aragonès ha fet aquestes declaracions des de la plaça Catalunya de Barcelona, on el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que s'hi està fent des de dimarts. Una concentració que creix dia rere dia i que ja compta amb unes 200 tendes i que va incorporant serveis per atendre-hi els acampats, com taules, barra de begudes o un punt lila. En l'assemblea d'ahir es van fer crides a convocar una vaga general per pressionar les administracions. Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar els decrets, a qui acusa, a més, d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora. Serra, a més, ha afegit que les mesures proposades són un respir, però no resolen el problema estructural de l'habitatge. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció. Tenim clar que no eren tampoc mesures que resolessin la crisi de fons i tenim clar que el que necessitem són mesures estructurals que vegin que cap família es vegi al límit que s'ha d'haver de veure ahir, per exemple, la família de Sant Andreu, havent de trobar un desnonament a la seva pròpia porta, o al límit que s'han vist les dues persones que han mort aquesta setmana i la setmana passada només per tenir un desnonament.
0: I a aquesta hora podem afegir que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Camp Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Els fets han començat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'AP7, on agents de paisà han localitzat un grup sospitós de robar camions. La persecució ha acabat a Terrassa, on un dels membres de la banda ha obert foc i altres persones han colpejat un dels agents que ha quedat estirat a terra. La investigació continua oberta. El Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb els presumptes pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i demana celeritat en la resolució del procediment. La UEFA confirma haver rebut aquesta documentació i diu que la tindrà en compte en el marc de la investigació. La reacció del Barça no s'ha fet esperar i a través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera la plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat per al 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada per al Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. En l'àmbit estrictament esportiu, els serveis mèdics del Barça faran avui proves a Rafinha per determinar l'abast dels problemes físics que l'han obligat a abandonar la concentració amb el Brasil. El jugador va arribar ahir a la nit procedent d'Austràlia i avui se sotmetrà a una ressonància magnètica. El diagnòstic inicial dels metges de la Canarinha és que pateix un petit edema a la cuixa. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol. Ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit que els hongaresos han dominat en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pasqual i amb el també ex-blaugrana Emi Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
2: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Nos deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar. Y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
0: En bàsquet, el Barça visita el Besiktas en partit d'Eurolliga a partir de les 7 de la tarda. A Istanbul, els blaugrana buscaran refer-se de la derrota a la pista del Dubai. El conjunt turc, que s'estrena a la màxima competició europea, ve d'imposar-se al Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulic, destaca que hauran de fer un bon partit per guanyar.
3: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
4: We need to do a good job as a team.
0: Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes estan acreditats. Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador del programa Castells en Xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil ha enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6 sobre 6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Algun municipi com Mas de Barberans ja s'hi acumulen uns 200 litres per metre quadrat. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba d'actualitzar quina és la situació d'aquest episodi de temps violent en una compareixença a la seu del Departament d'Interior.
3: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement de que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida, per la vida de les persones.
2: Junts tombarà aquest divendres al Congrés els decrets del govern espanyol contra la crisi de l'habitatge. Els de Carles Puigdemont han decidit per unanimitat que faran descarrilar els textos i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que els retiri i en presenti un de nou que protegeixi realment la ciutadania. El govern espanyol ha deixat clar que no pensa fer marxa enrere i insta Junts a decidir si se situa al costat de la majoria social o de Vox i del Partit Popular. El bloqueig dels decrets ha incrementat la indignació al carrer. En les darreres hores s'han viscut cassolades davant de diferents ajuntaments i el sindicat de llogateres, que acaba de convocar la ciutadania a concentrar-se aquest matí davant la seu de Junts, s'ha sumat a l'acampada que des de fa 3 nits concentra centenars de persones a la plaça de Catalunya de Barcelona. L'entitat fa una crida a la vaga general. De tot plegat, n'ha parlat fa pocs minuts aquí també al Notícies en xarxa Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
4: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo, o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones relacionades amb el tiroteig que aquesta passada nit ha ferit 2 agents de la Guàrdia Civil al barri de Can Parellada de Terrassa, al Vallès Occidental. Un dels agents ha rebut 4 impactes de bala i es troba en estat greu, malgrat que no es tem per la seva vida. Dels esports destaquem que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira. Ha fet arribar a la UEFA diversos documents relacionats amb el procediment i demana celeritat en la seva resolució. La reacció del Barça ha arribat a través d'un comunicat en què desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Les 2 jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. El presentador del programa Castells en xarxa, Carles Cortés, acaba de parlar al Notícies en xarxa de la jornada històrica que espera en aquesta edició.
5: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
2: I com cada setmana fem un cop d'ull a les novetats de la cartellera, entre les estrenes més destacades del cinema, i destaquen avui Sunny Dancer, una noia amb càncer, participa en un campament per a joves pacients, Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, La sombra de un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger. Thank you. Doncs ara mateix que passen 5 minuts gairebé de 7:45, volem saber com se circula la xarxa viària catalana aquest dia tan complicat de divendres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Adrià Fernández. Molt bon dia, Adrià.
6: Hola, molt bon dia. Bé, a aquesta hora del matí detectem diverses retencions a les carreteres catalanes. En primer lloc, si us desplaceu cap a la demarcació de Tarragona, cal destacar que arran de les pluges i les inundacions es troben tallades les C12 amb posta i entre tots i Roquetes i 5 carreteres locals més a la zona de Freginals, Vull de Cona o Mas de Barberans. D'altra banda, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'actitud ja aturada s'entrava.
2: Tenim alguns problemes, Adrià, per escoltar-te amb la perfecció. Gràcies, en tot cas, per aquestes puntualitzacions. Previsió del temps ara, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Plou sobre mullat a l'Ebre.
7: Així és, Helena. Molt bon dia. De fet, ja fins fa un minut que hem mirat les últimes dades de pluja caiguda de diferents observatoris d'aquella banda del sud de Tarragona. Portem 223 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, 220 litres a Ulldecona, fins a 199 litres a les cases d'Alcanar, 153 en portem a Tortosa o, per exemple, al Perelló, 135, una mica més cap al nord, a l'Hospitalet de l'Infant, 84 litres. Això són pluges des d'ahir de les últimes 24 hores, de fet, però la majoria d'aquestes precipitacions, d'aquests registres, són de les últimes 12 hores. Està plovent a hores d'ara amb moltes ganes, de fet, ho continuarà fent aquest matí, especialment al nord del Baix Ebre i a la comarca del Baix Camp. A hores d'ara, la pluja tan intensa del Montsià va a menys, sobretot a tocar del País Valencià, però des del riu Ebre, aproximadament, fins al Baix Camp, haurem d'estar pendents les immediates 4-6 hores. També al Tarragonès o a l'Alt Camp. En aquestes comarques de Tarragona, la pluja serà abundant. També anirà plovent aquest matí amb ganes, sobretot al Pirineu de Lleida. A hores d'ara plou amb intensitat al Pallars Jussà i, en canvi, més clarianes cap a la Costa Brava. Al llarg d'aquest migdia i tarda, Helena, la pluja s'estendrà també a les comarques barcelonines. Plourà amb ganes, per exemple, al Garraf, també a l'Alt Penedès, amb alguna tempesta intensa, però cap a la Costa Brava continuarà sense ploure. I al cap de setmana, doncs, la veritat és que el temps és molt incert, però vist des d'ara, destacar que demà tornarà a ploure amb ganes a les comarques de Tarragona i que diumenge, molt possiblement, les tempestes més destacables es quedaran enganxades a l'àrea metropolitana de Barcelona. Però tot això s'haurà de seguir segon a segon. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: No és estrany, doncs, que amb els valors que ara ens explicava Lluís Miquel Pérez, Protecció Civil, hagi enviat a primera hora d'aquest matí un missatge és alert per avisar d'inundacions importants al Baix Ebre i al Montsià i demanar a la població, sobretot, que no surti a l'exterior. Les pluges estan afectant especialment aquestes dues comarques on el risc de perill per temps violent és de 6/6 i on es registren avisos als bombers, sobretot per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. S'han suspès classes a 7 municipis del Montsià i del Baix Ebre per un episodi que s'allargarà ben bé fins al migdia. Els serveis d'emergències han comparegut fa poca estona des del Departament d'Interior per actualitzar aquesta situació. Ens desplacem fins allà on hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, fes-nos un resum una mica del que s'ha dit en aquesta compareixença.
8: Hola, Helena, bon dia. Sí, molt pendents de la situació meteorològica al sud de Catalunya. El pitjor s'espera a les comarques del Baix Ebre i el Montsià fins a les 2 de la tarda. Aquestes comarques han rebut ja aquest matí una segona alerta als seus mòbils perquè en aquesta part del territori es poden acumular les properes hores 200 litres per metre quadrat i fins al moment els serveis d'emergència han rebut unes 200 trucades de diferent mena, també de caràcter mèdic. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, acaba de fer una radiografia actualitzada del nombre d'incidències registrades fins al moment en una compareixença informativa que sí que acaba d'acabar fa uns minuts al Departament d'Interior.
3: Bombers han tingut més d'una setantena de serveis. Aquests serveis han estat sobretot d'esgotament d'aigua, de treure aigua de baixos, de zones que s'anegaven, també d'algun element estructural, d'alguna incidència que han tingut. No tenim coneixement que hi hagi hagut cap circumstància greu per la vida de les persones. I el que també tenim en aquests moments és també una afectació per lo que fa al subministrament de llum. L'última dada que jo tenia d'ara que estava en el CECAT és que encara quedaven 1.200 abonats entre Roquetes i Deltebre, bàsicament, sense subministrament de llum. Al llarg de la nit havien sigut fins a més de 5.000, 6.000, però han anat rebaixant, estan atenent aquestes incidències en el territori i tan bon punt es pugui restablir des de les empreses operadores, doncs així es faran.
8: S'imposa, Helena, per tant, la màxima prudència. Aquest divendres s'avancen també les pluges cap a Ponent, cap a les comarques de Ponent i el Camp de Tarragona. A les Terres de l'Ebre, les pluges podrien aturar-se aquesta tarda, però es podrien reprendre al vespre. Així que la incertesa també és total a les properes hores. Les decisions hauran d'anar canviant segons canvien els escenaris i en aquests moments es valora també el tall de l'AP7 com a conseqüència de les intenses pluges que cauen i afecten bàsicament a aquesta hora al Baix Ebre i al Montsià. Aquesta és la situació, Helena, pendents del cel, pendent de com poden canviar els escenaris. El comitè director es tornarà a reunir, el comitè tècnic es tornarà a reunir cap a les 11 del matí. S'espera una segona compareixença informativa aquí, al Departament d'Interior, a partir de les 12 del migdia i, recordem, fins a les 2 de la tarda s'espera el pitjor escenari a les dues comarques més afectades en aquest moment per les intenses pluges. Ho tornem a repetir, insistim, són el Montsià i el Baix Ebre, territori on es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat fins les properes hores, fins al proper migdia.
2: Gràcies, Anna. Doncs haurem d'estar vigilants i molt pendents, com deies, d'aquesta nova compareixença cap a les 12 del migdia. Doncs, a banda de Mas de Barberans, on s'han registrat ja acumulacions de 220 litres per metre quadrat, Santa Bàrbara és un altre dels municipis del Montsià on aquest risc de 6 sobre 6 en l'episodi de temps violent està deixant també forts aiguats. Ho comprovem en directe, connectant amb la directora de la Plana Ràdio, la Teresa Giné. Bon dia, Teresa. Quina és la situació ara mateix? Quina és l'última hora que ens pots explicar aquí a Santa Bàrbara?
9: Molt bon dia, Helena. Mira, l'última hora és que fa no res, mig minut, acabem de rebre aquest és alert. Nosaltres ens situem ara mateix al centre d'emergències de Santa Bàrbara, concretament a l'Esmar Centre. És una zona situada en un bon punt on no passa el barranc del Pelós. Aquesta nit ha estat molt complicada perquè hem tingut una acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. Imagineu, 100 litres en menys d'una hora. Tenim l'alcalde Lluís Gimeno amb el que volem parlar sobre la situació actual, però sobretot una qüestió importantíssima també és aquells treballs previs. La situació actual, com estem ara mateix, senyor Calder?
10: Ara estem en una situació molt tensa, com molt has dit. Hem tingut ara un episodi a partir de les 6 del matí que l'únic que ha fet ha sigut reforçar la problemàtica. En aquesta última hora ens han caigut 114 litres i, evidentment, doncs, no solament els 200 i pico, que 207 o 208 que portem a Santa Bàrbara, sinó que nosaltres també acumulem l'aigua del Mas de Barberans per aquest barranc del Pelós, que és el que es desborda la població. O sigui, possiblement doncs estem entre els 200 nostres i els 200 del Mas de Barberans, estaríem parlant ja d'un caudal de 400 litres que estan caient a la població.
9: Hi ha carreteres tallades, com ben bé acabem d'escoltar, i també és cert que des del mateix municipi no es pot circular d'una zona a una altra perquè tenim aquest barranc. No sé si hi ha incidències destacades que vosaltres sapigueu.
10: En un principi, incidències destacades no en tenim absolutament cap, però la que més valorem és que no tenim cap incidència que sigui de tipus personal. Tipus materials, evidentment, que en el moment que para de ploure, que es podrà començar a mirar, doncs, evidentment, que trobarem cases inundades, baixos inundats i destrosses a mobiliari i infraestructures municipals. Però bueno, això mentre sigui això, doncs la veritat és que farem el que faci falta i, bueno, evidentment, doncs, que ara una volta passa això, començaran a treballar tots els equips de bombers, els equips municipals i una part importantíssima que sempre utilitzem en aquests episodis a la població, que és el voluntariat, que a l'hora de la veritat és aquella gent que li posa l'ànima perquè les coses funcionin.
9: Este matí també hem tingut aquí en aquest mateix centre la visita precisament del delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Una de les coses més destacades és treballar allà amb antelació. Santa Bàrbara passa un barranc i d'una manera destacada ja es van fer treballs previs perquè la gent no aparqués i això també ha minimitzat aquestes...
10: Dins del Pla de Protecció Municipal, doncs, bueno, cada vegada anem incorporant noves actuacions. Evidentment, enguany l'actuació que havíem fet era una feina gran, primerament en tots els sistemes de contenidors, tots aquests contenidors que podien ser susceptibles de ser arrossegats per la riuada i a la vegada pues, fan taps i creen aquestes problemàtiques. Es va fer un treball previ, se van tots reubicar fins que s'acaben les incidències i també s'ha fet també tot el que seria 10 o 12 dies, tota una revisió de tot el que serien els embornals, que estiguessin en perfectes condicions per a tragar la màxima quantitat de l'aigua. És evident que no tenen la capacitat de tragar aquesta aigua, però bueno, en principi també ens ha funcionat bé i ahir es va fer un treball minut a minut de desalojament de tot el que serien els vehicles que s'aparcaven a la zona, com siguéssim, del barranc, però també a les zones colindants, perquè cada vegada aquestes riuades de la població abans estaven molt concentrades al que era el barranc i ara, bàsicament, estan agarrant una amplada de quasi 100 metres tant a la dreta com a l'esquerra del barranc, anant ja, bàsicament, per moltíssims carrers de la població.
2: Gràcies, alcalde, i gràcies, Teresa Giné, per aquesta fotografia. Esperem que aquesta tarda, aquest migdia, això ja vagi de baixa i s'allunyi el perill de casa vostra. Gràcies, insisteixo, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta sort. Tres quarts de nou, més coses. Els dos decrets del govern espanyol sobre l'habitatge són a les portes de descarrilar aquest matí al Congrés. Junts ha decidit per unanimitat que els tombarà a la sessió que començarà a les 11 del matí. Els de Carles Puigdemont han exigit a l'executiu que els retiri i en presenti un de nou perquè considera que els textos actuals acabaran fent més difícil a la classe mitjana i treballadora trobar un pis i pagar-lo. Només calia la seva abstenció perquè s'aprovés el primer decret que, entre altres mesures, preveu la pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer d'habitatge habitual. En un comunicat, Junts considera que moltes de les mesures proposades provocaven o provocaran l'efecte contrari perquè reduirà l'oferta d'habitatges de lloguer i s'incrementaran els preus. A més, apunta que amb l'actual redactat no es barrarà el pas als fons voltor perquè podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret perquè el valori. Sigui com sigui, el cop de porta dels juntaires al primer decret és determinant perquè quedi en via morta després que Podem, el PNB i Coalició Canària hagi anunciat el seu vot favorable. El segon, que demana la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, ja no tenia cap opció de prosperar. Tot i l'imminent fracàs de les votacions al Congrés, el govern espanyol s'ha mostrat taxatiu i deixa clar que no retirarà cap dels decrets. La coalició assegura que s'ha treballat durant mesos per intentar construir un consens i que la utilitat de les mesures ja s'ha posat de manifest en les primeres 24 hores des de l'aprovació en Consell de Ministres. En una piulada a les xarxes socials, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, posa com a exemple el desnonament frustrat de la Macarena, una veïna del barri de Sant Andreu de Barcelona. Alerta que ha arribat l'hora de la veritat i posa al mateix sac Junts, Vox i PP perquè triïn si són al costat de la majoria social o dels especuladors. A la mateixa línia, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa als de Carles Puigdemont que el govern té molt clar quin és el camí contra l'especulació i els toca decidir amb qui volen sortir a la fotografia. Però mentre segueix l'estira i arronsa polític, al carrer creix la pressió. A Barcelona, com a d'altres capitals arreu de l'Estat, centenars de persones han mostrat el seu malestar amb cassolades per reclamar, està clar, l'aprovació dels decrets d'habitatge. En aquest sentit, el sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts previst a les votacions d'avui i acaba de convocar la ciutadania a una concentració a les portes de la seu del partit a Barcelona. A Girona, d'aquí a pocs minuts, començarà un dels judicis més esperats. Fa més de 3 anys que l'assassinat de la Carla Fernández espera justícia. Un feminicidi que va commocionar la ciutat i que la família de la víctima s'ha encarregat de no fer caure en l'oblit. A l'Audiència Provincial de Girona s'hi ha convocat una concentració de suport justament a aquests familiars. I allà hi tenim el Marc Guibas i la Natàlia Bonjoc de Televisió de Girona. Bon dia, Natàlia. Explica'ns què està passant aquí al Palau de Justícia.
11: Hola, molt bon dia. Com molt bé explicaves, el crim de la Carla Fernández, la jove gironina assassinada el juliol del 2023 al seu pis al barri de Sant Narcís, arriba avui a judici. L'exparella de la víctima, Antoni Montpar, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia reclama per a ell presó permanent revisable i per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. Abans que comenci la vista, però, com esteu veient, a les 9 del matí la família de la Carla ha convocat una concentració per recordar la jove. També estan cridats els familiars d'altres víctimes de feminicidis. Darrere tot això hi ha la Blanca, la mare de la Carla, que crea l'associació Ama Feminicidios, i també altres associacions de tot Catalunya, podríem dir també de tot el país, que han decidit doncs venir també a donar suport i doncs recordar això, que el masclisme mata. Darrere tot això també hi ha l'Ajuntament de Girona, qui també doncs ha volgut donar suport a aquesta família. Tenim aquí la Missa Dalí, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Girona. A mi, un judici que arriba 3 anys després. L'Ajuntament, també com ho heu fet per donar suport doncs a la família de la Carla i en aquest cas?
12: Molt bon dia. Bé, nosaltres des de l'Ajuntament, com és obvi i evident, el que hem anat fent des del primer moment és desplegar tots els recursos i tots els serveis possibles per donar recolzament a la Blanca, en aquest cas, que és la mare de la Carla. Des del primer moment, doncs, serveis psicològics, assessorament jurídic, acompanyament, en tot allò que ens ha estat possible, doncs, hem anat actuant. I ella sap perfectament que aquí som i aquí hi estarem, no? De fet, quan se sap la data del judici, una de les primeres qüestions que nosaltres comencem a treballar i ho fem de manera conjunta és precisament, no, entre altres coses, fer aquesta crida per fer aquest rebuig unànim cap a aquest crim masclista a la nostra veïna Carla. Però que en aquest cas també hem de dir que no només es tracta de la Carla, sinó que és un rebuig per qualsevol feminicidi que pugui haver-hi.
11: Doncs moltes gràcies, Ami.
12: Moltes gràcies.
11: Doncs com dèiem, un judici que estarà a punt de començar. Abans, però, aquesta concentració aquí convocada, veurem com va avançant tot el judici. En tot cas, s'espera que l'acusat declari el dimecres i el dijous doncs ja sàpiga doncs el resultat de tot plegat. Els anirem informant del que passa aquí des de l'Audiència de Girona.
2: I ara és temps d'esports i és temps de Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
2: El Real Madrid que torna a la càrrega amb el cas Negreira.
13: Sí, ha fet arribar a la UEFA documentació al voltant dels pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres i li demana celeritat en el procés. La UEFA confirma que ha rebut aquesta documentació i assegura que la tindrà en compte de cara a la investigació. Mentrestant, la reacció del Barça no s'ha fet esperar. A través d'un comunicat desmenteix que això suposi una reobertura de l'expedient iniciat el 2023, alhora que reitera plena col·laboració amb els òrgans competents. Tot plegat es produeix 2 setmanes abans del clàssic del Camp Nou i també dies després que s'hagi programat pel 25 de novembre l'acte de conciliació per la querella presentada pel Barça contra Florentino Pérez per un presumpte delicte de calúmnies. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, ha perdut davant el Veszprém per 33-42 en un partit en què els hongaresos van dominar en tot moment. El conjunt dirigit per Xavi Pascual i amb el també exblaugrana Emil Nielsen sota pals ha neutralitzat els de Carlos Ortega, que no poden revalidar doncs el títol aconseguit la temporada passada. L'entrenador analitza els errors comesos.
14: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Nuestra defensa no ha estado ni mucho menos al nivel que suele estar, y luego las pérdidas de balón nos han condenado a contraataque de ellos de primera oleada, ¿no? Y eso ha sido muy decisivo.
13: Demà, dia important pel Club Natació Catalunya, s'enfrontarà a Atenes a l'Olympiacos grec en la final de la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo. El club barceloní participa com a campió de l'Eurocup després d'haver-se imposat a l'Atlètic Barcelonet en la final del curs passat. Al davant hi tindrà el campió de la Champions en un duel que arrencarà a 4:45 de la tarda. Haurem d'esperar demà, li desitgem sort al Catalunya.
2: Doncs tota.
13: Vinga, fins dilluns.
2: Cristina, que vagi bé, bon cap de setmana. Igualment. I ràpidament ens n'anem al cinema com cada divendres. Ho fem de la mà d'en David Navarro, que a més ens explica la cartellera.
15: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
16: No, ni de coña. Es el campamento químico. vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
17: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy. Té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
19: ¡Ríndete, putita!
18: ¡No!
19: ¡Venga, ríndete ya!
18: ¡No!
20: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
21: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
17: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
20: Di algo. Di algo.
22: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
23: Eso no me lo esperaba.
17: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
22: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
20: Vamos a salvar el mundo.
13: D'aquesta manera posem avui el punt final al Notícies en Xarxa, molt pendents de l'actualitat, molt pendents especialment d'aquestes pluges que estan sent torrencials al Baix Ebre i al Montsià i del qual us anirem informant puntualment aquí, en aquesta casa. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i dilluns hi tornem a les 7. Gràcies.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: O al territori 17.

0: És divendres 2 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment de la tertúlia i avui en concret parlarem sobre l'èxit de la pel·lícula La Bola Negra, que es va estrenar ara farà tot just una setmana i que ara mateix està sent tot un èxit, i això ho farem amb en Pau Fàbrega. I acabarem el programa, com sempre, cada divendres, amb la secció dels clàssics musicals amb en Jaume Espuny. Avui escoltarem Electric Ladyland d'en Jimi Hendrix. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El Castell d'en Boix de Taradell és un espai emblemàtic del municipi i molta gent passeja pel seu entorn, sobretot els caps de setmana. Ara, després d'anys amb el projecte sobre la taula, ja s'ha formalitzat la compra i passarà a ser de titularitat municipal. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Taradell ha comprat el Castell d'en Boix, un espai emblemàtic del municipi amb una extensió de 4,7 hectàrees que inclouen el mateix equipament i el seu entorn. Les negociacions amb la família, que ha estat la propietària fins ara, es remunten a l'any 2002, quan es va firmar un conveni inclòs en el POUM. Des de fa 3 anys, però, les converses van intensificar i el consistori ha estat treballant per definir el radi de la compra amb 100.000 metres quadrats més dels que es van preveure inicialment. En total, el cost ha estat de 187.000 euros. Joan Canó és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Taradell.
2: I que, per tant, a partir d'ara, tots aquells temes d'adequació que necessita l'espai, temes de seguretat, temes d'accessibilitat, qualsevol millora que es pugui realitzar a partir d'ara que el pla director preveu, doncs que es pugui fer per part de l'Ajuntament, que es puguin buscar subvencions, que es puguin buscar recursos, perquè el fet de ser ja públic 100% doncs ens obre molt més el ventall i la porta, no?, de poder accedir a finançament i poder accedir a subvencions i poder fer-se càrrec, no?, l'administració pública, l'Ajuntament, que al final és qui li pertoca, ja que fa la funció pública, no?, que tots sabem i que el poble doncs el sent molt seu.
1: El pla director preveu diverses actuacions, entre les quals les més immediates contemplen millores en l'accessibilitat i la seguretat, perquè hi ha punts exposats en risc de caiguda, on es col·locaran baranes i proteccions. Amb tot, és un pas important per al municipi, que incorpora un element més en el seu patrimoni municipal i on no es descarta l'opció de poder organitzar-hi propostes culturals de les quals en puguin gaudir tots els veïns i veïnes. Míriam Martínez, regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Taradell.
3: Creiem que cada espai del poble és un escenari, no? I transportar la cultura al carrer és una de les coses que hem fet i que volem continuar promocionant, perquè el Castell, en el fons, és un espai molt bonic. Ara, evidentment, si va de nit és fosc, clar, hi ha uns hàndicaps al voltant de tot el castell, no? L'accessibilitat, i doncs que és un lloc apartat del poble, que no és... Però sí, no hi hauria cap problema doncs, de poder continuar oferint-hi una activitat cultural.
1: La compra del castell es va aprovar pel ple la setmana passada i, si tot avança com està previst, es formalitzarà abans d'acabar l'any.
0: Possible multa per l'empresa de manteniment dels assessors de Sant Pere de Ripoll i penalització a l'empresa que gestiona l'enllumenat públic, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Del 24 de juliol fins al 17 de setembre d'enguany hi van 55 dies. És el temps que va estar espatllat un dels ascensors exteriors que connecta el barri de Sant Pere amb el centre de la vila. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Ripoll va aprovar per unanimitat la incoació d'un expedient de penalització de fins al 2% del contracte a l'empresa Cone Elevadores, que gestiona el servei de manteniment d'aquests ascensors. L'empresa no va resoldre l'avaria deguda a una peça malmesa en un termini màxim de 48 hores tal com marca el conveni. A més, intentaran que hagi de pagar el servei de bus contractat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin anar al mercat de dissabte. L'alcaldessa Sílvia Orriols lamentava el greuge patit pels veïns i els familiars dels usuaris de la residència Fundació Guifré per veure limitada la seva mobilitat. De fet, plou sobre mullat perquè dimarts al matí es va espatllar l'altre ascensor. Sentim-la.
5: Malauradament, aquest dematí, quan preparàvem el ple, ha vingut el tècnic de la casa a anunciar-nos que no l'ascensor no torna a funcionar. En aquest cas és l'altre, però bé, el servei ha quedat un altre cop inhàbil, no? Ens trobem que cada cop que plou, doncs hi ha inundacions i això provoca fallades elèctriques. En aquest cas s'ha trencat la placa, ja s'ha demanat el recanvi, però clar, preveiem que 2, 3, 4 dies no ens els estalvia ningú, no? Davant de tantes i tantes incidències i avaries, nosaltres sí que vam demanar com és possible que estiguem tot el sant dia així, i el que se'ns va dir des de l'empresa l'empresa de manteniment és que aquests ascensors que s'han instal·lat aquí són d'interior i que, per tant, al haver-los col·locat a l'exterior, doncs cada cop que hi ha algun canvi sobtat meteorològic, doncs hi han afectacions.
4: El consistori planeja una partida més grossa al pròxim pressupost per solucionar-ho. El ple també va imposar una penalització a l'empresa CC de 64.000 euros per incompliment del contracte mixt de subministrament, obra i servei per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de Ripoll. El motiu, entre altres coses, per la manca de pintura de columnes o l'incompliment de la legalització del quadre de maniobra de l'enllumenat públic. La mateixa empresa també podria ser penalitzada amb 36.000 euros més per una infracció molt greu per una avaria a l'enllumenat de Sant Pere durant la festa al seu barri. En aquest cas, encara pot presentar al·legacions.
0: I l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADNEC, i la campanya contra el quart cinturó reclamen un canvi radical a la planificació de la mobilitat del Vallès. Laia de Déu, una codinenca.
6: Segons denuncien, la pèrdua de la línia segregada en arribar a les rotondes de Can Valls i Palau farà que els autobusos continuïn patint les mateixes retencions que la resta de cotxes. Toni El Talló és membre de l'ADNEC i ens explica que aquesta manca de prioritat fa que la població triï el vehicle privat.
7: La qüestió és que tots sabem que si un usuari, una persona que està utilitzant el vehicle privat i que podria estar utilitzant l'autobús, veu que l'autobús arriba a la cua igual que ell, no estarà temptat d'acudir al transport col·lectiu. En canvi, si veu que el bus passa pel seu costat i mentre ell està aturat encara en passa un altre i potser un altre, sí que s'acabarà plantejant que potser li sortiria a compte canviar el seu hàbit.
6: Aquesta manca d'aposta decidida pel transport col·lectiu a la comarca, segons l'entitat, està lluny d'assolir les fites fixades al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, aprovades l'any 2021. Les dades oficials revelen que la quota de transport públic a la zona amb prou feines ha augmentat un punt percentual i que les emissions de CO2 continuen augmentant en lloc de reduir-se.
7: En caràcter general, s'havia d'aconseguir una reducció del 6% i en aquests moments estem encara amb un increment que s'acosta al 9%. És a dir, que hi ha molts punts de diferència i, per tant, vol dir que els objectius del pla no s'estan complint.
6: Més enllà del tram sud de la C-59, la DENC manté oberta la seva oposició als projectes d'asfaltat i recorden que estan pendents de la resolució al contenciós que van presentar per les obres de la variant de Sant Feliu de Codines, previstes per començar aquesta tardor.
7: La presentació d'aquest contenciós no comporta la suspensió de l'inici d'obres, no? Sí. Però sí que és veritat que ens podem trobar en una situació que s'hagin iniciat les obres d'aquí un temps i que ja podria arribar a haver-hi una sentència favorable al que nosaltres demanem, que és que bàsicament la tramitació que va utilitzar la Generalitat en el seu moment per tirar endavant en aquest projecte era una tramitació que estava fent frau de llei.
6: Davant d'aquest escenari, des de l'ADNEC, demanen al nou govern català que apliqui un canvi de rumb real a les polítiques d'infraestructures, reordenant la xarxa de concessions d'autobusos i prioritzant el transport públic per adaptar-se de veritat al context d'emergència climàtica.
0: I des d'aquesta setmana, la UBIC UCC té una seixantena d'estudiants més. Són els del grau en dret que s'estrena aquest curs. És una aposta que fa el centre d'anar incorporant nova oferta formativa. Andreu Jiménez.
1: Una seixantena d'estudiants han estrenat aquesta setmana el nou grau en dret a la UBIC. La demanda ha superat amb escreix la previsió inicial que s'havia comptabilitzat amb 40 places, podent ampliar l'oferta fins a les 50. En total, sumen els alumnes de la Facultat Bigatana, els de Manresa, i els de l'ESER Business School a Barcelona, on també s'imparteix el grau, hi ha més de 200 estudiants a primer curs. A la capital osonenca, la formació de cada curs s'anirà concretant a mesura que avanci el grau. Sentim a Josep Burgalla, delegat de la Facultat de Dret de la Universitat de Vic.
8: I la nostra idea és, el curs que ve, sortir ja amb un doble grau de Dret i Administració d'Empreses, que és una cosa que no inventem nosaltres, que ja s'ha fet, que es fa en altres universitats, que va buscar un estudiant disposat a fer dues carreres alhora, per tant, un estudiant que té, diguem, té els colzes ja mida pelats, no? I no s'espanta. I generalment, per tant, és un tipus d'estudiant amb top, diguem, amb molt nivell, que està bé també tenir aquest tipus d'estudiant. Per tant, el curs que ve, la idea nostra és sortir amb aquesta doble titulació.
1: Com a novetats, l'any que ve s'oferirà la possibilitat de cursar el doble grau en Dret i Administració d'Empreses i un cop completat el grau, s'iniciarà el màster obligatori per a l'exercici de la professió. De moment, el grau comença amb un paquet d'assignatures introductòries que s'aniran especialitzant durant els anys que dura la formació. Rafael Oliver és el coordinador del grau en dret de la UBIC.
9: És una carrera llarga, amb molta dedicació i molt d'esforç, i moltes vegades els estudiants no saben ben bé a què es dedicaran, si mercantil, familiar, penal, tributari, fins que no es troben que han acabat tota aquesta formació.
1: En destaca la taxa de feminització a les aules, que és prop del 80%. Tradicionalment, el dret ha estat un sector masculinitzat, però la tendència ha anat canviant. Pel que fa al nom de la facultat, aquesta mateixa setmana s'ha confirmat que passarà a incloure's el dret en la seva denominació. Ara se la coneixerà com la Facultat d'Empresa, Comunicació i Dret de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
0: I el 10 d'octubre, una caminada per un tram de l'anomenat camí acabarà amb la inauguració de l'exposició a Cardedeu de 50 anys de la Bressola, 50 anys, sembrant futur, Enric.
10: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'exposició itinerant que porta per nom 50 anys de la Bressola, 50 anys, sembrant futur, està ara instal·lada a la sala 1 de la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura de Cardedeu i es podrà visitar del 5 al 16 d'octubre. La mostra estarà marcada en l'activitat Caminada per la Llengua, organitzada pel PAS, Amics del Camí, una activitat oberta a tothom que recorrerà un tram de l'anomenat Camí, el qual és una ruta de senderisme cultural de més de 5.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana i que en aquesta ocasió es trascarà pels voltants de Cardedeu i finalitzarà amb la inauguració de l'exposició. Aquesta, creada pel Departament de Política Lingüística amb el suport de l'Escola La Bressola i de l'Associació Amics de La Bressola, repassa els 50 anys de trajectòria d'aquesta escola, nascuda el 76 a Perpinyà, amb una única aula i 7 alumnes, i que avui escolaritza més d'un miler d'infants i joves amb un model basat en la immersió lingüística, la verticalitat i el treball cooperatiu, plenament arrelat a la Catalunya del Nord. L'arribada de l'exposició a Cardedeu està possible gràcies a les regidories de Llengua Catalana i Cultura. De fet, la iniciativa, com hem apuntat, s'emmarca en el camí, el projecte de senderisme cultural del Pas als territoris de parla catalana, i en el camí 8, la seva aposta anual per conèixer 8 indrets als països catalans. Aquesta caminada sortirà a les 10 de la Tèxtil Rase i farà un recorregut d'uns 11 quilòmetres, 2,5 aproximadament, i tornarà al mateix punt cap a les 12:30, quan tindrà lloc la inauguració de l'exposició i un pica-pica amb productes de proximitat.
0: La penya blaugrana de Caldes de Montbui celebra els seus 50 anys de vida aquest cap de setmana amb un extens programa d'activitats, Laia.
11: L'entitat reunirà periodistes esportius, cultura popular i dirigents i exdirigents del Barça com l'expresident Joan Gaspar o el vicepresident Rafa Juste. Aquesta celebració vol servir per posar en valor la trajectòria de l'entitat al municipi, però també per reflexionar sobre els reptes de futur de les penyes esportives. Fundada ja fa 5 dècades, la penya blaugrana ha mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda, esdevenint un punt de trobada pels aficionats culers de la vida termal i un enllaç directe amb l'actualitat del club. El president de la penya, Jaume Coll, remarca el significat d'assolir aquesta efemèride.
12: A veure, això és un fet històric perquè 50 anys de celebració és molt fort, inclús per les penyes, per inclús este com a temes personals o familiars. 50 anys són 50 anys. I aquesta vida ha sigut perfecta, insuperable. Ha sigut una trajectòria durant tots aquests anys que no s'ha tancat mai la porta de la penya, vol dir que ha sigut perfecta.
11: El calendari de festes inclou una taula rodona a la sala de plens de l'Ajuntament amb periodistes esportius com Joan Puquí o David Bernabéu, cercavila amb la batucada de Sant Feliu de Codines no matabalis, actuacions amb el Ball de Diables de Caldes i, a més, un dinar amb més de 150 assistents. Però més enllà de la festivitat, un dels principals reptes que afronta l'entitat és assegurar la incorporació de gent jove.
12: I va haver-hi un moment que hi teníem gent jove que inclús van participar a la festa de major del poble, fent barraques i fent coses. Però costa, el jovent vol festes, vol esbarjo, vol això. No saben que la penya es manté gràcies a aquests 20 o 25 euros que es paga l'any i que nosaltres tenim el local a disposició d'ells i que inclús els seus socis de la penya tenen la possibilitat de treure entrades més bé que si no és ni soci del Barça ni soci de la penya.
11: Els actes del 50è aniversari de la penya es completaran diumenge amb un programa especial de Ràdio Caldes i el dinar commemoratiu, amb l'objectiu de reforçar el vincle entre el teixit associatiu local i el barcelonisme.
0: I les Masies de Voltregà acollirà aquest cap de setmana la 5a edició del Rally de les Masies, que enguany incorpora diverses novetats, entre elles un nou format de dues etapes, Andreu.
1: La 5a edició del Rally de les Masies coincideix amb la 5a cita del calendari de Catalunya de ral·lis d'asfalt del 2026. Començarà avui amb la sortida protocolària des de Manlleu a les 7 de la tarda. Enguany l'acte es trasllada a la zona del Museu d'Altera en comptes de la plaça, ja que coincideix amb la Fira del Porc i la Cervesa. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el nou format de dues etapes. Després de la sortida, els participants disputaran un tram cronometrat que es repetirà dues vegades. D'aquesta manera, completaran prop del 30% del recorregut total de la competició durant la primera jornada. Guillem Pérez és l'organitzador del rally.
13: És un creixement molt important, tant a nivell logístic com de competició, i això crec que a la majoria dels participants els ha agradat. Els hi permet fer uns trams de nit, que això sempre ho enyoren. També ens permetrà el dissabte acabar una mica més d'hora. Podrem fer una

0: Biblioteca de Cardedeu, on va impulsar la lectura entre les nenes en un context que limitava el paper de les dones i que just aquest dimecres s'ha presentat a la biblioteca actualment anomenada Marc de Vilalba, el documental que farà honor a la seva vida i del qual vam poder parlar-ne aquest dilluns a l'entrevista Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que Maria Shelley, entre moltes altres tasques, inclús també va contribuir en l'endreça de l'Arxiu Municipal. I en reconeixement de la seva tasca, Cardedeu va posar el nom d'Àvila a un carrer, en homenatge a la ciutat on Maria Shelley havia nascut. No obstant, ara es vol reconèixer com cal la seva figura. Núria Lázaro i Ariadna Carreño són les persones que hi ha al darrere del documental. Escoltem aquesta primera.
2: Hi havia un tarannà per difondre la cultura i que va estimar moltíssim el poble i sobretot moltíssim la biblioteca, i vam pensar que no podia quedar en l'oblit el seu nom i que havíem de fer alguna cosa, fer-li un reconeixement de la manera que nosaltres millor sabem, que és audiovisualment, i després si a part des del poble es pot fer alguna cosa, doncs millor.
1: La història de Maria Shelley García es convertirà l'any vinent en un documental de la Ràdio Televisió Cardedeu amb el suport de la xarxa La 2 i 3Cat. A través de testimonis, fragments del diatari i recreacions ficcionades interpretades per Júlia Genís, el documental recupera la història d'una dona avançada al seu temps, marcada també per zones d'ombra.
3: Fent aquest documental no hem descobert realment què significava ser bibliotecària en aquell temps, no?, i la missió cultural que tenien, i que al final doncs, crec que és la part bonica d'un projecte així, que no només doncs, saps més coses sobre el personatge que estàs investigant, sinó de tot un context que realment doncs, no era pues, gens conegut, no?
1: Recuperar la història de Maria Shelley ha permès tornar a posar nom i rostre a una dona que va formar part de la història cultural de Cardedeu. Però recuperar la memòria també significa preguntar-nos què en fem d'aquesta memòria. És per això que a la web de radiotelevisió.cat, rtvc.cat, d'aquesta casa hi trobareu un formulari per poder decidir si es considera que cal reconèixer la figura de Maria Shelley i de quina manera més agradaria que ho fes de cara al públic.
0: I seguint amb la mateixa línia, 10 dones i 10 històries de vida protagonitzen la segona edició de Dones que fan roda, un documental que posa en valor figures femenines vinculades al teixit social i cultural de Roda de Ter. La nova edició es presentarà demà al Teatre Liceu i s'estrenarà al Nou TV el 12 d'octubre. Andreu.
4: 10 dones amb 10 històries de vida diferents protagonitzen la segona edició del documental Dones que fan roda, que ret homenatge a figures femenines que formen part del teixit humà, social i cultural del municipi de Roda. Pep Bas, impulsor del documental.
5: És la voluntat d'homenatjar, visibilitzar, donar relleu a persones que conformen com a mínim el 50% de la societat i que no han tingut les facilitats ni el reconeixement públic que més o menys es mereix tothom pel seu empenta, les seves ganes de fer el viure, etc.
4: Entre els testimonis hi ha un ampli ventall d'històries i anècdotes, des de dones vinculades a establiments i serveis com la farmàcia o la biblioteca del municipi fins a cuineres, mestres i dones relacionades amb altres àmbits. El projecte es va estrenar l'any passat i enguany dona continuïtat a una iniciativa que va néixer amb l'objectiu d'arribar mínim als 10 anys. Avui es farà la projecció del documental al Teatre Liceu de Roda, a les 8 del vespre, amb la presència de les 10 dones rodenques homenatjades. Enguany coincideix amb els actes de celebració dels 1.200 anys del primer esment del nom de Roda. El documental també s'estrenarà al Nou TV el 12 d'octubre a 8:45 del vespre.
0: I Camprodon acollirà la Fira de la Galeta amb més de 80 classes de galetes per tastar, Isaac.
6: Els sabors i les aromes de les galetes tornaran a impregnar els carrers de Camprodon aquest cap de setmana amb motiu de la 8a edició de la Fira de la Galeta. La mostra, repartida per diferents punts del municipi, comptarà amb una trentena de productors de galetes artesanes d'arreu de Catalunya que portaran entre 80 i 90 classes de galetes. Cal recordar que Camprodon és un territori galeter, tal com explica el regidor de promoció econòmica, Joan Sàrria.
7: Històricament havia estat i és un dels motors econòmics de la població de Camprodon. Als anys 60, doncs, era pràcticament el principal motor, perquè hi havia dos grans empreses, les Galetes Birba i les Galetes Pujol. Després Galetes Pujol a principis dels 90 doncs, van acabar desapareixent i s'han quedat ara Galetes Birba, que és doncs, una de les empreses evidentment emblemàtiques i de les més fortes que actualment hi ha doncs, a Camprodon.
6: Es podran comprar i tastar a la plaça de la Vila, just davant de l'Ajuntament. La zona dedicada als més menuts serà l'espai infantil al Petit Galeter, situat a la plaça del Carme, al sud de la població, en què hi haurà un un munt d'activitats per fer.
7: En trobarem des de la caixa gegant de galetes Birba perquè els més menuts la puguin anar pintant, els inflables, el pinta el teu davantal de cuiner-cuinera, que els més menuts, doncs, això, es posen al davantal i comencen a fer petits experiments amb el menjar, amb un menjar adaptat per ells, també, i també poden pintar

0: la Cookie, que és la mascota de la fira.
1: L'endemà diumenge hi haurà el taller creatiu al Monstre de les Galetes i activitats itinerants, sobretot al llarg del carrer València. Els infants rebran la visita de la Cookie i podran divertir-se amb l'animació itinerant dels cuiners despistats i els pagesets perduts, que donaran un toc humorístic. Un altre dels punts neuràlgics de la fira serà l'espai 1 d'octubre, sota el pont, que aglutinarà les activitats musicals i la inauguració de la fira dissabte a 11:45 del matí, a càrrec de l'actor de les Mil Cares, Pep Plaza, conegut per formar part del Polònia amb una imitació molt reconeguda de Pep Guardiola. A la tarda hi haurà una disco baby pels més menuts, amb regals de la Cookie, i tot seguit, un concert de jazz amb C.C. Gianotti en a preminuit. Un dels plats forts serà el concert de Rita Payés i Lucía Fumero, de diumenge al migdia. Dissabte a la tarda, l'espai Show Cookie a l'oficina de turisme acollirà un tast titulat del record al plaer, amb galetes birba a càrrec de Caram Caram, que també inclourà un maridatge. Els dos dies també hi haurà mercat d'artesania durant tot el dia a la plaça Santa Maria. Una de les propostes estrella, per la qual ja no queden entrades, és la visita a la fàbrica de les galetes birba a l'entrada de Camprodon. Són 7 visites gratuïtes d'una vintena de persones cadascuna i, tot i ampliar-les, se'ls han quedat curtes per la demanda que hi havia.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
3: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon divendres.
4: Molt bon dia a tothom. Una salutació a tota la gent que t'escolta. També una salutació a tota la gent que fa possible el programa. Per fi som divendres, a les portes del cap de setmana. Primer cap de setmana del mes d'octubre. No fa fred a les nits, no, ni de bon to es fa ni fresca gairebé, s'està molt bé, diria jo, a les nits, són nits molt agradables, en què es dorm molt bé i que no fa fred encara. A aquestes hores estem pendents dels aiguats que hi ha al sud de Catalunya, cap a la Costa Daurada, cap a l'Ebre, aquestes regions estan superant les pluges als 200 litres entre ahir i avui. Moltíssima aigua i, per tant, molta, molta precaució si aquest matí us heu de desplaçar cap al sud de Catalunya. Informeu-vos bé abans d'anar-hi perquè la situació és important, les afectacions són importants, volia dir. Vull dir, cuidado, precaució si aneu a cap a aquella zona. A casa nostra, temps més tranquil, tot i que serà un cap de setmana plenament de tardor i molt inestable, eh? Serà un cap de setmana molt inestable i on la predicció meteorològica és molt, molt difícil. Per tant, avui tot el que digui s'ha d'agafar amb pinces perquè pot canviar d'un dia a l'altre, pot ser molt diferent la situació meteorològica aquest cap de setmana de la que diré avui. Avui, en principi, plourà cap a les hores centrals del dia, poca cosa, i les temperatures seran més baixes. Van baixant les temperatures màximes, els hi costarà passar els 22-23 graus. Sí que les màximes nota que ja van baixant aquests últims dies. Demà dissabte serà un dia molt ennuvolat, però poca pluja. En principi, plourà poc, a les zones on més plourà serà cap al Pirineu, però plourà poc, i sobretot a les hores centrals del dia. Temperatures mínimes una mica més baixes, moltes al voltant dels 13-14 graus, i les màximes al voltant dels 23-24 graus. I diumenge serà el dia més inestable del cap de setmana, diumenge serà el dia on pot ploure més hores, sobretot a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 6 i les 7 és on pot ploure més, i plourà a totes les comarques, a totes les poblacions, i ho pot fer de manera moderada. Les temperatures màximes al voltant dels 20 graus, mínimes 13-14 graus. Per tant, disfruteu del cap de setmana, un cap de setmana molt insegur i amb pluja, a vegades, amb pluja, però no tota l'estona, però sí que serà un cap de setmana això molt inestable i que s'haurà de seguir la predicció minut a minut perquè pot ser molt i molt canviant. Moltes gràcies. Adéu.
3: Casa Terradellos us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns, que tinguis molt bon cap de setmana. Nosaltres ara, d'aquí una estoneta, tindrem en Pau Fàbrega per parlar sobre l'èxit de la pel·lícula La Bola Negra. Ho farem en format de tertúlia i després acabarem el programa, com sempre, cada divendres, parlant dels clàssics musicals amb Jaume Espuny. Avui escoltarem Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Però tot això, després de publicitat, 3 minuts i tornem. Fins ara.
5: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
7: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
7: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
7: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
7: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
8: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
9: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
8: Llibres, papereria i regals.
9: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
5: El nou FM, 92.8.
10: Vols donar un nou aire als teus espais?
9: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
10: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
9: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
10: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
11: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
12: A Les Portes de Troia, dimarts, a les 10 de la nit, al 9 FM.
5: El 9 FM. El nou so d'Osona.
2: Són 2:15 i, per tant, és moment per la tertúlia. I per fi, un divendres més aquí al Territori 17. De moment, per la tertúlia, com sabeu, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques. I avui no podíem parlar d'una altra cosa, almenys per mi, que aquesta setmana no m'ha parat de rondar pel cap, i és La Bola Negra. Es va estrenar just fa una setmana i avui parlarem de la pel·lícula. Avisem que segurament farem algun spoiler, per tant, totes les persones que no l'hagin vist i que tingueu ganes de veure-la, que òbviament us recomanarem que la aneu a veure, doncs o canvieu d'emissora o canvieu de canal, o si voleu, doncs, escoltar-ho, doncs, vosaltres mateixos. No ho faré sol, òbviament. Ja tenim aquí en Pau Fàbrega. Què tal, com estàs?
13: Bon dia, Ona, què tal? Tot bé?
2: Pau, no sé si estàs com jo. Aquestes setmanes he pensat en moltes coses, però una d'aquestes ha estat La Bola Negra. No sé si compartim el mateix sentiment i la mateixa sensació.
13: Sí, jo crec que durant tota la setmana hi ha hagut la... Mira, la vaig veure el dissabte i cada dia he tingut la sensació de necessito tornar a veure-la. Crec que, a part, és una sensació generalitzada, a molta més gent li ha passat. I vull dir, crec que això és gràcies al fenomen dels Javis, que ha sigut, doncs, tan parlat aquest, vull dir, amb aquests 7 dies que porta en pantalles.
2: Clar, abans de començar a parlar de la pel·lícula, m'agradaria parlar d'un tema que potser és el fet de... Ho vam comentar nosaltres, Pau. És una pel·lícula que se n'ha parlat molt, és a dir, va sortir fa just una setmana i ha sigut un dels temes més parlats i potser algú pensa que se li està fent molta bola a la pel·lícula. Jo, en la meva defensa, dic que se li està fent bola a la pel·lícula perquè realment és una pel·lícula que dona per fer-li bola. No sé tu, Pau, si opines el mateix, si creus que realment s'està parlant lo just i necessari o se li està donant massa bombo a la pel·lícula.
13: Jo crec que realment tot el que s'està parlant a mitjans de la bola negra està justificat. Vull dir, potser és fàcilment la millor pel·lícula que ha sortit d'Espanya en el segle XXI. També s'ha de tenir en compte doncs, pel·lícules... Jo no he vist, per exemple, les de l'Almodóvar, vull dir... segurament també en el seu moment van tenir aquest furor que hi ha hagut ara amb la bola negra. Llavors jo crec que realment amb una pel·lícula tan bona que aspiren als Oscars, que segurament els Goya també estigui nominada en moltíssimes categories. També a Catalunya en parlem perquè molta part de l'equip que hi ha dins de la pel·lícula és català. O sigui, crec que està justificat parlar-ne, però sí que és veritat que com a societat estem acostumats a que quan cada dia et parlen d'una cosa, et van parlant d'una cosa, que ja te l'han girat, ja t'han fet no sé què, ja no saps què més dir, i dius, ostres, un altre cop estem parlant de la bola negra, que hi ha mil temes per parlar, i això és fantàstic. Però és obvi que arriba un poc i dius, mira, ja prou, vull dir, parem d'estirar el fil, perquè ja, vull dir, arriba el punt de, quan ja parles massa d'una cosa, que ja et cansa. Llavors, crec que s'ha de trobar aquest límit, i clar, tots just portem una setmana, és obvi que se'n parli, però segurament quan hi hagin les nominacions dels Oscars en tornarem a parlar, quan hi hagin els Goya en tornarem a parlar, o sigui que ocasions... Per parlar de la bola negra n'hi hauran. Llavors jo crec que hauríem de dosificar-nos una mica perquè sí que és veritat que al final acabarem bastant cansats del bucle aquest de la bola negra.
2: Si al final entres a TikTok, a Instagram, literalment el meu paratí és tot coses de la bola negra. Coses interessants, al final també moltes persones expliquen i t'ajuden a posar-te més en context o detalls que potser has passat per alt. Realment ajuda, però llavors hi ha aquesta altra part del públic de la bola negra que intenta sempre portar-ho a un altre extrem i portar-ho cap a un cantó que realment no és, no? Vull dir, sempre s'aprofita per les pel·lícules, en aquest cas, doncs, al final és un tema que tracta de la Guerra Civil, hi ha moltes persones que l'han portat, diguéssim, a la part negativa, o han volgut girar la trama, no? Llavors, això també, vull dir, bueno, al final, qui té xarxes té una altaveu i tothom pot dir la seva, i per tant ens podem trobar amb opinions diverses.
13: Jo crec que amb això passarà sempre. Sempre que hi ha un tema que genera debat i hi ha opinions contràries, sempre hi haurà aquests perfils que intentaran girar la truita o posar-hi el puntet, el dit a la nafra d'on ells volen. Llavors, això jo crec que és obvi que sempre sortirà i sempre n'hi haurà. Però sí que és veritat que hem de gaudir el que s'ha fet i fins i tot a mi em passa. Jo vaig veient això, com dius tu, el per a ti, em van sortint entrevistes dels Javis, que si no sé què, que si les promos i tal, i em vas enterant de coses i dius, joder, és que sou boníssims, cabrons.
2: Sí, sí.
13: Ahir, de fet, em va sortir una escena de... l'escena de la Penélope Cruz, que ells primer la planejaven fer amb una doble i amb la gent que tenien dins de l'escenografia van dir, només podeu tocar la Penélope 10 actors de vosaltres. Diu, i l'Ambrosi va dir, tu vas de gracioset, com no vigilis, et fotrà una bufetada. I llavors ells s'esperaven fer la primera escena gravada amb una doble. Què va passar? Que els Javis estaven amb la Penélope, que havia estat ensejant en un altre lloc, sola, no sé quantes hores, li van dir, hòsties, mira, Penélope, ja estan tots preparats aquí. Diu, què et sembla si anem, en comptes de que passi la doble, de fer l'assaig de joc, si anem amb tu directament i ja ho gravem? I la Penélope diu, sí, sí, endavant. I va sortir i diu, i clar, diu, la cara de sorpresa de la gent que estan tapant-se la boca dient, espera, la Penélope, és real.
2: O sigui, clar, clar, clar.
13: I això com a directors dius, sou boníssims, molt, cabrons.
2: Molt, molt,
13: i
2: molt.
13: I fins i tot el Javi Ambrosi li va dir, Penélope, en aquell li pots fotre una bufetada. En el que l'havia avisat que anava...
2: Sí.
13: Llavors, o sigui, és com que tot està coreografiat, actuat, però a la part... hi ha aquest punt de sorpresa que fa que sembli tot tan genuí i tan real que això només t'ho van fer els Javis. Llavors, a molta gent no li agradarà, però els tios són bons i en saben, vull dir.
2: Clar, jo, per exemple, hi ha moltes persones que per elles mateixes doncs, tenen ganes d'anar a veure la pel·lícula i després d'altres que potser les has d'intentar convèncer, no? I jo sempre els dic a aquestes persones, si el tema no t'acaba de filar, és a dir, dius, potser és un tema molt gastat, que realment no ho està gastat, eh? Dic, ni que sigui, dona-li una oportunitat per al fet de com està gravada, per la imatge, la voluntat dels Javis, perquè és una pel·lícula molt bonica de veure, està molt curada, totes les imatges, totes les escenes, vull dir, nosaltres hem pogut parlar amb la Gris Jordana, directora de fotografia i manlleuenca, ella ens ho explicava, no? Al final tot està pensat, res passa per casualitat, sí que hi ha aquesta part potser que explicaves tu, Pau, no? Aquesta part de sorpresa que al final doncs, en un rodatge passa de tot i després hi ha aquestes coses, però, ostres, és una pel·lícula molt curada, és que jo crec que la definició és una pel·lícula bonica i curada, no?
13: Sí, que la gent també està dient, no, és que peca de grandiloquència, que han volgut anar molt a lo grande, molt, doncs fer-ho molt gros, i dic, però... O sigui, crec que hi ha un punt que dic, vale, no pot ser pretensiós, com pot ser Christopher Nolan flipant-se gravant amb IMAX, que només ho pots veure a 15 cines de tot el món, crec que això és ser pretensiós. Però si tu tens una idea i la portes a magnitud, o sigui, m'estàs dient que et sembla pretensiós a l'escena de la neu, quan al final té una simbologia i...
2: De l'orca, totalment.
13: Ha... Sí, sí, i això, hi ha una curesa darrere a l'hora de fer-ho. No sé, crec que realment s'ha volgut estigmatitzar també alguns punts de la pel·li amb coses negatives que realment no tenen per què ser negatives. Vull dir, jo crec que la fotografia, amb lo preciosa que és i lo ben tractada que està, jo crec que tu has d'anar a un cine veient aquesta pel·li i tu has de gaudir-ho. No pots anar a buscar les coses dolentes d'aquestes coses perquè és com... T'estàs tirant... les pedres damunt la teulada. Vull dir, ja que tens això aquí i ho fan a lo grande, gaudeixo. Òbviament, les coses petites, vull dir, El ser querido, que era l'altra pel·lícula que podia anar als Oscars, també és una pel·lícula i crec que no va tant a lo gran i també són bones actuacions, però vull dir, ja que pots optar a fer això, jo crec que el millor és gaudir-ho.
2: I Pau, tu no sé si vas anar a veure la pel·lícula tenint expectatives de la pel·lícula o si... tenies la sensació que sortiries d'X manera. Què és el que més et va agradar i què et vas emportar de la pel·lícula? Perquè jo realment la vaig anar a veure un diumenge, o sigui, ja portava dos dies escoltant una miqueta de La Bola Negra, però és veritat que vaig anar sense expectatives perquè tampoc se n'havia parlat. Ara moltes persones potser que l'aniran a veure aquestes setmanes ja potser tenen les expectatives molt altes. Tu la vas anar a veure, si no m'equivoco, el dissabte o divendres?
13: No, vaig anar-hi dissabte. També és el que dius. Crec que em feia una mica... O sigui, tenia por a les expectatives, perquè havíem menjat promo, pre-promo de la pel·lícula molt temps abans, dient la pel·li dels Javis, que sabies que havien guanyat a millors directors al Festival de Cannes, Premi Públic a Toronto, a Sant Sebastián també justament dissabte van guanyar el Premi del Públic. Llavors sí que hi ha unes expectatives, sense haver-la vist, que dius, ha de ser bona. I si no m'agrada, què? Llavors, jo abans de començar la pel·li dic, hòstia, és que vull dir, es parla tant i tant, i hi ha tant, vull dir, també crec que hi ha el fenomen fan que em tirava una mica endarrere de, justament també, una mica pretensiós, per part meva, la vaig veure el Fenòmena, que també és com el cine dels cinèfils de Barcelona, i hi havia gent amb samarretes de Spanish Leather, del guitarrista de la Fuente. Llavors, són aquestes coses que dius, vale, aquí la gent realment és perquè li agrada la pel·lícula o per al fenomen fan dels Javis, del Guitarrica, de tot aquest imaginari col·lectiu que hi ha dins seu, llavors és com, espero que ho compleixi, i efectivament ho va complir. Mm-hmm. O sigui, crec que també em vaig rebaixar les expectatives de dir, si és una merda, vull dir...
2: Pues ho és.
13: Sí, vull dir, però no em vaig dir, no em vaig ficar dins del cap, ha de ser la millor pel·lícula que he vist mai, i vaig sortir dient, és la millor pel·lícula, de les millors pel·lícules que he vist mai.
2: 100%.
13: Sobre espanyoles, sí, tampoc no he vist totes les pel·lícules, ni soc un cinèfil, ni he vist Cinema Paradiso, Casablanca o tot això, però per les que jo he vist, és de lo millor que he vist en el cinema.
2: I també et volia parlar, volia parlar del tema de que surts del cinema i surts, o sigui, hi ha vegades que tu vas a veure una pel·lícula i surts content, pot sortir indiferent, però en aquest cas, i crec que és una cosa que ens passa a la majoria de persones que l'anem a veure, que surts tocat, surts com molt reflexiu. Jo vaig arribar a casa i dic, i estava raro, no sé com explicar-t'ho, no sé si vas tenir la mateixa sensació, i una sensació que acaba la pel·lícula i vaig dir, ja? Com, no sé, són 2 hores i mitja que estàs literalment molt concentrat, perquè és que la pel·lícula t'atrapa d'una manera, i quan acaba la pel·lícula, ostres, jo vaig sortir pensativa i com... No sé, una sensació molt estranya. No m'havia passat mai, crec, sortir del cinema tal com vaig sortir. No sé si et va passar el mateix.
13: O sigui, jo durant la pel·lícula vaig sentir com una muntanya russa d'emocions de ostres, això m'està encantant, ostres, això m'ha tocat, aquí tinc la pell de gallina...
2: Has rigut també, també riu en moments. Sí.
13: Era una muntanya d'emocions durant tota la pel·lícula. I a part també és el que dius, perquè em vaig quedar immers en la pel·lícula. Normalment quan vaig al cine alguna vegada he pecat de, ostres, aviam quina hora és el mòbil, et vibra, ui, aviam què em diuen, no sé què. No em va passar, o sigui, estava dins de la pel·lícula. En cap moment vaig tenir la necessitat de, he de sortir d'aquesta experiència cinematogràfica, sinó que no m'hi sento dins i no vaig tenir cap pensament intrusiu, i vaig acabar la pel·lícula i és com, uf, el que t'han descarregat de visualment, dius, ojo, perquè ara això ho he de pair-ho. I fins i tot, quan es va obrir les llums i tothom es van aixecant, la gent plorant, abraçant-se.
2: Sí.
13: Jo això no ho havia vist mai en el cine. O sigui, jo mai en un cine havia acabat una pel·lícula i havia vist la gent abraçant-se com, ostres, el que van patir, perquè això és real, vull dir, a Espanya, als anys 30, van patir aquesta discriminació en el bàndol republicà i fins i tot de gent del col·lectiu que et mataven per ser del col·lectiu. Mm. Llavors, a la gent, això, veient en com estem ara, li remouen les coses. I crec que és una experiència que jo mai havia viscut en un cinema.
2: El fet també de quan això s'encenen les llums, normalment el que fa la gent és, a vegades en els crèdits doncs hi ha com alguna escena especial, així, i la gent es queda. Tot i així, la gent es va quedar asseguda mirant els crèdits, que al final, o sigui, no hi ha res, és simplement la música. I això que dius, o sigui... Tothom estava callat, o sigui, callat i com...
13: S'ha de pair.
2: Sí, ja pots plorar o no plorar, perquè al final, vull dir, no és necessari, és molt personal, no? Però, ostres, aquesta sensació de dir, buah, què acabo de veure, no? O sigui, sí que és veritat que és una cosa que generalment amb aquesta pel·lícula sol passar, però també és veritat això que també hem d'avisar la gent que ens escolta i ens veu. No tingueu expectatives, perquè tothom se la pot prendre d'una manera o altra, la pel·lícula. Vull dir que
13: hi ha, molta gent a qui no li ha agradat. Vull dir,
2: sí, i és
13: crítics de cinema, vull dir... Sí, cadascú dels seus gustos, i per exemple, a mi em pot semblar molt guai això de que vagin a lo grande, i hi ha gent que digui, doncs no, per mi t'estàs flipant. Vull dir, cadascú és respectable a totes les opinions. Crec que sí, el que seria bonic d'aquesta pel·lícula, i és una reflexió que he fet amb els dies, és la gent que en els anys 30 tenia 20 anys, 10... o que ha viscut el postfranquisme, tenir l'opció de veure aquesta pel·lícula. Perquè nosaltres, com a joves, estem molt conscienciats de la sensibilitat que hi ha d'haver envers el col·lectiu LGTBI. Llavors, crec que també la gent gran, que potser en el seu moment va sentir que formava part del col·lectiu i no ho podien dir perquè estaven represaliats, doncs potser seria interessant que veiguessin aquesta pel·lícula.
2: Mm. I Pau, per anar acabant amb la tertúlia, m'agradaria comentar el tema dels actors. Han debutat, bueno, més actors a la pel·lícula, però sobretot dos dels protagonistes, en Milo Kiefes i l'altre, en Guitar Rica, no? En Milo, no sé si tu l'havies conegut, jo el vaig conèixer per un vídeo de TikTok que deia que estava molt perdut amb la seva vida. Això ho vaig descobrir... Sí. No sé si et sona aquell vídeo d'un... Bueno, d'en Milo.
13: Sí, o sigui, vaig veure el vídeo de que deixava la carrera de Biologia,
2: sí, perquè s'havia perdut.
13: I en el seu moment recordo haver-lo vist, però no associava que era ell.
2: Jo tampoc.
13: I per quan diria, és veritat.
2: I llavors també el debut d'en Guitar Rica.
13: Que, de fet, actua de puta mare, eh? O sigui,
2: no
13: sabia que tenia... Perquè de les tres històries que hi ha, el Guitar Rica, diguem-ne que és el nexe.
2: La connexió
13: principal. En cap moment hagués dit que li donarien aquesta importància i que ho podria arribar a fer tan bé. Crec que també els Javis porten tota la trajectòria treballant amb actors primerencs, diguem-ne,
2: sí,
13: Operació un triunfo, al final eren actors per primera
2: vegada. La Maia,
13: vegada,
2: per exemple, amb la Messias.
13: Clar. A la Veneno, a Marily Endrem, al Martin, vull dir, crec que estan acostumats ja a treballar amb aquest tipus de gent i treure-li doncs, profit. I ho fan molt bé, la veritat. És que és, vull dir... A mi em fa ràbia perquè tenen el seu punt que dius, hosta, que ha passat els Javis, que és com molt... són molt seus i ja veus per on van i una mica de... Bueno, aquest... és que no sé com especificar-ho, però el rotllo Javis d'aquest festa, tal, mamoneo... No sé. Que dius, potser els veus tant de cachondeo, que s'ho estan passant tan bé, que dius, és impossible que siguin tan professionals.
2: Sí, sí, ho són, un 10 de 10.
13: I ho són, i vull dir, i els teus ho fan bé. Ens hem de fotre un punt a la boca, a qui no li agradi.
2: Exacte. Doncs, Pau, donaria per parlar mitja hora més d'aquesta pel·lícula. Potser algun dia fem una segona part, ja, si...
13: Lo dels... Mira, jo recomano...
2: digues.
13: Si van als Oscars, portar a gent que va viure el postfranquisme, o la Guerra Civil, i que han vist la pel·lícula i aviam què en pensen.
2: Em sembla perfecte, Pau. Ens ho apuntem, això.
13: I potser hi ha històries d'amor i tot amagades que mai han sortit a la llum.
2: Mira, ja et dona per una altra pel·lícula, Pau. Doncs, Pau Fàbrega, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a la tertúlia del Territori 17 per parlar de La Bola Negra, i ens veiem potser d'aquí poc. Que vagi molt bé, Pau.
13: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Doncs ara és moment dels clàssics musicals de menjar amb Espuny. Passem de cinema a música. Jaume, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Música forta avui, eh?
0: Sí, sí.
1: Més o menys com a pel·lícula.
0: Com ens, què ens portes avui, Jaume?
1: Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix.
1: Fent aquest soroll de por. Que és que l'altre dia vaig llegir que aquest mes d'octubre treu un nou disc, Jimi Hendrix.
0: Quants anys tens, Jimi Hendrix?
1: Zero. Fa anys que és mort. Això és el que em fa gràcia.
0: Ostres!
1: Sí. És un disc, és un concert gravat el 30 de maig del 1970. I va morir el setembre del 1970.
0: Ostres, doncs sí que va temps, ostres.
1: Els 27 anys. El que em fa gràcia és que quan era viu va publicar tres discos d'estudi i un en directe. De l'any 70, des de llavors se n'han publicat el Jimi Hendrix més de 40 discos, 11 dels quals són d'estudi, o sigui, que havia gravat, però estaven cançons per allà i les van recuperant, o sigui, per fer una mica de cèntims entre els vells, sobretot, els aficionats vells. I discos en directe, recopilacions, etc etc. Però he portat el de l'any 1968, que és el millor per mi, Electric Ladyland, i sentim ara... estàvem sentint... Crossroad Traffic, trànsit urbà, i ara sentirem Come On.
0: Come On. People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so.

0: than make believe. They keep a lot of dirt up their sleeve. But my little baby isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll.
1: M'agrada, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, no, sí,
2: home,
1: sí, sí.
2: En Jimi Hendrix és del millor que hi ha, eh? Forma part dels rockers aquests, el Club dels 27.
1: Sí,
2: em sembla que alguna vegada n'he parlat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Brian Jones, dels Rolling Stones, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, l'Amy Winehouse, etc. Jimi Hendrix potser és el millor guitarrista de rock que ha existit, però no sé, eh? Va influir molt, molt amb els posteriors rockers, no? Jo sempre dic que la feia parlar, la guitarra. I la gent, a finals dels anys 60, no estaven acostumats i il·lusionàvem una mica. Ara escoltarem una versió d'una cançó d'en Bob Dylan a la Long The Watchtower, mm-hmm, al llarg de la talaia, que surt a totes les pel·lícules. Bueno, no totes, no, eh?
1: Però a la majoria de pel·lícules.
2: La majoria de pel·lícules de la guerra del Vietnam se sent aquesta cançó. Endavant.

0: Estaries estona escoltant-lo, és xulo.
1: Sí, és que és molt bo, eh?
0: Sí.
1: I es veu que gravava molt, perquè no hi fan que treure discos.
0: No, ja veig.
1: Els discos anava, era Jimi Hendrix Experience, que era el grup, que sempre eren els mateixos, però en aquest disc, a més, sents la guitarreta?
0: Sí.
1: Hi ha músics molt bons, com Steve Window o Al Kooper, dos urbanistes que molt bons. La portada antiga de vinil va fer molt escàndol. Aquí a Espanya es va prohibir. Però ara, amb el vinil, eh? Uh-huh. Però perquè es veien un grup de noies amb un disc del Jimi Hendrix, però completament despullades. Completament despullades. Però amb el CD ja no van fer-ho.
0: Uh-huh.
1: I ara, això que dèiem de que la guitarra que parla, que deia jo, escoltarem Voodoo Child.
0: Voodoo Child.

0: Doncs Jaume, no sé si et queda dir-nos alguna més d'en Jimi Hendrix.
1: No. Bueno, podríem estar parlant molta estona, no? Però... Sí. No, bueno, aquest disc, sobretot, és el més bo. Hi ha una cançó del primer disc que es diu Hey Joe, que també és molt famosa i està molt bé. Bueno.
0: L'escoltarem potser algun altre dia si ens portes una segona part de Jimi Hendrix o
1: potser, a veure, hauria de portar una cosa més calmada, no?
0: Bueno, depèn.
1: L'altre dia llegia els tres discos preferits d'en Kimi Portet.
0: I quin era?
1: El disc blanc dels Beatles, Tea for the Tillman de Cat Stevens i no me'n recordo l'altre. Ah, sí, el 4 de Led Zeppelin, em sembla.
0: Doncs potser em pots portar algun d'aquests.
1: Tinc tots tres.
0: Perfecte. Doncs mira, ja tenim tres setmanes solventades.
1: Vale.
0: Jaume, que tinguis bon cap de setmana i ens veiem, com sempre, divendres que ve i nosaltres ens veiem dilluns amb un nou programa del Territori 17. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Gràcies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés. El PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pompidou ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
3: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
1: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre, precisament del 2017, s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'Advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
4: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, ni, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
5: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i, per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, eh? Quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació, perquè em direu on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tota lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma I, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants, que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
6: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens una amiga en mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine, amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu, de Toy Story, com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes. No sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí,
0: el nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com sí, sí, buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I, francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i, sobretot, que ho compri.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant l'Ambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López, també és un amic, ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna. Moltes gràcies, un plaer. I que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story. Les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val. I què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa i per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai i els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixem-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix. I quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, és un edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Els vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que escolto el Manuel. Més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què pues, aquest

0: relació privada, es pot perdre una mica una part d'aquesta interacció que explicava el Manuel, no?
1: Correcte, i ell sempre diu, no?, que aquesta idea que ell defensa, que sempre ha d'estar lligat a la ciutat, no?, perquè si no està lligat a la ciutat, doncs potser fora de la ciutat de Lleida perden doncs aquest valor, no?, històric del que portem parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
2: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara em poso uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí, i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
1: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Lligó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
0: Sí, són moltes, no?
1: Parlant... Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta el Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar doncs l'any 1979, com hem comentat, i encara doncs continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
0: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Lligó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
1: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: Yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist a moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870, l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat, doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del món. Aquesta marca, més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona.

0: Barcelona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca, Anís del Mono. Un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal. I és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Els badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que, per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada matafaluga. La sala de destil·lació, on s'hi troben els alambins, és el racó més autèntic de la fàbrica que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
4: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
0: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
5: Anís del Mono, dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación, un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
1: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
6: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
0: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale. Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants. Això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui, per cert, també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957, i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant. I diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen aquest aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc
3: bueno,
4: és que...
3: Bueno, tampoc és poc,
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger, i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també, d'alguna manera, hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció, se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era, de fet, l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs, important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, ja estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ja.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reis, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables Les Petec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Barelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisent, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisen, encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament. Aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que, a més, organitza el Seguici Festiu Agramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè, de fet, la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants d'Agramunt, el qual està reproduït el costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txelli, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual, són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisen, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, duu un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Agramunt perquè molta gent també es va volcar en la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que ta part és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisen es va presentar l'1 de juny del 2019, i la Delfina el 30 d'agost. Però la primera sortida i la més emotiva, quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica, va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major d'Agramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisen i la Delfina, els gegants d'Agramunt, que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part d'Agramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Fes-la diferent, aquesta última.
6: Com que diferent?
9: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
6: Ok. But perfect.
9: Així, amb una mica d'alegria.
6: Alegria.
9: Vinga, va.
6: Dai, dai, go. Ale, let's go.
9: Som-hi.
6: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
9: Estupendo.
10: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé. Hem passat ja per Tortosa, per Agramunt. Avui estem geganters, a més no poder, semblem l'Arnau. I ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
11: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675 i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
11: Correcte. Per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727. I perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
11: Correcte. El gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral va encalcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
11: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
11: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet amb la construcció d'aquests gegants vells i joves va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
11: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
11: Absolutament. De fet, només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants, abans d'acabar.
11: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
11: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
11: Fins aviat.
12: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
13: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb les amb vosaltres.
3: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa. I ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
13: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelic, concretament, fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria, 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament, dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i el Ingenio, que potser us sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot, i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
14: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, que són uns gegants bastant alts. Ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m. I ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats. Primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials. Abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
13: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
14: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de geganta. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants. Manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants doncs, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar, si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
13: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
13: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
13: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
13: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
13: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, Festa del llibre gegant, de la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
14: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública. I crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
13: Sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica i, com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
14: Fins i tot té una... Hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor. I el que passa és que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho i encara no ha arribat. O sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs, exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i, fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
13: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
13: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
13: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54. Ràdio Calella.
3: Sergi Ferrer, com anem?
15: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... Què diuen aquests?
15: Exacte. I avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs, les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
15: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc. És bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir.
15: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
15: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
15: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això de a Marc.
15: Sí, Marc és que el que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar. Vaja mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
15: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que, almenys entre els calellencs, ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere, o Marc, i ens pregunta, però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la Roca de la Cabra.
15: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
15: Mira, vés a cobrar la Roca de la Cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la Roca de la Cabra?
15: Doncs perquè, mira, la Roca de la Cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius vés a cobrar la Roca de la Cabra...
15: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
15: Després tindríem un clàssic que es diu que és Banyeros.
3: Ni idea d'aquesta.
15: En comptes de banyador, diem Banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat, era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
15: Sí, perquè a Calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
15: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
15: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la Roca Grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
15: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
15: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí, aquí a la redacció, ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona se'n sent a parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa?
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: molt cansat. I és que no puc opinar, perquè... O sigui, és anar a buscar la merda i anar a buscar el... No sé, és que no sé què dir. No sé què dir, jo no em vull parlar del que toquen els collons a Madrid, sincerament.
1: És tot fum. Acaba sent fum del Madrid. Que... Vull dir, no tenen... Han de dissimular el seu mal joc, el seu mal plantejament de fa 2-3 anys, i és fum.
0: Sí.
1: No deixa de ser això. Són ells els que han allargat diverses vegades els 6 mesos aquests per acabar investigant. Per després no tenen cap prova. Nosaltres tenim proves dels 70 anys que porten robant-nos.
0: El que està clar és que sempre és contra el Barça i contra Catalunya, sempre.
1: Sempre.
0: Per tant...
1: Recordem que avui és 1 d'octubre.
2: Sí, en parlarem després. Ho tinc planejat ja, perquè fa 9 anys avui d'aquell partit. Us preguntaré com ho vau viure.
3: Jo d'aquest tema, que saps tema que m'ensenc sí. ràpid.
2: Sí, i per això el trec.
3: No, però clar, és el que ha dit ells. Ho han dit ells, que cansa, ja cansa, perquè al final... Aquesta setmana, jo sóc bastant seguidor de redes socials i coses d'aquestes, m'ho miro, tinc temps. Un tal Ramon Álvarez de Mont, no sé si el coneixeu, sí. O heu sentit a parlar d'ell, va treure... bueno, aquest va per ser el youtuber preferit del Florentino, clarament, sí, però clarament. Va treure una entrevista amb un àrbit, un tal Tristante Oliva, que va pitar un penal clamorós. O sigui, èpoques que el València podia guanyar la Lliga, etc.
2: Principis del 2000.
3: Exactament, un penal sobre Raúl, que si el veieu és una cosa vergonyosa. A l'últim minut, a València van haver fins i tot denúncies i de més. Però va treure aquest personatge perquè cantés dient que Negreira pintava molt en el comitè d'àrbits. Diu, nosotros cuando íbamos a Barcelona... íbamos acojonados. No sé si va dir... No va dir acojonados, però va dir...
2: Sí,
3: anàvem totalment amb por, exactament. Bé, es va demostrar que aquest àrbit no ha pitat mai al camp del Barça.
1: Un partit li ha pitat al Barça i fora.
3: Fora, al camp del Depor. Al camp del Depor, que va guanyar 2-3, però va expulsar a Mota injustament. Va expulsar a Mota...
1: Amb
3: dos faltes, que es va equivocar. Una la va fer, ara no sé dir-te qui, i l'altra, un altre jugador. I li van caure les dues al Mota i al carrer. El tal Tristante Oliva. Intenta col·locar una prova falsa.
2: Això em recorda...
3: Això, oi que ho sabíeu, això? Ho sabíeu? Jo perquè intento seguir les redes socials i veure el que hi ha. Pues això és el que hi ha, que estan buscant per sota les pedres a veure què troben per amagar les seves misèries. Sí. Així de clar.
2: A mi això em recorda el dia que expulsen a Juanfran al Bernabéu per dos penals que li fan... i que diu que por lo menos tírate bien.
3: Jo tinc aquí al mòbil una carpeteta amb jugades que també n'hi haurien del Barça, segur que n'hi haurien.
1: I tant, de tots els clubs.
3: De tots els clubs, però que són de vergonya.
1: El Barça tampoc
3: són de vergonya, O sigui, de vergonya, perquè hi ha 50 i ja em vaig cansar de guardar-ne. De jugades d'aquesta època, Ja no vaig ni més enllà, perquè si vaig més enllà, bueno, èpoques plaza i èpoques d'això, ja no cal ni parlar-ne, que és el que has dit tu abans, allò era... Vosaltres sou joves, però vull dir que... Però jo ho vaig viure bastant, això, Era una vergonya, era una vergonya, era una vergonya, era una cosa que no es podia suportar.
1: El penal de Guruceta.
0: El trampes de tota la vida.
3: Jo estava al camp, era molt jovenet, i estava al camp i em vaig quedar a quadros veient el merder que hi havia. Clar, jo no havia vist mai una revolta allà de gent i grisos i el que vulguis, no? Allò va ser espectacular, va ser tremendo, allò. I el penal, pues, evidentment, 2 metres fora l'àrea. Ja hi som, sí, és que ja hi som. O sigui, una cosa esperpèntica. O sigui, el tema aquest em cansa, però que donem-nos en compte que seguiran apretant. I seguiran... Ja m'estranyava que no sortís algú comprat a dir alguna mentida. Tio, no ha pitat mai al camp del Barça. Què estàs dient, tu, que anaves acollint al camp del Barça? Si no has pitat mai allà, pallasso. Va, és que és acollonant, ho sento. Si em voleu censurar, censureu. Però jo dic el que penso, O sigui, del futbol femení penso que és una de les millors seccions que tenim. Ja ho dic d'entrada.
2: I després en parlarem.
3: Ja ho dic d'entrada perquè quedi clar.
1: Hi ha un tio que a mi no m'agrada gens nomenar-lo perquè ha sigut un president que... Bueno, com en Núñez, o pitjor, que és el Sandro Rosell. Però en un judici va dir... L'única cosa que podem fer és visionar tots els partits i que 2, 3, 5 pèrits vegin els partits i diguin a on, hem beneficiat el Barça.
4: Ara.
1: I es demostrarà que és el contrari. Ens treuen una lliga al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid amb un gol anul·lat a Messi.
2: Es demostrarà que les que et donen per un costat te les treuen per l'altre.
1: I el Barça no es pot queixar.
0: I la del Betis, el gol fantasma amb el Betis.
2: O el camp del València, el gol fantasma. Si és que en tenim...
3: El Barça
1: està clar que és un club gran. I sempre acaben beneficiant els grups grans, a tots. Però entre el Barça i el Madrid hi ha un abisme. Un abisme. Ja no parlem dels penals a favor d'un club o d'un altre. Dels penals que té a favor el Madrid, o els que té el Barça, o els que té l'Atlético, o els que té el Sevilla, el Betis, o el Racing de Santander.
2: Sí, sí. No,
0: és la ràbia que ens tenen a Can Barça.
1: Com a catalans.
0: Com a catalans, és evident.
4: Sí. I que abans ho ha dit el Xavi García, jo crec que amb el... O sigui, jo crec que amb el Lamine Yamal estan entre cometes acollonits. Jo crec que amb el Lamine Yamal estan...
3: La tenen
4: estan...
3: clavada, però clavada. És que...
2: I a sobre saps que els hi fot molt allà a Madrid, també, que no el poden ni gaudir a la selecció espanyola. Perquè el tenen tan a dins que diuen, hòstia, que no el puc ni gaudir allà.
3: Ara mateix tenen un trauma que a mi la pilota d'or m'importa poc, però si la guanyen, és un títol, eh?
4: Sí, sí.
3: És un títol. És el primer títol.
4: Jo estic segur, ara estic parlant del passat, que el dia del França-Espanya, uns quants madrilenys anaven amb...
2: Uns quants molts.
3: Uns quants anaven amb Espanya.
4: I la majoria anaven amb França.
1: Abans de començar el Mundial anaven tots amb Portugal.
3: Per favor.
1: Sí, sí. R7 és...
2: I després mira com està ara.
0: Al final van per la porta de darrere.
3: Al final van tenir...
4: Ha tingut una marxada. Sí.
3: Va ser un autèntic terror per ells, perquè al final Espanya-Argentina, clar, què fotem ara?
1: Sí. És català.
3: Lamine o Messi, què fem? És que era, clar, és la pitjor disjuntiva que es podien trobar.
1: Lamine és català, és del Barça i és musulmà. I això els hi ràbia.
2: Sí, sí.
3: Tres
2: col·lectius que
3: amb els xurrades. Els
0: hi fot que trobem les solucions, perquè tenim Lamine i, oh, no tenen nou, aquest any no fotran res perquè no tenen nou. Pom, Rafinha, saps?
1: Però és que pot jugar Fermín, és igual. Fermín, o, sí. O el que surt.
4: Gabriel Jesús.
1: Gabriel Jesús, perfecte.
3: Però sí, és igual. Sí, sí. Però el Rodri, si el Rodri
1: que és un saldo.
3: Era la reencarnació del Pelé, quan anava a fitxar pel Madrid. A la que ha fitxat pel Barça...
2: Era un vell.
3: Tothom l'ha tret. Sí. És un vell, és una operació caríssima.
2: Legionat. Ja,
3: tots el votaven pel Ballon d'Or. Sí, ningú, aquest no pot guanyar-lo de cap manera, va fer quatre partits bons. És a dir... Ja ho veus, el canvi de discurs és que no s'amaguen. No s'amaguen, no. És claríssim.
1: Va sortir un al Chiringuito l'altre dia que havia fet un tuit que era, bueno, al Mundial 2010, Espanya va guanyar el Mundial i li van regalar la pilotadora Messi, que aquest any no torni a passar. I la demanava per Cristiano Ronaldo.
3: Paco García. Paco García Caridad. Paco García Caridad. Un perla.
0: Ahir a la nit vaig posar el Chiringuito i estaven seguint l'avió de Cristiano Ronaldo sortint de la selecció.

0: Ah, i jo ho faig algo millor.
1: Sí, sí. No, no, un jo... intent d'arrencada i es queda com clavat. Dius, sí, però jo... què passa aquí, tio?
2: Jo tornant al cas Negreira, jo crec que, és, que no s'anya com estirar el xiclet aquest i...
3: És tot palla.
2: I, clar, és que... Jo crec que al final...
4: En 3 anys que ha sortit alguna cosa. Clar, no, el Barça, clar.
1: I avui he llegit a l'Esport, no sé si serà veritat o no, que l'Esport també, déu-n'hi-do, eh? O sigui, era culer i ara em sembla a mi que no sé el que és. Però que la Porta opta a un càrrec a l'ECA.
2: Sí.
4: Ara l'han canviat, però sí, l'ECA de tota la vida.
1: Clar, és el Khelaifi, no? El que mana allà. Clar, evidentment, a un club corromput, a un club que se'l busca per tot arreu, no li donaran un càrrec al president, ni li donaran la final de la Champions del 29.
4: Exacte.
1: Que això els hi ha fet molt mal, també, eh? Això els hi ha fet molt mal. Atenció, que assenyala el dit avall.
2: El Madrid ha perdut 102-98.
1: Vamos. Això és el dit amunt, no avall.
2: Vull dir que ha perdut, que ha perdut.
1: Cap al nord. Errada.
4: Sí, sí.
3: Posa-la en vol, també.
1: Amb qui ha perdut?
2: El Hapoel de Tel Aviv.
1: Hapoel de Tel Aviv. Està bé.
2: Partit que no juga a Tel Aviv, òbviament, que juga a Sofia.
4: Volia comentar una cosa, també. Això de les aturades FIFA, que el Xavi abans deia això, que després del novembre n'hi ha una altra. Vosaltres com les plantejaríeu? Perquè a mi, ara, que tallin això, que juguin tants partits, perquè ostres, són 4 partits que tallen el ritme sencer, no sé si vosaltres buscaríeu alguna altra manera de fer-ho, tot a final de temporada, tot a principi. És que a mi em fot també perquè, hosti, fa 2 mesos que es va jugar un Mundial i ara m'has de parar una altra vegada i després jugaràs 3 setmanes i et faran tornar a parar per 2 partits més amb el calendari com està de carregat. I per la Nations League, que deia el Xavi, la meravellosa Nations League, que si fos un Mundial o una Eurocopa ho puc arribar a entendre, però per una competició inventada per fer calés, omples més el calendari encara. No sé què en penseu vosaltres d'aquestes aturades.
0: Se n'han fet 5 Nations Leagues en 8 anys, i és un invent.
4: Sí, sí.
0: És un invent. Lo fàcil seria, abans les temporades començaven al setembre. No em facis començar el 10 d'agost.
3: Clar.
0: Fots els 4 partits de la selecció aquesta del país aquest veí, els fots a l'agost, i comences la pretemporada al setembre. I endavant.
3: Sí, estic...
4: Però ja no pares fins al mes de maig.
0: Ja no pares, no pares fins al mes de maig.
3: Jo estic d'acord. Primer de tot, fos el Barça i jo diria, em feu tallar la Lliga, els meus jugadors no venen.
0: O no jugo la Lliga.
3: No venen.
0: Que es plantin.
1: Sí, però hi ha sancions.
3: Sí, però si són els equips grans, aquests tenen pes. Tenen jugadors mundials.
4: Home, són 17-18 jugadors per plantar.
2: S'haurien de posar d'acord tots.
1: Si això ho fa un o dos...
0: Tots els grans
3: equips. Jo no vinc. Si em voleu posar a l'inici del calendari, les posem a l'inici del calendari.
4: La pitjor és la del mes de març. La del mes de març és criminal.
2: Això que diu el Jofre, jo faria estil NBA. Aquells sí que tenen força, aquells equips.
1: No, perquè és privat, coi. És privat.
2: Els jugadors del NBA no van a jugar ni un partit amb selecció, ni un.
3: I si es lesionen el 100% integrant, sembla.
1: I trec un tema. Vull dir, jo de les poques coses que considero que el Madrid no estava mal plantejat, era el tema de la Superliga. El tema de la Superliga amb els equips millors d'Europa. El que passa és que ningú s'ha apuntat al carro per acollonir ben, per el que sigui. Això era un NBA en futbol. Evidentment, cap jugador anirà a cap selecció, perquè els jugadors són nostres i els paguem nosaltres. Aniran, si de cas... I si volen, com els Jocs Olímpics, els de bàsquet, etc.
4: Sí, però aquí després ja s'hauria de moure la llei, perquè per llei ja estàs obligat a anar amb la selecció, i si no hi vas, et sancionen.
1: I a la Porta ho va veure, que això no era una mala idea.
4: Espanya sí, em sembla.
2: Espanya i Malta, o alguna cosa així.
0: Espanya i Albània, potser.
2: Sí, un d'aquests.
4: Que t'obliguen a anar-hi per llei, que si no hi vas, et poden...
3: Et retiren la llicència.
2: Sí.
0: Et poden sancionar fins a uns quants anys.
1: Sí. I Alemanya tampoc no et poden sancionar.
2: No, cap
1: a Brasil, ni res d'això. M'estranya Brasil, però...
0: No, hi havia dos. Em sona Espanya i Albània o Espanya.
2: Sí, un país d'aquests.
4: Que això és molt fort, també, obligar-te a jugar.
1: Jo, que encara no ho he dit, faria quan, és a dir, acabar la Lliga al maig, fer-la d'una tirada, amb algun dimecres jugant, el que sigui, acabar, i llavors fer, com es fa el Mundial, doncs llavors cada any fer una cosa, el Mundial quan toca, l'Eurocopa quan toca, i entremig Nations League d'aquesta. Quin és el problema? Que nosaltres estem al calendari europeu, no, però el calendari europeu té unes dates, però hi ha altres continents, altres països, que això no ho tenen així. Llavors, clar, què ho fem?
4: Ho has de repartir, no?
1: Clar, aquest és el problema. Si no, ja estaria fet així. Però tot i així, on hi ha més pes de futbol, s'ha de tenir en compte. Està molt clar, això.
0: Sempre ha sigut d'Europa.
1: Clar.
4: I seguirà sent-ho. Sí.
1: Claro, és a dir, i fora, i s'ha acabat. És que és l'única manera, deixar llavors un mes i mig per jugar tot el torneig d'una tirada. Perfecte, com s'ha fet. El Mundial, al final, a mi les seleccions m'interessen poc, la veritat sigui dita. Jo el miro ara perquè quan juga Espanya, quan juga el Lamin, juga el Cubarsí, juga gent nostra, que m'agrada veure com juguen,

0: i veure com els fan callar amb aquella gentussa, etc. M'agrada. Però m'agrada veure un Mundial. Partits del Mundial, és emocionant, de més, dura... Val. Però això, un partit entremig, un partit d'això, és que això no té cap ni peus. No té cap ni peus.
1: Jo estic d'acord amb el Xavi. Jo començaria la Lliga no tan aviat, no tant el 15 d'agost, poder el 25 d'agost.
0: Bueno, encabir-ho, de manera...
1: Sí. La faria seguida, 25 d'agost seguida.
2: I pensa que a l'agost han de fer pauses d'hidratació, perquè fa molta calor.
3: T'anava a dir això. Això és una tonteria veient el país on estàs, perquè, hosti, que ho fas a Noruega, doncs, escolta, juga a l'agost, que no passa res, les temperatures són suaus, però aquí, cony, si hi ha gent que a la grada cada partit han d'aturar perquè es desmaia, hosti, 35 graus a València el Barça va jugar.
1: Jo faria això que ha dit el Xavi des del 15 de maig la final de Champions, o el 20 de maig final de Champions, i el 27 de maig començar un mes fins Sant Joan. Aquest mes un any la Nations League aquesta, l'altre any l'Eurocopa, un any la classificació pel Mundial i l'altre any el Mundial.
0: I deixar juliol i agost per vacances i pretemporada.
1: Exacte.
0: I començar l'1 de setembre, començar la Lliga. Les lligues, correcte.
1: Vaja, jo no sé si és molt complicat fer això. Suposo
0: que... Bueno, hi ha països que paren l'hivern.
1: Clar.
0: Hi ha països que pel fred paren l'hivern, no poden jugar.
3: Abans dèiem allò dels jugadors, però els jugadors són partícips, també.
1: Però jo faré...
3: Són els primers que volen jugar més partits per cobrar més calés, si no ja s'haurien parat ells.
1: Però no oblidem una cosa, Jofre, es va fer un Mundial al mes de desembre, a Qatar.
3: Sí, sí.
1: Es van quedar al mig, no sé com es va...
3: I l'últim Mundial de 40 i tants equips, o sigui, que al final van pujant partits. Ara és una ronda més el Mundial.
1: Però recordeu això, que el Mundial no es va jugar ni el juny, es va jugar el novembre-desembre.
0: I quina aturada va haver llavors? Un mes, mínim un mes, un mes i mig, no? O dos mesos va parar allò.
1: Sí, un mes o cop.
2: Comptant les vacances de Nadal.
0: La veritat és que és veritat, i ja no me'n recordo com va anar això.
4: També tenim la Copa d'Àfrica cada dos anys.
3: Et rebenta la temporada.
4: Et rebenta la temporada perquè hi ha equips, no sé, no me'ls invento, però no sé, el Sevilla en té dos o tres.
3: El Villarreal...
4: Li foten en l'aire la plantilla.
3: Sí. Si tens dos o tres jugadors bons que africans, t'han fotut.
0: No, inclús equips de segona, que ara estan amb menys jugadors, perquè tenen internacionals que se'n van a jugar.
3: Perquè ja no paren, a segona no paren.
4: El mateix Barça femení...
0: A Girona, per exemple, ha tingut moltes baixes.
4: El mateix Barça femení ha estat jugant al Mundial Sub-21, ara, que l'Aixa Càmara, la Serra Jordi va tornar perquè s'havia lesionat, que per això s'ha tornat a recuperar i ha jugat algun partit amb el Barça, però hi havia l'Aixa Càmara, hi havia la Rosalia... Saps? Hi havia 4 o 5, la Carla Zullià...
2: Jugant a Lliga, clar.
4: Jugant un Mundial Sub-21 que no té ni cap ni peus. Sí. Amb la Lliga començada amb una plantilla que tira de Masia, clar, que tira de cantera...
3: I ara més que mai, després
4: que... I ara més que mai, després que hagin marxat, exacte, les que han marxat i que no... Potser no tenien prou calés per...
3: Això és un altre... És un tema... Sí.
4: Està muntat tot pels diners. I no parlem de que el Zeferin volia posar que tot fos privatitzat. Llavors què? Qui paga els jugadors?
3: Sí.
4: El club? Que es neguin tots els clubs a cedir jugadors.
3: Però sobre en els moments importants et quedes sense els teus millors jugadors per lesions. La temporada passada el Barça amb Rafinha, però escolta, contra l'Atlètic de Madrid no pot jugar Rafinha.
0: És especular, però...
4: Hauria canviat molt la història.
0: Que sabia la història. Tot i dos atracaments espectaculars, vam estar a punt de passar. Sí, imagina't tenir el Rafinha.
2: Que l'altre dia li piten el penal a la missa. A la missa li piten el penal que no es va picar a l'Atlético.
1: Ahir.
0: Allò és de vergüenza ajena.
2: De l'Arsenal, no?
4: Minut 85, guanyant 2-1.
3: El de Fermín, dieu.
2: No.
3: El de la mà. Sí, el de la mà de Pubill.
4: El de
3: Pubill.
4: Guanyant 2-1, minut 85. Li passa la pilota i l'altra la planta i és
0: penal. És sotre, aquests que es queixen tant. És que això no cal que canviï el reglament. És evident.
3: És aplicar el reglament, no té més.
0: S'ha plantat i es passa. I l'altre, coi, és que no sé què coi tenen que canviar el reglament, però si no l'han canviat.
2: Però tornem a estar cap de carrer.
0: O sigui, sí, és que és increïble.
2: És contra el Barça i contra Catalunya, sempre.
3: I és així. Abans de parlar d'això de l'1 d'octubre, que fa 9 anys, volia comentar una miqueta això, ara ho deia, el tema del femení. Ahir el vau poder veure, 0-6, al Camp de la Roba. Jo no el vaig poder veure perquè em va pillar l'horari, va ser molt fotut. Però, hosti, 0-6... He vist el gol repetit de Graham Hansen, l'Eva Pajor, que és una davantera, bueno, descomunal.
4: Pina.
3: Sí, jo amb la... He de dir una cosa. Amb la Graham Hansen jo crec que s'ha sigut molt injust i que és una jugadora que hauria d'haver guanyat almenys dues pilotes d'or com a poc, perquè jo fa que segueixo el Barça des de la temporada al femení, des de la 19-20, em sembla. I jo me'n recordo el 2019 ja dir, ja escolta, aquesta des de l'extrem dret fa coses que em recorden a Messi per com, quan anava cap a dins, quan el primer Messi del Barça, i és que estem a 2026, ho segueix fent.
0: I jugadora fidel al club, eh?
3: Això t'ho anava a dir, ho valoro molt perquè després d'aquest estiu...
0: No com altres, que a mi em sap greu, ja es va tocar que no el seu dia, però
4: jugadora fidel al club. Aquells anys que dius tu no estava ni nominada.
3: Exacte.
4: Ni nominada.
3: I ara, hosti, és que és un escàndol cada partit.
4: També, jo també la segueixo des de fa molts anys i t'he de dir que l'any passat no va tenir un any massa productiu.
3: No.
4: L'any passat, en veritat, la Hansen, hi havia partits que semblava que no era ella.
3: Però fa 3 i 4 anys, em sembla...
4: Fa 3 i 4 anys era una màquina.
3: Clar, o sigui, sí. Cada partit.
4: I ara, que ha marxat una Salma Parayuelo, que ha marxat una Mapileón, que
3: Alexia.
4: Ha marxat l'Alexia, ha agafat aquell relleu...
2: El rol.
4: El rol i es posa l'equip a l'esquena.
3: Sí, sí.
4: No, Pina fa molts anys, que és una golejadora que tot el que toca ho converteix.
0: Però és que és una culer total, aquesta noia.
4: Correcte. Però la Graham Hansen ja fa molts anys que es mereix més d'una pilota d'or.
3: Sí, sí. Que no li donaran.
4: Com el Rafinha aquest any?
3: Sí, sí.
4: Igual.
0: Aquest any jugaran a l'Alexia, no? M'imagino.
3: O l'Eva Payo, no. Potser, Payo. Perquè el Barça l'any passat ho va guanyar tot. L'Eva Payo... O
4: sigui, màxima golejadora de la fotre... Champions i de la Lliga, no? Si no m'equivoco, amb la Pina o...
3: La Clàudia Pina Champions en va fotre molts, eh?
4: Sí, però estaven les dues com molt empatades.
3: Allà, però clar, és que l'Eva Payo no para de fotre gols. No. O sigui, fot dos anys... Tercera temporada aquesta.
0: I Patrick Jarro, no?
4: Sense
0: ella no aniria.
4: No, sense ella fa molts anys que el Barça no aniria. Vull dir, l'engranatge del Barça, d'Alexia, Aitana, era Patrick Jarro.
3: A mi no em sembla la millor capitana, ho he de dir, però...
4: Segurament no.
2: Si m'equivoco, ho té un passat espanyolista, no? O no?
3: Bueno, espanyolista...
4: Bueno, no, en tenen moltes. Alexia, el primer any, juga a l'Espanyol.
0: Mollet espanyol.
4: Marta Torrejón ve de l'Espanyol. I Marta Torrejón té algun any més al Barça que l'Espanyol, però em sembla que l'Espanyol va jugar com 8 o 10 anys.
3: Home, s'ha de valorar la importància de l'Espanyol en el futbol femení. L'Espanyol femení, hòstia...
0: Era algú abans que el Barça.
4: Clar, en el Barça no valoraven això i no...
0: Ha
4: arribat el moment de posar els diners i posar...
3: El Barça ha fet l'aposta, però l'Espanyol sempre havia sigut un referent en aquest aspecte.
4: Com el Levante, hi havia equips que jugaven molt bé, el Rayo Vallecano.
3: L'Atlètic de Madrid.
4: L'Atlètic
3: de Madrid, una miqueta més tard, però també, hosti, a mitjans del 2010-2020, l'Atlètic de Madrid era el rival.
4: La seleccionadora espanyola, que ara s'ha endut Vicky López, lesionada, o l'ha cridat, lesionada, era jugadora del Barça, Sonia Bermúdez.
3: Sí, sí.
4: Vull dir...
0: Lesionada se l'ha endut, no ho sabia, això.
3: Sí.
4: Com a mínim l'ha cridat. No sé si s'ha acabat enduent o no, però l'ha cridat.
0: Em sona.
4: Això. I està a les acaballes de la recuperació, però no està. Sí. Vull dir, està lesionada.
3: Tenia un tema, ho havies dit abans, Galata. Avui fa 9 anys del partit... Bueno,
2: no fa molts partits.
3: D'un dels partits més tristos de la història del Barça. Del Barça a Les Palmes, de l'any 2017, 1 d'octubre. No sé com us va pillar, quina opinió en teniu... Com ho recordeu?
0: Jo la tinc molt clara.
3: Jo me'n recordo,
0: perfectament
3: on estava.
0: Ja no opino més d'aquest tema.
3: I què vas fer?
0: Perquè és un altre tema.
3: Què en penseu?
2: Jo crec que al Barça li fan faltar collons. El president que hi havia.
0: Ara, anava a dir-ho.
2: Li van faltar collons. I ho havia fet un cop a la taula i aquí no es juga i els meus jugadors no surten a la gespa.
4: Totalment d'acord.
2: I és així. I la resta...
3: Que et sancionin el que t'hagin de sancionar
2: sí,
3: i ja està, escolta.
2: Més tres pels altres, si cal, però a mi, a casa meva, amb una bandera d'Espanya, amb la data que ens van venir a pagar...
4: Estaven àvies i nens.
2: Sí,
4: és que aquell dia, no. Suposo que com a tots o la majoria de codinencs ens va pillar el centre cívic.
3: Sí. A mi em va pillar el centre cívic.
4: Amb les paelles, després d'haver passat tota la nit allà, haver defensat el que van defensar, esperant que vinguessin una mica acollonits, doncs clar que sí, perquè... Una mica
3: l'ambient
4: era... acollonia de que si venen... Bueno, potser si ens hem d'enfrontar, ens hi enfrontem. Però una mica estàvem això. I veure la victòria, perquè en veritat aquelles hores del partit era una mica la victòria d'haver votat, del poble, veure com es movia, de que estàvem més o menys tots sencers, amb la pena de que en aquell poble havien entrat, aquell poble havien apallissat... Era un partit que no sabia veure. No hauria d'haver jugat mai de la vida.
2: No recordo si va ser a porta tancada o...
4: A porta tancada.
0: A porta tancada.
4: Van decidir que es jugués a porta tancada.
3: Sí, sí.
4: Aquell va ser el detonant que jo deixés de ser soci després
3: d'aquests dos anys. Van dir, per exemplificar, que el món vegi el que està passant a Barcelona i per això es farà a Port d'Arencada.
0: Van veure un camp buit.
4: Es van equivocar.
0: Van veure un camp buit, un equip que portava la bandera espanyola, com ha dit el Jofre, aquí a la...
3: Sí, sí.
0: O el Pit. El Pit la portava, no me'n recordo.
2: Jo us diré una cosa. Dos jugadors que van voler jugar aquest partit van ser Gerard Piqué i Sergi Roberto.
1: Van voler jugar?
3: Els dos catalans.
1: Però per què? Per què?
2: És un... Ho he llegit.
3: No, van voler jugar, no van voler jugar.
0: Jo crec que el Piqué...
3: Jo crec que el Piqué i el Sergi Roberto van dir que no. Igual la resta de la plantilla sí.
4: És que jo crec que Messi va apretar bastant per jugar.
3: Messi va apretar molt, i Busquets també. Suárez, tots aquests també.
0: Piqué, al contrari.
3: Piqué i Sergi Roberto em sembla que no. Perquè, de fet, va sortir plorant Piqué després del partit.
4: Piqué va sortir plorant. Aquesta visió, aquesta notícia del Jofre, no sé, no l'he vist.
0: Puc estar equivocat, jo, també. Jo també penso com tu.
3: Piqué va sortir plorant a la roda de premsa, dient...
2: Ah, no, sí, al revés.
0: Jo anava a treure-ho.
2: Sí. Excepció de Gerard Piqué i Sergi Roberto.
4: A mi em falla la memòria, però jo crec que...
2: Sí, sí. Perdó.
3: Pocs més catalans.
0: Hi haurien més catalans, però no en recordo ara mateix. Sí.
3: Clar, Sergio Busquets, però Sergio Busquets, saps... També, té l'opinió que té.
0: Cadascú té l'opinió que té. A veure, això, al final...
4: Encara que hi hagués Pedri... Pedri, ni està quedada a Fuentalvilla, és igual. Però això no té res a veure.
0: És el que diu el Jofre, estem a casa i decidim nosaltres. I punt, ja està.
3: En aquell moment el president hauria d'haver decidit
0: del president que hi havia. Jo estic convençut que amb el president actual no s'hagués jugat aquest partit.
3: Havia de prendre una decisió i tothom seguir, i punt, ja està.
2: I érem líders?
3: Per això ets president.
2: No recordo.
0: Anàvem bé.
3: Aquella lliga la vas guanyar bé.
2: Doncs podíem no haver jugat, que ens funcionessin 3 punts.
4: Encara que ens haguessin tret el títol de Lliga. Que se'l fotin al...
3: Sí.
4: On els hi càpiga.
3: Sí, per una Lliga més i una Lliga menys, escolta, que ara que... No te'n recordaries.
4: No ve d'aquí.
3: Exacte. No, la Lliga del 2018 la va guanyar... Pum, felicitats, ja està. No té...
4: Com la Lliga del Covid.
3: És que exacte, no té
4: robatori. No té res. Si els traguessin
0: alguna cosa i ens traguessin algun títol, és que a mi me la porta bastant fluixa, perquè per mi aquests títols s'han guanyat, i s'han guanyat i has disfrutat.
3: Això diuen ara...
0: Normalment, quan el Barça guanya un títol, és perquè ha jugat bé futbol.
3: Això diu ara molt del City, que el sancionaran, i hi ha molta gent que diu, no, que li trobaran les lligues i tal... Els aficionats ja les han celebrat a les lligues.
4: Correcte. O sigui,
3: les hi trauràs i li donaràs al Liverpool, al United i no sé qui, però els aficionats diran el que vulguis, però el bé que m'ho vaig passar jo quan serà va marcar Agüero l'últim minut de l'últim partit, això ja no m'ho treu ningú.
0: Serà una estadística, ja està. Hi haurà una estadística.
4: Parlant del City, i volent introduir una cosa que potser no té res a veure, però bueno, l'altaveu que té aquí a Espanya les coses. El City de Guardiola... que va robar, que és el mateix Guardiola que estava a l'època Negreira, resulta que el sancionen des del 2008-2009 fins al 2018. Guardiola arriba al 2016, el primer any no guanya res, el segon any guanya una lliga a 25 punts del segon, i no es diu en cap lloc que Pellegrini, ex-entrenador del Madrid, va estar 3 anys.
3: Sí.
4: I el Calcio Gate, de que el Milan i la Juve els foten avall, ningú diu que Ancelotti i Capello, ex-entrenadors del Madrid, estaven allà. Llavors, bé, volia introduir això com el taleu del país on t'estem.
3: El doble recero. Sí,
1: correcte. Sí. Bueno, és que és un amigo Jofre, l'altra vegada...
4: És que contra Catalunya, contra els catalans.
0: Guardiola és un altre que...
1: Però és que és una cosa, si el City no hagués estat mai entrenat per Guardiola i el Soriano...
3: No es parlaria tant.
1: No es diria res aquí a Espanya.
0: Bueno, es diria en tant en quan ja es vol equiparar això, si hi ha sancions amb el Barça, etcètera. Sempre es busca...
3: Diu, mira, el City el sancionaran i el Barça no, i ja està.
0: Escriure, etcètera, en fi. Ja sabem, aquesta cantinela. És el que hem parlat abans.
1: Jo,
2: l'únic que podem esperar és que el Florentino faci l'ànec i ja està. L'únic que podem esperar.
1: És que...
0: No, jo per molts anys que sigui, Actualment, per molts anys
1: que sigui. No, sí, ara mateix.
0: Per molts anys que sigui.
1: És que jo sempre torno el mateix. Quan guanyem una lliga, hauria de valtres del Barça per 2 o per 3. És que és així. I els títols, jo crec que els celebrem poc encara. Perquè és que...
3: Sí. Jo estic
1: content
3: d'una cosa.
1: És que els celebrem poc.
3: O sigui, jo crec que tots els d'aquí celebrarem com el Barça guanyen, superen títols de lliga al Madrid. Perquè amb el ritme que portem uns i altres, ara mateix el Barça, si guanya aquesta, serà la 30a, em sembla.
0: Perquè 6 o 7 encara.
3: I en tenen 36. Hosti, amb el ritme que anem... Em sembla que l'any 90 el Madrid en tenia com 28 i el Barça 9. Mm. Li ha remuntat 14-15 lligues en 30 anys.
1: És que...
3: Jo crec que això ho veurem i, ostres, s'haurà de valorar.
1: És que la... Hòstia, és que ara el Xavi, ton nom, ara, clar,
4: És que és llegat del Johan.
1: Clar, és tot. Que vull dir... La...
4: Rinus Michels.
1: Podem Johan. Dir, ah, Messi's, no sé què, Yamals, però és que la pedra filosofal de sí, tot... Sí.
4: Correcte.
1: Que canvi el club és el Johan Cruyff.
3: I una cosa és com a jugador, que com a entrenador acaba de fer.
1: Exacte. No, jo dic com a entrenador,
3: clar,
1: eh?
3: Clar.
4: I mirem qui entrena avui en dia a nivells grans, a nivells d'elit, que no només és Guardiola.
3: Tots són
4: Guardiola,
3: fills dels fills.
4: És Luis
3: sí, sí.
4: Enrique.
1: Cesc.
4: Cesc.
1: Cesc, que està pujant molt.
4: És que tots els jugadors que van sona tenir... Sona en Xiqui ha sigut director esportiu d'un club que encara que hagin tingut els problemes que han tingut, ha sabut fer la feina. Tots els que van sortir d'aquell equip, tots han estat allà
1: i
4: donant.
1: I jo diré més. Jo crec, jo estic segur que el Mourinho té aquesta mania al Barça
3: perquè no
1: va fitxar. Perquè va haver un moment que jo crec que està a punt fitxar pel Barça.
3: Home, molt a
1: punt. I ell volia. I tenia unes ganes boges d'entrar al Barça.
4: Gràcies a Déu, eh? Vaig sentir una entrevista...
3: El Xavi Torres. Sí,
4: correcte.
3: Que ho va dir, sí. Que inclús el van apretar a ell perquè fes campanya a favor del Mourinho.
4: Que el Xiqui es va perdre el viatge d'avió de Madrid a Catalunya a la reunió que tenien Mourinho, el Xavier...
3: I Marc Ingla.
4: I que a última hora la porta va dir no, fitxem a Guardiola perquè m'ho ha dit Cruyff.
3: Sí, però m'ha dit Cruyff i m'ha dit Xiqui. Punto. I es fitxa Guardiola.
1: Sí, va anar al cap d'un duro, eh?
4: Imagineu-vos.
3: Bueno, un president que decideix el que dèiem abans, no? Escolta, tens una...
0: Es mulla i decideix.
3: Exacte.
1: Bueno,
3: t'equivoques.
2: I ho acaba de fer en Flick, també.
1: Ara anava jo. Per totes temporades...
0: Aquí vam tenir un gran debat, quin entrenador voleu.
3: Xavi fora.
0: I vam dir unes bajanades, tots plegats. I ell...
3: Sí.
0: S'ha de dir... Sempre amb el Flick i jo, el primer programa, i vaig anar i vaig donar la mà. Primer programa al setembre, eh?
3: Sí, de fa dos anys
0: ja. Ja es veia. Hi havia aquell germen bo, diguéssim.
3: Sí. No com el d'aquest any, que aquest any, és que aquest any anem en moto, però...
0: Aquest any és sublimat.
1: Jo no ho pensava, Flick, això. Jo, la veritat, és que no ho pensava.
2: I és un malalt del Barça, també.
3: Sí.
1: A més,
2: sempre volia haver vingut aquí a entrenar.
1: La memòria és molt... No ens en recordem, però és que el Flick ve del Madrid, que acaba de guanyar Lliga i Champions, i fitxa Mbappé.
2: Sí.
1: Clar, que el Barça de Xavi feia la pena que va fer, ho sento molt.
0: Si tireu de Maroteca, veureu que estarem 50 anys sense guanyar res, que el Madrid serà el Barça.
3: Xavi, t'he de preguntar una cosa.
1: La
3: setmana passada no et vaig preguntar.
0: Sí.
3: Què creus que guanyarà el Barça per repassar final de temporada?
0: Que guanyarà el Barça
3: què creus
0: ara?
3: Que guanyarà
0: ara mateix?
3: Aquesta temporada, què guanyarà el Barça? Si vols et dic què van dir els altres.
0: No, és igual el que van dir els altres. A mi els altres em sembla fantàstic. Jo espero que ho guanyem tot. Jo espero que fem un sextete.
3: O sigui, farem triplet més Supercopa d'Espanya.
0: Exactament.
3: Sí? Vale. Ja està, consta aquí. Carai. Ja està.
1: Carai.
0: Si ens deixen, eh?
3: Triplet
0: sempre l'asterisc.
4: Haurem de marcar dos gols més.
0: El que passa és que encara que no ens deixin, jo veig un nivell que, clar, si has de començar a anul·lar tres gols, quatre, no pitar tres penals, clar, se'ls hi pot fer complicat.
4: Pot ser que en comptes de tenir Audis i Peugeots aquest any vagin amb Ducati?
3: No, bé, sí.
4: Perquè van
3: home,
4: com una moto.
3: Amb la de Yemi, mare de Déu, el primer de tots. Sí. Tenia apuntat per aquí unes coses del Camp Nou que van comentar la tercera graderia... Que aquest any no s'obre al final, no s'omple. I que ho faran una vegada torni la temporada que ve després d'anar a Montjuïc, amb la coberta. O sigui, una vegada tingui la coberta, posaran la tercera graderia. Jofre, aixecaves la mà.
2: El Barça d'handbol perd 16-22. O 22.
3: A la final del Mundial de Clubs.
1: Contra Xavi Pasqual?
2: 22.
4: I contra el Nielsen.
1: Contra el Nielsen.
3: Hòstia, quin porter.
2: Sis avall.
1: És que té un equipàs, eh?
4: És difícil marcar-li.
1: El Vesprem és un equipàs.
3: Doncs, deia això del Camp Nou, la tercera graderia, no sé què en penseu d'això, perquè s'ha canviat molt el plan. A mi em faria gràcia veure el camp ple al final d'aquesta temporada, però es decideix que fins que no hi hagi la coberta, una vegada hagis tornat a l'excursió a Montjuïc i tornis, no s'omplirà el camp.
2: Jo ho trobo bé. Bàsicament perquè ara fem com estem bé així com estem.
3: 60.000.
2: Posarà la coberta i quan entris un altre cop diràs, tios, quin temple.
3: Sí.
2: I serà així, no ho sé. Jo,
4: quants camps d'Espanya hi ha 60.000 persones en un partit qualsevol?
3: Sí.
0: Madrid i l'Atlètic Madrid, diria.
3: I el del Betis ara, clar, la Cartuja.
0: I el Betis la Cartuja.
4: Sí, no em sembla malament fer-ho bé.
0: No, més que res perquè veu que tenien que fer a final de... O sigui, estaria completa per dos, tres partits de final de Lliga, clar.
4: Per fer-ho per dos, tres partits no val la pena.
1: No.
4: Obrim i obrim bé.
2: Clar. I després suposo que ja et col·locaran en els teus els seients, ja serà tot diferent. Ara vas fent la rotació.
3: Sí. Jo?
2: Ara un dia tens el bon nord,
3: però...
2: un dia a baix, un altre dia al córner, jo... després ja te fixaran els seients.
1: Sí, sí. Jo per això, jo tinc una teoria. Jo crec que tota la temporada 27-28 estarem a Montjuïc.
3: Tota,
1: tota,
3: eh? Jo, no. Hosti, jo no crec que posin tant... Al Barça li interessa tornar al Camp Nou, ara. Ara, ara al Barça li interessa
1: però
3: molt.
1: Però he sentit algú que fins al febrer no estarà...
2: No ens quedem... No, ens
1: si
2: quedem
1: si ha de ser el febrer...
2: Play, eh?
0: Si començaran, no podrem fitxar. Començaran el primers de juny, no?
4: Sí. Van dir 4 mesos,
3: sí, sí.
4: No?
3: A principi de juny, i de fet, pràcticament tots els pilars ja estan posats per fer la coberta.
2: L'anella està feta,
3: sí, sí.
2: Tota.
1: Vaig a mirar notícia.
2: I sí, què sí. Anava a dir? I si no tornem al camp, no podrem fitxar Haaland.
4: Haaland vindrà d'alguna manera...
3: Haaland si marxa del City, eh?
4: Haaland vindrà d'alguna manera bastant més barat del que els imaginem que ens costaria.
3: Jo crec que hem de fitxar millor que el que vam fitxar de la Juventus quan va passar allò.
1: Però jo veig Julián.
3: Que vam fitxar Zambrota i Turam, hem de fitxar millor.
2: Prefereixes
1: Julián? Jo Julián, Xavi, jo
4: Julián. Julián no.
0: No parles del Julián. Ja sabeu el que he pensat del Julián.
2: Jo regalo el De Jong i porto el Haaland.
4: Clar. Totalment.
3: Sí, home, mare de Déu.
4: El tret jo el porto jo al City en
0: tema.
4: Cotxe.
0: Ha tret el tema.
3: A les 8:44 ha sortit el nom,
0: sortit
3: eh?
0: Ha sortit el tema. De Jong recuperat, no?
2: Més diuen.
0: Que
2: diuen
0: que està a caure. Problema o solució?
4: O sigui, amb el meu nata, jo crec que problema, consumeix 2 litres, el porto a Anglaterra jo solet.
3: Sí, sí.
4: Directament.
3: Ompli dipòsit. I amb la gasolina, 2 €.
4: No, el pago jo, l'avanci no la pago jo. És igual, no li cobro el Barça.
0: Qui el volia fitxar? Un equip anglès, no?
2: El City. L'intercanvi amb el Haaland. És perfecte.
3: Sí, dos rossets, oi, un per l'altre.
0: Però el City, si s'acaba confirmant segons quin tipus de sanció, cuidado, que allà saltarà tothom.
3: Però el que deia jo, hem de fitxar millor que el que vam fitxar de la Juventus amb Turam i Zambrota.
4: Sí.
3: Hem de fitxar millor, si passa això. Almenys... Haaland no, però Guardiola és interessant. Guardiola hi ha alguns jugadors.
4: Cherki.
3: Cherki és interessant.
4: El que passa és que al mig del camp el tenim molt
3: sí,
4: ben,
3: no, ara sí,
4: molt
3: clar,
4: ben posat.
3: Clar.
1: Però... Aquí diu que...
0: I ara amb el De Jong, imagina't. Eh?
1: La majoria d'expertos preven que la cubierta tarda entre 6 i 8 mesos en col·locar-se.
0: Expertos, però aviam, d'on són aquests expertos? Comencem
3: perquè, si són de Madrid,
0: perquè, perquè el catastrofisme jo ja me'l coneixo.
2: Potser
0: eh?
2: Són d'una codinenca.
0: Clar, o sigui... No sé. Aquests expertos, a veure, qui són? Noms. No, no, noms no sé, i procedència, bàsicament.
1: Aunque los expertos...
0: Los expertos, tornem-hi.
1: Expertos sugieren que podria extenderse 6-8 meses.
0: Està bé.
1: Jo sé que Montjuïc està demanat fins al febrer.
3: Home, si comencen el mes de juny, 6 mesos seria el desembre. Ja no seria tota la temporada.
1: Jo vaig llegir al Mundo Deportivo que el Montjuïc està demanat fins al 28 de febrer.
3: Bueno,
1: de l'any 2028.
0: S'han de cobrir les espatlles.
4: Lògicament.
0: Per això és lògic. Això, no?
4: Que han tirat llarg.
0: No crec que sigui indicatiu de res, això.
4: Tampoc em crec que els 2 mesos que va dir la porta la primera vegada o els 3 o 4 que s'han dit després.
2: Bueno, però va ser un niu d'ocells, això, eh?
3: La primera tornada al Camp Nou va ser una cagada, realment, eh? S'ha de dir així.
2: La primera tornada
3: al Camp Nou, de no, tornarem aquí, tornarem tal, i cada vegada ho anaves allargant i vas dir, escolta, si no juguem durant tota la temporada al Camp Nou, doncs no juguem, digue-ho, ja està,
2: sí,
3: ho assumim tots, però llavors vas posant il·lusions als culers
1: i
3: malament.
4: Hem de tenir en compte que ningú és perfecte i la porta amb totes les grans virtuts que té i els, per dir-ho d'alguna manera, els pebrots que a vegades posa sobre la taula per dir segons quines coses, també s'equivoca com tothom.
3: Sí, sí,
1: sí.
3: Jo crec que això ha sigut una de les pitjors coses que ha fet.
1: Ara, també s'han passat una mica al Barça amb els preus de clàssic, que és que són uns preus
3: sí,
1: realment...
3: per socis, que van dir que hi hauria molt més descompte del que hi ha hagut, eh? Però la més barata que estava, 600 i pico, em sembla, per soci.
4: De 500 llargs a 1.200.
3: A 1.000 i pico, sí, sí.
4: Ah. També s'ha de dir una cosa. El Barça, crec, per el que he llegit, és el club que té l'abonament molt més barat de tota Europa.
3: De primera fila europea, sí.
4: De primera fila europea, que tu pots agafar un abonament, em sembla que va des dels 400
3: menys,
4: i alguna
3: cosa, sí,
4: fins als 1.000 o 1.200
3: en zones bones,
4: o 1.400 de tribuna. Tu divideixes entre els 27 partits que tens, sí, sí, entre Lliga, Champions i Copa,
3: a 20 i pico o 30 euros.
4: Entre 20 a 50 i alguna cosa. On vas a veure un partit del Barça a 20, entre 20 i 50 euros?
1: Jo, l'última vegada, em sembla que amb el Covid ja no hi havia Sant Llibre, oi? Em sembla, amb el Covid.
3: No me'n recordo,
1: no hi havia Sant Llibre. L'última temporada abans del Covid, que vaig anar al Camp Nou... No, amb el Covid encara hi havia Sant Llibre. L'última temporada abans de les obres, que jo he anat a excedència, jo pagava 434 euros d'abonament, però amb el seient lliure, que no vaig anar al partit de Champions perquè no podia, i després
2: bona, no sé si,
1: no? contra el Mallorca, no? No vaig anar, em van retornar uns 170 euros.
3: Imagina't. O sigui, per 270 euros vas anar tota la temporada.
0: Jo tenies gol, lateral...
1: Jo tenia gol nord de Segadaria.
4: 400 i alguna
1: cosa. Vaig pagar 250 euros...
3: Per tota la temporada.
1: I vaig veure quasi tots els partits de Lliga, i vaig anar tots, 19 partits de Lliga...
3: 25 partits.
1: Vaig veure els 6 o 7 de Champions i l'1 o 2 de Copa.
2: Clar, aquests... avui,
1: 25
2: avui
1: partits
2: sentit,
1: amb 250 euros.
2: Avui he sentit
1: euros.
2: Un noi que deia... Diu, si tots els socis no van al Barça-Madrid sí. i posem les entrades a 6.400 euros, les entrades per veure el Barça-Madrid, generem 400 milions de beneficis.
3: El soci ho faria, això, o no? Sí,
2: I
3: ho he vist, això.
2: Anem, ens venem i tens la resta de l'any gratis.
3: Sacrificar el Barça-Madrid a canvi de tenir l'abonament gratis. Saps? Què faria el soci?
4: La qüestió és que...
2: L'abonament gratis.
4: O no, han volgut fer amb
3: i 400 milions pel Barça.
0: És en si de valor, eh?
4: Jo crec que el que han volgut fer amb aquests preus és premiar una miqueta el que sí que agafa l'abonament de tota la temporada i no només vol anar a un Barça-Madrid i als quatre partits guais de Champions.
3: Sí, sí.
4: Que el que vulgui anar només, el soci que no vulgui un abonament i vulgui anar al Madrid,
1: que pagui. Que
4: el pagui.
3: A mi m'agrada molt la modificació que es va fer que et sancionen si no hi vas i tens l'abonament. Escolta, tu has d'anar un mínim de partits si t'agafes l'abonament.
4: Sí,
3: has de demostrar que hi vas pel Barça i no per negoci, perquè també, escolta, era
4: un escàndol.
3: Exacte, el dia de l'Eintracht jo hi vaig anar i, bueno...
2: Sí, aquest, parlàvem
3: de l'octubre, aquest cuidado, aquest deixa-la anar.
0: M'ha semblat
4: una dada que hi havia com 1000 socis expedientats per revendre.
3: Per revendre, era un escàndol.
4: Si no m'equivoco.
3: Era un escàndol,
2: però entre tots ens passem els carnets.
3: Però una cosa és passar-te, però l'altra és vendre...
4: Sí, una cosa és passar-te el carnet...
3: Amb amics o...
0: Però som coneguts, la majoria, i a veure, saps qui va.
4: Jo no puc anar, doncs vés-hi tu, que ets al poble, que ets col·lega...
3: No, exacte.
4: I l'altra és que l'entrada te la foto, em dones 3.000 pavos i et deixo el carnet.
0: Et deixo el carnet. Ja te'l regalo, és igual. Ja és igual, pago un altre, l'he extraviat.
3: Home, hi havia gent que es traia un bon sobresou. Home, només això.
1: A més, l'any passat el clàssic, es van recaudar 15 milions i pico d'euros.
3: En un dia, sí, sí. Clar, perquè sobre era el dia que podies guanyar la Lliga, era...
1: Clar, però avui són molts calés ja, eh? 16 milions d'euros.
2: És la nova era moderna del Barça. Jo és així.
1: El?
2: Sí, l'era moderna del Barça. Perquè...
4: Tot guiris.
2: Sí, sí.
1: Bueno, i de
2: Palcos. Evidentment.
1: Però jo fa de Palcos...
3: Ho has de saber aprofitar.
2: Ja, però tu vas al camp i... Mires on mires, sempre hi ha un guiri, tio. No és el culer 100% de tota la vida.
3: No és el tribunero.
2: Amb la sang que et punxen i surt blaugrana.
1: No hi és.
2: Guiris a tot arreu, tio.
0: Ja vol turista.
2: I entrepans una entrapada per Nil 10 euros.
4: Això és una altra cosa, que a part de l'entrada a l'abonament, ves, aparca a Barcelona, que són 25 euros si no trobes aparcament, et fots les cerveses sense alcohol, que a Alemanya les venen amb alcohol, que dius, bueno, quina cultura... Que està molt bé que siguin sense alcohol, però bueno, que les pagues a 5 pavos, l'entrepà el pagues a 10 i dius...
3: La botiga també, la nova botiga, ja t'ho han muntat especialment perquè gastis allà...
4: A quan em surt un partit? Una persona? Ves-hi dos.
2: Que em sembla bé que sigui car, però almenys que sigui car pels guiris, no per nosaltres. Que tinguem el 50% de descomptes i paguem el carnet.
3: Sí.
4: Va, això és el que havia...
3: Això és el que reclamava molts socis, clar.
0: És que això...
1: Amb l'entrepà o algú tens un 10% de descompte.
2: Un 10%.
1: Tens un 10 o...
2: Un 10%, que és misèria. De 134 euros que val una samarreta, què és?
0: 13 euros.
3: Sí, sí, 13 euros.
4: Sí, i et cobren 20 o 25 per fotre-li el nom.
3: Exacte. Sí. Això també és una cosa que s'ha de valorar, que per això està pujant tant el pirateig de samarretes i coses així, que per 20 euros tens una samarreta de Xina... però que la qualitat és bastant semblant perquè els fabricants, si no són els mateixos, s'assemblen molt, i tens la samarreta, però escolta, aquest estiu ple de samarretes de la selecció espanyola, de la Minya Mal, la samarreta blanca aquella, no, que agradava molt i tothom se l'agafava per 20 euros. Doncs això amb el mateix, amb el Barça. Sí, sí. Abans d'acabar, comentar el calendari que li vindrà al Barça. La setmana que ve el tornem a comentar perquè encara no haurem jugat. Aquesta aturada té tela. Al Barça ara li ve Getafe, al Camp Nou, te'n vas per jugar contra el Galatasaray, camp del Betis, camp del PSG i contra el Madrid. O sigui, aquests són els partits, eh? Tres partits a fora, dos a casa. A casa, Getafe i Madrid, i a fora, Galatasaray, Betis i PSG. Cuidado.
4: Jo firmo... Cuidado. Ens costa molt sempre quan tornem de seleccions. Firmo un empat amb un Getafe que, en el sentit de que sempre és un partit... No.
1: A casa, eh?
2: Ja, jugues a casa, no jugues a Madrid.
4: Bueno, si jugues a Madrid, vale. Però en el sentit que sempre ens ha costat les tornades.
2: Sí, sí, sí.
4: I Getafe és un equip que no deixa jugar. Sí, Getafe és un equip...
3: Si no tens el dia, malament.
4: Si no tens el dia, malament.
1: Molt gos.
4: Bueno, si hem de patir en algun partit,
2: que sigui
4: jo empato amb el Getafe i agafar la moto...
3: Galatasaray, Betis, PSG i Madrid, que són quatre partits grossos.
4: 3-4 gols per partit. Pam,
1: pues
4: pam,
1: jo
4: firmo
1: l'empat, vull guanyar tots aquests partits, firmo l'empat al camp del PSG.
3: Jo també.
2: També està bé.
3: Jo també. Jo també he de dir, jo òbviament ho vull guanyar tot, però s'ha de ser realista.
2: Sí, però si tu guanyes a París, fots un cop de puny sobre la taula dient, que hem arribat nosaltres,
3: sí, sí.
2: S'ha acabat vosaltres.
3: Aquí se'ls acaba... Sí,
1: és que...
2: Ja esteu morts.
4: És més important aquell partit com que empatar contra el Getafe.
3: A més, amb el marge que tens a la Lliga.
2: Perquè el Madrid punxarà. Però... Jo estic segur que el Madrid
3: punxa. El Madrid té un calendari mal parit, també, si voleu, el busco.
1: El Madrid el que hem de fer és guanyar-lo al Camp Nou.
2: Sí, sí. Sí.
1: Si guanyar
2: el
1: Camp Nou...
2: Però el Madrid, abans d'arribar al Barça, punxa. I això n'estic seguríssim.
1: No sé. Però si separa el Camp Nou a 7 o 8 punts, ja són molts punts, eh?
2: Villarreal i Sevilla, sí.
4: Preocupem-nos a nosaltres... i que
2: sí,
4: facin
2: no,
4: que vulgui
2: clar, però jo ho estic visualitzant.
0: I de tu, Champions...
4: Xavi,
0: el Madrid, Champions que té la Roma i el Leipzig, no?
3: El Madrid té...
2: Sí, palla.
3: El Madrid té Villarreal, el Bernabéu...
0: I una cosa, segur,
3: Roma
0: segur,
3: fora,
0: segur que la setmana Champions el Barça deu jugar dimecres i el Madrid dimarts, no?
2: Com sempre.
0: És així? No, no, és que no ho sé, estic dient...
3: No, el Madrid juga dimecres.
1: Hombre!
0: Oh, hombre! Sí, tenim un dia
4: i
0: més
4: al camp. També, em sembla, no? Hi ha 3 dies entre París i Madrid... Si no m'equivoco.
3: El Madrid em sembla que en té 4, em sembla.
0: Estic molt sorprès ara mateix. Eh?
3: Madrid-Villarreal, Roma-Madrid, Madrid-Sevilla...
0: No, no, però fins aquí no. Jo vull saber quan juga el Madrid amb el Leipzig.
3: El 21 i el Barça el 25. 4 dies. Per tant, serà dimarts i el Barça dimecres, suposo.
0: El Madrid juga el 21, que és dimarts o dimecres?
4: Dimarts.
0: És dimarts,
1: clar. El 21 és dimecres.
0: 22 dimecres, no? I el Barça
1: no, 21 és dimecres.
0: 21 és dimecres. I el Barça juga el 20.
3: El Barça, ara t'ho diré.
0: Juga el 20.
1: Amb el PSG.
4: El 20, sí.
2: Sí, a jugar el 20.
3: Sí, sí.
0: Bé, jo del calendari no he parlat. Amb el Getafe, evidentment, ni un, ni dos, ni tres, ni quatre. Si poden ser 8, 8.
3: El Barça juga el
0: 20,
3: sí, sí.
0: Si poden ser 8, 8. Jo tinc moltes ganes que el Barça marqui 8 gols. 8. 8 per les vegades que em sento del 2-8 i totes aquestes xorrades... 8. Si poguéssim al Madrid ja seria orgàsmic, evidentment,
2: bueno,
0: no? Però...
2: Deixaríem a Canaleta,
0: però, clar,
2: segur.
0: O sigui, amb el Getafe li vam fotre 8-8, perquè el senyor Bordalàs és un... Ja ho diu el nom, d'acord? ¿Vale? El camp de Galatasaray el veig complicat. És un camp molt dur, un
3: sí.
0: Camp amb un ambient...
3: Sí, Turquia
0: allà,
3: sempre
0: allà potser sí que firmo l'empat. Mira,
3: Betis també ha començat.
0: El camp del Betis guanyarem. El Betis juga a futbol i el guanyarem. I on hem de donar el cop d'efecte, a part de guanyar
3: el que deia,
0: el
3: PSG,
0: és el camp del PSG. El camp del PSG hem de demostrar tot el que el Barça està demostrant aquest principi de temporada.
1: És que jo crec que és
0: si
1: el
0: jo
1: partit,
0: ja veig el Barça,
1: partit,
0: encara que no guanyi,
2: sí,
0: eh? Encara que no guanyi, perquè evidentment...
3: Pot, dominant, no, dominant.
0: Dominant, i si juguem com juguem i dominem, podem guanyar perfectament. Però allà vull veure el Barça, jo. Allà. Aquell és el partit que vull veure el Barça.
3: Va, res, queda ja una miqueta menys de 4 minuts per acabar. Farem el jugador amagat? Ja vam fer la setmana passada, per tant, aquí estem tots, ja sabem com va. Tenim l'Isaac per aquí, també, o sigui que l'Isaac és un expert, ja, eh? Aquí que no us enganyi, des de la peixera, l'Isaac remena.
0: Campió l'any passat, faltant a diversos partits, eh?
3: Jo començo a cantar i ja em pararé quan vulgueu. 106 partits, 26 gols i 13 assistències. No està malament. En 3 temporades. 3 temporades, 106 partits, 26 gols, 13 assistències... Però aquí hi ha una... És una miqueta de trampa, perquè va arribar el 2017 i va marxar el 2022. Però va jugar amb el Barça 3 temporades. Va arribar el 2017 i va deixar el club l'any 2022. Però va jugar 3 temporades amb el Barça. 3 temporades. Ha jugat a la Sèrie A, Bundesliga i la Lliga. A la Lliga en 2 equips i a la Premier en 2 equips. Sèrie A, Bundesliga, a la Lliga 2 equips i a la Premier 2 equips, també. 2017. És un jugador que va ser entrenat per un excompany seu. Un jugador que va ser entrenat per un excompany seu.
1: Javier Saviola.
3: No. Jugador que va ser entrenat per un excompany seu.
4: Aquest arriba el 2003 o 2004.
3: A veure, l'Isaac...
4: Em llenço, però potser vaig seguir a rap de data. Thiago Alcántara.
3: No.
4: Alexis Sánchez?
3: No.
2: Alexis Sánchez.
3: Mare de Déu, aquí, com mosques.
0: Falta sí. Alguna pista o no?
3: Ha guanyat un triplet marcant gols contra el seu propi equip en un equip de quarts de final.
2: Hòstia,
0: hòstia. Contra el seu propi equip.
3: Contra el seu propi equip en un partit de quarts de final.
4: Vol dir que va venir cedit en algun moment?
3: Tenia una jugada molt característica, que és des de la frontal xutar el segon pal amb la rosca. Xutar el segon pal amb la rosca. Té molts gols així. I última pista, aquesta ja sí. Fitxatge més car de la història del club.
1: Sí.
3: Sí, sí, però ja has cantat, Calata.
4: Ja, ja. Brasileo, oi?
3: Ja has cantat.
4: Brasileo.
3: Ja has cantat.
2: Neymar.
3: No és Neymar. Qui és?
2: Ah, hòstia.
3: Doncs quedarà de cera, sap greu, perquè qui
0: tu
3: canta...
0: Tu pots
1: dir-lo? Xavi no sap?
0: Tu pots dir-lo.
2: No, perquè he dit Neymar.
3: És Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Ens va marcar nosaltres als quarts de final.
0: Tu has dit que va marcar 103 gols, és veritat?
3: No 106 partits.
0: Ah, vale.
3: 26 gols.
0: Hòstia, vols dir que em fos amb això?
3: No.
0: Hòstia, clar, estic buscant un jugador bonet.
3: Ha jugat a la Sèrie A a l'Inter, a la Bundesliga amb el Bayern, a la Lliga Espanyol i Barça, i a la Premier, al Liverpool.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: I ja hi tornem a ser. Després de mesos de calor, de terrasses, de platja, de muntanya, de vacances més llargues o més curtes, segons el compte corrent de cadascú, de llevar-nos sense despertador i perdre completament la noció de quin dia de la setmana és, tornem. Torna a l'escola, torna a la feina, tornen els horaris, tornen les presses i, sobretot, torna el tal com raja. I mira que ens costa tornar a la normalitat, eh? Perquè durant les vacances un es convenç de que podria viure perfectament sense mirar el rellotge, que no cal córrer, que esmorzar a les 10 és normal, que dinar a les 3, ei, no passa res, i que si un dia no fas absolutament res, tampoc no passa res. Però arriba el setembre, sona el despertador i la realitat et diu: au, espavila, que ja has descansat prou. Nosaltres també hem fet una mica de tot això. Hem desconnectat, hem carregat piles i hem gaudit de la família. Hem voltat per França, hem descobert racons, hem baixat a les profunditats de Gouffre de Padirac. Hem mirat cap al cel buscant un eclipsi amb unes ulleres homologades i hem comprovat una cosa molt important, que també es pot fer turisme sense saber exactament on acabarem dormint aquella nit. Però després d'uns mesos fora de micròfons, tornem amb moltes ganes. I tornem perquè, encara que nosaltres marxem de vacances, Sant Feliu no para mai. Aquest estiu hem tingut de tot. Hem tingut cultura, música, esport, foc, obres, política municipal, festes, canvis i alguna que altra història que ens ha recordat que viure en un poble té una cosa meravellosa. Sempre hi ha alguna cosa per comentar. Un dels grans moments de l'estiu, sens dubte, va ser el 6 de juliol, quan el Tour de França va passar per Sant Feliu. Durant unes quantes hores vam deixar de ser simplement Sant Feliu de Codines i vam ser territori Tour. Carrers plens, bicicletes, aficionats, comerços, ambient i aquella sensació tan nostra de avui no puc anar enlloc perquè han tornat a tallar la carretera. Però què carai, no cada dia passa el Tour de França pel nostre poble. I el Tour ens va deixar. A més, una d'aquelles imatges que probablement recordarem durant temps, perquè mentre nosaltres estàvem a peu, dret, al carrer, mirant, passant el pilot, els corredors pujaven per la carretera a una velocitat que fa patir només de veure-la. I a davant de Can Torret, patapam, caiguda. I no un de sol, eh? Diversos corredors van anar per terra en aquella zona de la pujada de Sant Feliu. Una caiguda que va arribar a afectar a una desena de ciclistes. Que ja és mala sort. Passes pel Tour de França, passes per Sant Feliu i acabes coneixent Can Torret, però des de l'asfalt. I és que nosaltres tenim una cosa que potser no tenen altres ports de muntanya. El nostre paviment també vol sortir a la televisió, i més ara que està asfaltat. Bromes a banda, aquest dia Sant Feliu va viure una jornada especial. El Tour va convertir durant unes hores els nostres carrers en escenari d'una de les proves esportives més importants del món. I just quan encara estàvem comentant el Tour, l'estiu ens va recordar que la natura també té ganes de sortir a escena. L'incendi de Sant Manat i de Caldes va tenir-nos pendents del fum, de les notícies i de l'evolució del foc. Sant Feliu va arribar a estar al Pla Alfa 3 i els serveis d'emergència i l'ADF van estar treballant per evitar que el foc avancés al nostre municipi. Aquells dies van tornar a recordar que darrere d'una festa, d'un concert o d'una notícia també hi ha gent que treballa perquè nosaltres puguem estar tranquils. I si parlem de cultura, aquest estiu Sant Feliu també ha tingut molta activitat. Concerts al Xifreda, molts concerts. També hem estrat espai, Casa de les Arts, recordeu l'últim programa de la ràdio, l'hem fet des d'allà. Un edifici que després de tants anys, sent una casa consistorial, ara té una nova vida. I això, en un poble, sempre és una bona notícia, que els espais canvin, però que continuïn tenint vida. També hi ha hagut canvis en els serveis municipals. Gestió de l'escola Mestre Gené ha passat a ser municipal aquest setembre, després de que durant anys l'hagués gestionat una empresa externa. I mentre uns serveis canvien de mans, altres canvien de forma. La plaça Josep Humbert Ventura ha entrat en fase d'obres. No, ja fa molts dies que està en obres. I seguiran. Fins quan? Avui potser descobrirem fins quan. I com sempre, hi ha obres al poble. En un poble apareix aquella disciplina esportiva que tots practiquem. L'eslàlom entre tanques, contenidors, senyals, provisionals, etc etc etc. El tal com raja. Tenim, per això, una cosa que l'urbanisme no té. No necessitem planejament per començar a parlar-ne. I, evidentment, l'estiu ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb la Festa Major, que després el valorarem. O després de la Festa Major, la Fira de la Carbassa, que després també la valorarem. Per tant, no em vull allargar més, una presentació fent una ràpida recopilatòria de tot l'estiu. Vull donar pas als nostres companys que ens acompanyen aquí a l'estudi per poder parlar una mica de com anar a les vacances. Pau Ibars, Moni, què tal? Com estem? Des del control tècnic, avui no sé si tècnic 1, 2, 3, 4 o 5, o si quedarà la reserva. Bona nit, Pau.
1: Bona nit, està molt bé la reserva. Bona temporada, tothom.
0: Què tal? Com anar a l'estiu?
1: De moment començo els mandos i ja ho veurem, ja ho anirem veient.
0: Vull dir, no ho tenim clar, eh?
1: No ho sé. La tenia titular va causar baixa fa dos dies i amb aquesta previsió és difícil fer previsions, diguem-ne.
0: L'estiu, on t'hem anat? On t'hem anat, Pau Ibars?
1: Hem anat... Ah, sí, perdó, eh? Un segon, que producció en directe us pujo una mica el volum a tots, vale?
0: Sí, gràcies.
1: I així us gradueu una mica, pues... cadascú el seu, com a Manlleu.
0: Ma mare, que és sorda, t'ho agrairà.
1: No, ells ho senten igual. Ets tu el que sent més fort.
0: Ah, doncs jo també. En fi,
1: Molta Costa Brava, molta Escala, Port de la Selva, Sant Antoni de Calonge...
0: Molt bé.
1: Tossa, per aquí. I cap avall també, perquè l'eclipsi s'havia d'anar cap avall a veure'l, eh? Si algú va anar a veure l'eclipsi a Moianès, es va quedar a les fosques.
0: On te'l va veure, Pau Ibars, on te'l va veure?
1: A Montferri, prop de Valls.
0: Perfecte. Anna Ardau, bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit.
0: Vacances?
2: Doncs on? No, res de vacances.
0: Saps per bueno, què? Sabeu per què?
1: Sabem perquè em fa perquè, tot l'any.
2: Perquè tot la setmana que ve ens anem de vacances.
1: Perquè em fa tot l'any.
2: Que ja ens toca. Les vacances han sigut el carrer Montserrat de Caldes de Montbui i les piscines de Solanes. Aquestes han sigut les vacances. Un dia cap aquí, un dia cap allà. Fer rehabilitació i a les piscines. I ara, la setmana que ve, ens toca anar-nos-en de vacances, que ja ens toca. Després d'uns quants mesos.
0: Baratet.
2: Sí. Evidentment,
0: la
2: fan ofertes.
0: Vacances a l'estiu, que ens ha costat un ull de la cara, i ara els jubilats van per 4 duros. Ben fet. L'eclipse, en tot vam veure?
2: Setmanat. Per darrere de la torre, com es diu?
3: La torre Erta.
2: Això, allà, des d'aquella carretera.
1: Marimon.
2: Sí.
3: La torre Marimon.
2: Això, la torre Marimon. I es veia molt bé.
0: Això perquè vau buscar el ChatGPT on es podrà veure millor?
2: No, perquè el dia abans passant, anant cap a Sant Feliu, més o menys a aquelles hores, vam veure que el sol encara potser el podríem veure més o menys a aquelles hores. I vam decidir que l'endemà, doncs mira, anirem allà, a la carretera Setmanat.
0: Perfecte. Ho veu veure bé o no?
2: Sí, força bé, molt maco.
0: Isaac Cobos, bona nit.
4: Molt bona nit.
0: La mateixa pregunta que faré a tots, que serà el mateix que respondré jo, per tant,
4: doncs,
0: la formulo tu i respon per tots dos, que ja ho he dit una mica a la presentació.
4: Aquest estiu, en part, a la regió del Lot.
0: Molt maca.
4: Regió del Lot, a França. L'eclipse el vaig veure des de Rocamadour, pràcticament al costat, o Gofré de Padirac, allà al costat, també. I la resta d'estiu entre Calonge i Tossa de Mar.
0: Bé. Jo el mateix, pràcticament. Em falta la Tossa de Mar i Calonge. Això no ho he pogut gaudir, jo, França i prou. Però bé. Dani, tu el mateix que l'Anna.
3: No hi vas arribar, doncs, aquí. Calonge i Tossa de Mar, no, això no.
0: Bueno, no tinc la sort de tenir segona residència.
1: Se la vi. Se la vi.
0: N'hi ha que en tenen dues i n'hi ha que no en té cap.
1: Se la vi.
0: Deixeu-me fer un apunt.
3: No, igual no, perquè allà ha dit el carrer Montserrat de Caldes, perquè és la recuperació del genoll,
0: sí.
3: La recuperació no hi vaig anar.
0: No, però l'acompanyaves.
3: Sí, home, clar, l'acompanyava.
2: Bueno, i un cap de setmana que vam poder sortir, això sí, eh?
3: Sí,
2: que vam anar cap a...
3: Una escapadeta i s'ha de fer cap a la muntanya.
1: Ja van sortint coses,
3: però res aquí. Més, no,
0: ja va sortint...
2: La platja ni l'hem trepitjat aquest any, perquè vam intentar-ho i vam veure que tenim que deixar el cotxe allà a Begur, a 3 o 4 quilòmetres lluny de la platja, i vam dir, saps què, mitja volta...
4: A Begur, no podien anar a la Barceloneta, eh? A Begur.
2: Bueno, volíem fer un dia de Costa Brava,
0: no vam poder.
2: Vam anar a dues o tres platges...
3: Vam tirar a l'Olimpo.
2: Sí, vam donar la volta i cap a Sant Feliu.
4: Home, ja que estàveu allà, jo us podia haver recomanat un lloc bo,
3: el problema era per cari, en aquell lloc bo. Que també no podíem anar massa lluny del lloc on anàvem.
0: Està molt bé, anar a Begur... El ple estiu és el millor lloc per trobar aparcament.
4: I voler aparcar a primera línia de platja.
2: No, amb aquesta intenció.
3: Digueu que Begú, i ho heu dit vosaltres, no anàvem a Begú.
2: No anàvem,
0: però hi van acabar.
4: Però si l'Anna que ha dit Begú.
2: Jo he dit a Begú. Sí, però que...
4: El Dani no sap ni on anava, hi conduïa, però clar, amb raó van acabar a l'Olimpo.
2: Vam intentar anar a dos o tres platges i no es va poder. Impossible. Cap a casa.
0: Deixeu-me fer un apunt, no sé si vosaltres a la zona on vau poder estar gaudint de l'eclipse solar, i després les notícies que van sortir l'any demà. la inconsciència de la gent sobrepassa els límits, eh? Vull dir, nosaltres estàvem en un punt de, com bé ha dit l'Isaac de França, i hi havia gent que es posava els ulleres, però de cop i volta se les treia, seguia mirant, i deien, no, mires només uns segons, i ja... No, hi havia, amb les ulleres posades, i estaven allà 10 minuts mirant.
3: Sí, no, la gent no...
0: I la gent que va tenir d'anar a l'hospital...
4: Per... Amb els ulls quartejats.
3: Sí, bueno, els ulls fotuts, vull dir, és que això és dur. Jo, a veure, de petit jo recordo que algun eclipse o algun eclipse parcial, normalment, perquè el total no el recordo, però parcials, que amb un vidre fumat,
4: o amb una radiografia.
3: Amb un vidre fumat, sí. Amb una radiografia miraves
2: la radiografia,
3: el sol.
2: Sí.
3: Però era una certa protecció, perquè amb un vidre fumat realment només veies un punt brillant allà que era el sol, tapat d'una miqueta per la lluna, en aquest cas, perquè era l'ombra. En aquest cas, tots hem, crec, que almenys els que tenim certa consciència, hem anat a mirar-lo amb unes ulleres homologades per tal que la vista no se'ns perjudiqui més del que la tenim perjudicada.
0: Que ja has dit.
3: Que ja has dit, que ja la tenim perjudicada.
0: Ja comencem a tenir una edat i ja ens comença a fallar bastant.
4: Presbícia. Ja.
0: Presbícia, sordesa, ho tenim tot. Hi havia una cançó que diu, ho tenim, estic fent un canvi de cascos.
1: Ja em sí quedes enredat. No, anava a fer una foto amb els dos cascos a l'hora de posar.
0: Saps què passa? Tenia una cosa, només sentia per una orella. Això em posa molt
1: nerviós.
0: Molt nerviós. I anava tocant cables.
1: Eren els auriculars.
4: I ara has canviat de cascos i t'has donat compte que continues sentint per una orella i tens un tap de cera, oi?
0: I els llenço, perquè això, l'any passat...
3: Ja hi eren.
0: Acabar la temporada, ja fallaven.
1: Ja fallaven, eh?
0: Encara estan aquí.
1: Ah, no.
3: Doncs això que deia l'Anna...
0: Ara portem llançar i...
1: Uns de nous.
3: Doncs això que deia l'Anna acabarà anant molt bé allà a la Torre Manimó, perquè el dia abans vam passar i a l'hora que tenia que ser el màxim de l'eclipse, estava just amagant-se per les dues muntanyes aquelles que parlaven de Sentmenat, just allà s'estava amagant, dic, mira, el veurem perfecte. I sí, just va arribar al màxim, i es va amagar darrere la muntanya, per tant.
4: Nosaltres estàvem a un 98 o així, no era 100%.
3: 99 aquí, 99.
4: Ja.
3: Però enfosquia, eh? Semblava que no, però enfosquia. Jo suposo que el lloc que estava al 100% devia enfosquir més. Això el Pau ens ho dirà, que enfosquia més. Devia enfosquir del tot, l'eclipsi. Llavors, bé, ser vosaltres devia enfosquir del tot.
1: Sí, però, clar, és complicat, perquè estàvem a un lloc amb tanta visió...
4: Contaminació lumínica?
1: No, panoràmica, diguem-ne. Mm. Sí que es fa de nit. Però no es fa de nit com ens imaginem.
3: No es fa de nit com a les 12 de la nit.
1: Exacte. Perquè al final es fa de nit, o sigui, es fa molt de nit on estàs tu,
3: sí.
1: Però a 300 quilòmetres hi ha llum.
3: Sí, clar, evidentment.
1: Llavors, és com si un núvol tapés el sol,
3: I dura 2-3 minuts, no dura més.
1: Sí, no, va durar, en el nostre cas va durar menys d'un minut.
3: De seguida se'n va, vull dir que és molt instantani, això.
1: Però vull dir que no és l'efecte nit, perquè clar, com que hi ha llum pels laterals, vull dir, a desenes, centenars de quilòmetres, però bueno, però és un efecte molt xulo, molt xulo.
4: I
1: en tot cas, va valdre la pena anar fins a la zona on era el 100%, sí.
4: Veu ser previsors comprant les ulleres o veu ser dels que veu pagar les ganes a última hora?
3: No, vaig a veure el Corte Inglés d'aquí de Sant Feliu a 2 euros.
4: De proximitat. Ulleres de proximitat.
0: Les heu vengut per Wallapop o no?
1: Jo vaig anar a una òptica per allò de que no...
3: Per 2 euros no la veig per Wallapop.
1: No et timin amb les ulleres. I vaig anar-hi, no sé, 2 mesos abans. I tenia...
4: 2 mesos abans?
0: Sí. El Pau és previsor. Té un Excel que surt una alarma. Has de comprar les ulleres pel 12 d'agost.
4: Perquè a Tarragona anaves a alguna cosa de propietat o de coneguts o tenies una reserva?
1: No, vam buscar petits cims o ermites o esglésies o punts elevats del territori.
0: Van fer una trobada geològica amb el Jesús Carner. Aquí és el millor punt de...
1: No.
0: Van anar cap allà.
3: I després van fer una festa de tornada de germanor.
1: A la PSA, tots junts.
3: Perquè anaven tots junts.
1: Sí. Això també.
0: És curiós,
1: això també ho vam fer.
0: Com qualsevol tonteria d'aquestes...
1: Perquè el que sí que era inviable, inclús a 2 mesos o 3 mesos és igual d'antelació, era buscar allotjament. Això era totalment inviable. Pel preu, vull dir. Quedaven 2 o 3 i eren preus prohibitius.
3: La propera Sevilla, vés a saber quin preu.
0: Sort que el proper eclipsi jo ja no el veuré.
4: No, mentira. Bueno, perquè no et desplaces.
3: Perquè no faràs 1.000 quilòmetres.
4: Però després, en les notícies, et diré jo quan serà.
0: Sí, però no han dit que és d'aquí 100 anys.
4: Aquest any, tens un parcial.
0: Quin va a Sevilla, pierde su silla. Escolta, jo a Sevilla no se m'hi aporto res.
3: Pues tu t'ho perds.
4: Pues ja uns tapeos.
2: Podem enviar uns quants cap allà.
4: Jo puc anar a corresponsal, si voleu, eh?
0: Sí,
3: I fer la transmissió en directe.
0: Estaria molt bé. Estaria molt bé. Doncs, va, feta la presentació del programa, avui farem un programa distès, primer de la temporada, parlarem una mica, farem un resum, com ja heu pogut veure, de què ha passat durant tot el llarg d'aquest estiu, i tindrem diferents àudios de diferent gent que els hi han demanat i podrem, doncs, posar-nos tots al dia. Anava a dir, anem a fer la secció de l'agenda. Suposo que la tenim preparada, no?
3: Evidentment.
0: Doncs vinga. La Falca...
3: Igual que les notícies del poble.
0: Mira, la pantalla d'Ona Codinenca s'engega ara mateix amb un desplegable i amb totes les notícies picades a mà. És impressionant.
3: És com teleprompter.
0: Sí, sí, sí. És una professionalitat. El que no sé és si tindrem molt temps.
4: Sí, sí, ha arribat.
0: Mira, això també està bé saber-ho. És producció en directe, això. Agenda, va.
5: L'agenda.
3: Doncs comencem amb l'agenda. L'agenda que comencem pel dia 2 d'octubre, que és demà. Exactament, el Club de Lectura per Adults amb l'obra Francesc.

0: Cervesers Artesan, Comic Beer, La Barbarenca, Circoco i Birreros Artesanals Codinencs, amb música en directe i food trucks. A les 4 es comença i sobre les 12 de la nit està previst que s'acabi. Per tant, qui vulgui anar a veure cerveses, des de les 4 de la tarda, amb concert acústic, amb Switch of Hits, rock i pop, un concurs sorpresa, em posa 7:45, a les 9 concert de Bastaixos, Iris Fall Rock, i per últim el DJ Carrera, que farà el tancament de la festa. Per tant, si es fa, perquè no plogui es pot fer, perquè si no em sembla que no hi ha opció B, a Can Xifreda a partir de les 4 de la tarda el dissabte. Passem al diumenge. El diumenge hi ha dos llocs que, com que és primer diumenge de mes, es poden anar a visitar, sí o sí. Per una banda tenim el Museu Municipal de Can Xifreda, que obre de les 11 fins a les 2 del migdia. A partir de 11:45 s'organitza una visita guiada a càrrec de...
1: Francesc Garriga.
0: Garriga.
1: Garriga.
0: Ah, vale. I que, si qui no l'hagi vist, realment és interessant. I també hi ha com des de que es va fer la Fira del Rellotge, es pot visitar el campanar i el Museu del Rellotge de Sant Feliu de Codines de les 11 a la 1. El primer diumenge de mes està obert. M'han dit del Museu del Rellotge que ja que podia anunciar això perquè està obert, perquè a més hi ha un QR on es pot inscriure qui vulgui qualsevol diumenge al dematí. Es pot inscriure per poder-lo visitar els diumenges al dematí. Un QR només s'obre si hi ha inscripcions fetes, si no, no s'obre. Però que estan acabant d'ultimar la placa de tots els col·laboradors que han donat quelcom perquè es pugui endreçar aquest campanar i es pugui visitar, i que si algú encara té ganes de constar aquesta placa i vol col·laborar d'alguna manera, que s'adreci a l'Instagram de Fira del Rellotge i que allà podrà fer aquest donatiu, si pot fer-lo.
1: Han de pagar lloguer també del museu.
0: Han de pagar lloguer del museu també, clar. Això també és així. Acte inaugural del curs escolar 2026-2027, això ja serà el dia 7, és a dir, dia 7, que serà el dimecres de la setmana vinent. L'acte inaugural del nou curs completarà amb la xerrada Èxit Educatiu per a Tothom, a càrrec de Miquel Àngel Esombra Gelabert, doctor en Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre, 5:45 fins a les 7, a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonseta. Una xerrada per reflexionar sobre com podem construir des de la comunitat una educació més inclusiva i amb oportunitats per a tothom. Es parlarà del paper del món local contra la segregació educativa i abandonament escolar prematur. I a partir d'aquí ja tenim coses de més endavant, que per tant ara amb aquesta primera agenda de la temporada no venen a compte.
1: Perfecte. Diumenge, dia 4, Sant Francesc d'Assís. Jo aquí ho deixo. Sí.
0: Dijous.
1: Si coneixeu algun francès, feliciteu-lo.
2: Fas pica-pica.
0: Dijous, dia
1: 8. Mira, els amics del museu i els amics de l'església em podrien convidar a mi i al meu fill, i fins i tot el meu pare, Francisco, Francesc i Cesc, ens podríeu convidar a pujar a veure, a fer una visita.
0: Per exemple?
1: En honor al nostre sant.
0: Mira, si voleu pujar diumenge, cap problema.
3: La parròquia pot convidar una hòstia.
1: A hòsties.
0: Esteu convidats, cap problema.
1: Bueno, doncs, escolta'm, fantàstic. Això és ràpid, eh? Això ha sigut així, pim-pam. Perfecte. Seguim endavant. Jo només feia aquest apunt, que és Sant Francesc.
0: Hi ha coses molt fàcils.
1: No, ja ho veig.
0: Hi ha coses molt fàcils.
1: Que no es poden dir mai, perquè, mira,
2: ja
1: ràpidament...
2: Ja t'has organitzat, ja.
1: Ja tinc el diumenge organitzat. A les 11 del matí?
0: A partir de les 11.
4: Quan a casa et diuen, però no te'n recordaves que teníem una cosa especial per tu i per mi?
1: Justament el dia del teu sant, el sant del teu fill, ara ho fotràs al campanar. Ja m'ho veig, Joni. En fi. Feta l'agenda cultural...
0: Acabada l'agenda cultural.
1: Anava a dir, anem a passar a l'agenda esportiva. Quina mandra.
0: Va, per què?
1: Agenda esportiva, va.
3: Hi ha agenda esportiva?
0: Per què mandra?

0: vols fer algunes declaracions per aclarir això que has
1: Mira,
0: dit?
1: Mira, ahir jo no m'hi havia fixat.
0: Et fa mandra el deport? Et fa mal,
1: no,
0: et fa
1: mandra no,
0: la llei de jugues? El deport?
2: Per cert, ara que diu deport, tenim la Guardiola encara?
1: Hòstia, és per aquesta...
0: Està allà amagada.
1: Aquesta és grossa, aquesta paga, però... Els 20 euros que hi havia de guitarra ja els podria dipositar directament.
0: Quan haguem de parlar dels llambordins de la plaça, ja en parlarem.
1: Oi, llambordins de la plaça.
0: Ja no. Què passa?
1: Jo no m'hi havia fixat, és culpa meva,

0: estat parlant, després ho vaig veure pel grup de Lliga Tu Jugues, i ahir vam fer una mica de reunió prèvia de l'equip, i l'Isaac va deixar entreveure una nova puntuació del pàdel. Jo dic, vaig arribar a casa i...
1: Jo encara no l'he entès, sort que no hi ha cap...
0: Jo dic, no sé de què parla, deixa'm-ho mirar. I vaig estar... Mare de Déu.
2: Vas entendre alguna cosa de l'explicació?
0: No, no sé què apostar, directament.
2: Però què diferència hi ha llavors
0: l'any passat? Un rosco? No ho entenc.
2: L'any passat tampoc.
3: Ja t'ho posarem com els nens de
1: pots posar 9-0, pots posar 7-2, pots posar 6-3, pots posar 5-4, 4-5...
2: Combinacions que sumin 9.
4: I més, això va estar, jo ho entenc, sí.
1: Menys el 8,
4: però, hi jugo, eh?
1: Menys el 8 i l'1-8.
0: Qui collons encertarà això?
1: El 8 i l'1-8?
4: Algú? Segur que algú l'encerta.
0: L'únic que jugui a pàdel.
3: Algú segur?
0: I que sàpiga quina alineació jugarà cada partit. Que no ho veieu,
4: el mateix que el bàsquet.
0: Igual que el billar, que només ho encerta. Qui ho encerta?
3: Sí, el que va encertar el bàsquet era perquè sabia l'alineació.
0: No em vagis parlar, perquè l'únic que ha encertat el bàsquet és la Marina i tu.
3: Segur,
2: no,
3: segur.
2: Mentira.
3: Què dius?
2: El Sergi del Valle.
3: Però si vas a dir, sisplau.
1: Ell va endevinar un resultat una vegada.
0: Que algú... Allò va ser una llatarada. Com...
2: I aquest any s'emportaran 100 punts per fer aquella llatarada.
3: Que algú em rescati.
0: Saps qui el farà? El Litus. Gran, sí. També, professional del bàsquet.
2: Bueno, però li servirà
1: per mantenir... A més, és que és un alè acollonant.
0: Sí. La pilota és un crac.
3: Si voleu, faig la...
0: endavant. Explica'ns una mica. Jo de veritat, no sé com agafar-ho, això.
2: Ja que ha vingut que xerri.
3: A veure, comencem per la cinta esportiva o per la Lliga de Jugues o per...
2: Passem el temps.
1: Comença per l'agenda.
3: Passem el temps, diu. Dissabte, a les 4 de la tarda. Atenció, que hi ha canvi d'hora. Això sí que és important. El futbol... El futbol? Senyora, canvia d'hora. O sigui, en comptes de...
0: Només aquesta setmana o ja...
3: Sempre. Es veu que era una petició de fa molt dels jugadors, de l'equip, que això, jugar el diumenge a les 12, era una mica un...
1: Una putada pel vermut.
3: Un puteig per fer el vermut o per anar de festa el dia abans. I ara ho han canviat. I com la majoria de grups que de tercera catalana, juguen el dissabte a la tarda. Vale? Quan hi ha els dos equips, el B juga a les 4 i l'A juga a les 6, però, per exemple, la setmana passada, que només jugava el B va jugar a les 6. Però, bueno, igual, en tot cas, dissabte a la tarda és quan
1: hi ha... Una a les 4 i l'altra a les 6, sí. Quan juguen aquí.
2: Acabaran jugant quan els donin la gana.
3: Oi? Per tant, aquest cada setmana...
0: I si un va amb retard, l'altre començarà amb retard, això... i de mentre faran birres al bar.
1: I per això ho publica cada setmana, per saber l'hora que juguen.
3: Exacte, per saber l'hora que juguen. Aquest cada setmana és l'hora que setmana normal, a les 4, sènior B.
0: Espera.
3: Quarta catalana.
2: Estem parlant del masculí.
3: Viladrau, sí, clar. Viladrau, Sant Feliu. A 3:45, bàsquet, només queda el masculí.
2: Només queda el masculí.
1: Femení ja no n'hi ha, ja s'ha dissolt. S'ha dissolt.
3: Ha anat uns jugadors a l'Ametlla, no a l'altre segon, s'ha desfet.
0: Sí, bueno, a l'Ametlla, sí.
3: Però sí. A 3:45, de 6, perdó, Premià de Dalt, Sant Feliu. I a les 6, hora habitual, nova hora habitual, del sènior A de futbol, tercera catalana, Sant Feliu, Santa Eugènia.
0: Tercer catalana, eh?
3: Tercer catalana, sí. No van pujar pas de categoria.
0: No. Estava situant. És tercera i el B...
3: Senyor B, quarta.
2: Tampoc van pujar,
3: no.
0: No, estava mirant que no hagués baixat algú.
2: Aquest any no va pujar ningú. No. Ni baixat.
1: Ni baixat, tampoc.
2: Sí.
3: El hockey va baixar.
0: Jo sabia que algú hi ha baixat, però no.
3: El hockey va baixar per segon any consecutiu i és un valor que algun dia haurem d'obrir.
0: Vale.
3: Diumenge a les 5, futbol sala. Tenim segona divisió femení. Tenim futbol sala femení i s'està muntant un futbol 7, o sigui, un futbol...
0: Com... Futbol sala femení?
3: Sí, i hi haurà un futbol femení. S'està muntant. Que seria futbol 7 perquè futbol 11 sembla que no hi ha...
0: Això ja havia sigut, protegent. Anys enrere.
3: Sí, doncs ara estan mirant si el poden fer. El que sí que està confirmat, futbol sala femení, Manlleu-Sant Feliu. A 6:15, hoquei, tercera catalana masculí, Farners-Sant Feliu. I a 6:45 del vespre, hoquei, primera catalana femení, Mataró-Sant Feliu. En resum, hoquei, queda un primera catalana masculí, un tercera catalana masculí i un primera catalana femení. És a dir, ja els dos primers estan a la mateixa categoria, masculí i femení, i un tercera catalana masculí, que també la apostarem com l'any passat. Ja està, aquests 6 partidets són els que formen la primera jornada de Lliga Tu Jugues, ja estan disponibles, hi ha gent que hi ha apostat, demà ho recordarem com és d'això cada divendres, com fem cada divendres, i ja està. I això, del bàsquet, hem canviat...
0: Pàdels? No hi ha res de pàdels.
3: No hi ha pàdels, no sé si... No, crec que no han començat segur.
1: No, n'hi ha cap.
3: Però sempre comencen més tard. I
0: ara, amb el pàdel...
3: I el billar, no sé si... El billar em sembla que sí que ja està en marxa. Pues no, mira, la veritat.
2: Ja és el primer.
3: Però no m'han... No, m'han, no, passa, no, no, aquí. En tot cas, no m'han passat calendari, segur. No m'han passat, no m'han passat calendari, segur. Això, el bàsquet... perdó, m'ho estic mirant així ràpid, eh? Vale, no, no, aquesta setmana, en principi, no jugarien. Els del Villar no jugarien. Grup D, no, el 10 del 10 sí que juguen. Bé. Se m'acaba el cinto, perdoneu. Doncs això, bàsquet, encert exacte de bàsquet, en comptes de 40 punts, ho hem pujat a 100 punts. Friolera quantitat de 100 punts. Si encerteu, el resultat exacte de bàsquet, 100 punts. Vist que l'any passat 40 punts tampoc van servir de bé pel del Valle, no? Que el van encertar. No sé, sí, li vam donar, no sé què li vam donar, una gorra, un buf, no sé què li vam donar al final de temporada.
0: Buf i tampoc no li va bé.
3: Però...
0: Però que vull dir, fot també el del Valle, però nivell, si li donen un buf d'aquells petits...
3: A nivell de rànquing, tampoc és que li serveixin de gaire. Però aquest any doblem l'aposta, 100 punts. Que, a més, hi ha només un partit de bàsquet
0: ara,
3: per setmana,
0: només,
3: al principi.
0: Ara,
3: vull dir que
0: és més difícil.
3: És més difícil que, encara és més difícil que toquin aquests 100 punts, però bueno, nosaltres els posem.
0: Ja veuràs qui lleparà. Ja veuràs qui lleparà.
3: L'any que ve seran 200, ja us ho dic ara.
0: Jo necessito que algú m'aclareixi el pàdel.
1: Però un moment, si s'endevina un resultat, ja que he posat...
3: Un dels dos?
1: Sí.
3: Igual, igual. 8, 11 punts.
1: 11 punts i...
3: Sí, sí. Els 8 més els 3 del sentit.
2: Vale, vas, ja. El premi és
3: això...
2: a l'exacte.
1: Ja està, ja, ja.
3: Això no,
1: no,
3: no
1: ha
3: variat.
1: Per aclarir-ho.
3: I els pàdels...
0: Jo no ho entenc, de veritat.
3: Els pàdels...
0: Sí, entenc el que voleu fer, però és una fumada molt grossa.
3: El que volem fer amb els pàdels, dius, eh?
0: Sí.
3: Bueno, això... O sigui, al final, clar, apostar 3-0, 2-1, 1-2, 0-3, són 4 resultats possibles, és una mica una castanya. Llavors, la gent que jugava a pàdel deia és que cada partit té un valor diferent per la federació o per la competició. Podríem apostar a la puntuació real de la Lliga. I, pues, va semblar una mica estrambòtic, però quan m'ho van explicar vaig pensar pues, tampoc és tan raro.
0: No és estrambòtic, és estrambòlico.
3: No, és...
0: Estrambòlico.
3: Hi ha 3 partits. El primer val 4 punts. El segon val 3. El tercer val 2.
2: I
3: tu has de dir qui guanya, doncs clar... Si,
0: 4-3-2.
3: 4-3-2. Si el Sant Feliu guanya el primer, ja té 4 punts.
0: 4.
3: El que guanya el segon partit té 3 punts. Si el guanya el Sant Feliu, ja són 7. Si no, són 4-3.
0: I si guanya l'altre, són 3 per l'altre.
1: 2.
2: No, 4-3 sí, sí. I 2.
3: Sí. 4-3 i 2.
1: Si guanya l'altre, són 3 per l'altre. Llavors caldrien 4-3.
0: 4-3.
3: A falta del tercer partit, que val 2 punts.
0: Que seria, podria ser un 5-4.
1: Podria ser un 5-4.
3: No, perdó.
0: No, perdó, sí, un 4-5,
3: ah,
0: perdó.
3: Vale, això, diguem-ho bé. Un 4-5 o un 6-3.
0: Això, de veritat, com no s'expliqui bé...
3: Però si voleu, us posaré totes les combinacions, que tampoc són tantes.
0: Parlo pel Pep Reclà.
3: Fins ara eren...
0: Això no ho entendrà ni...
3: Eren 4 combinacions de resultat, ara són, pues, què són, 8 o no sé quantes.
1: Sí,
3: no.
1: L'única que no val és la 1-8 i 8-1.
0: L'únic que...
1: És l'única que no val.
2: I llavors puntua pel sentit i el marcador encertat, no?
3: Això puntua igual que el hockey, diguem-ne. 7 punts si l'encertes.
0: L'únic que hi sucarà pa és l'Àlex Smith anar fent paperets, anar fent puntuacions. És l'únic...
3: I 3 punts.
0: Per al que els altres no rascaran ni l'avui, ja ho veureu. Però bé, aclarit està.
1: I la puntuació és aquesta, també, per dir el resultat exacte...
3: Sí, sí, 7 punts.
1: 7 punts, la tendència 3 i tal.
3: Sí, sí, sí.
2: Abans de començar la Lliga, si us plau, quin objectiu teniu marcat aquest any jo... de quedar a la... Si us plau, grava aquest punt.
0: Sí, sí, no, és que el meu objectiu és sempre el mateix.
2: L'any passat va ser 20è?
0: No, el meu objectiu és quedar per davant de Dani Fonoll i Pep Acosta. El meu objectiu és aquest. No n'hi ha cap, no, cap més.
3: Jo, a banda que tinc el costum de gravar tot el programa, cada setmana, no només la part que dius tu, tinc l'objectiu d'anar a sopar a Can Taranà.
2: Vale. Sí, clar, aquest és comú. Aquest és comú.
1: Jo m'esforçaré perquè això no sigui així.
0: Exclusivament?
1: Bueno, venir a sopar a Can Taranà, però pagant el sopar.
2: Però llavors es pagarà, eh?
0: Us dic un secret, eh? Vull dir, segueixo un any més fent la Lliga, tu jugues, no per les ganes que en tingui,
1: sinó per anar a sopar a Can Taranà.
0: Sinó perquè vull tornar a anar a Can Taranà a sopar i no vull pagar.
4: Fonoll posant les piles, eh, nen? Que això no pot ser, cada any no pot ser.
0: Jo sóc sincer, perquè ja portem molts anys apostant cada setmana, i això és un rotllo, ja.
2: Jo no conec un altre perdedor.
3: Pots no fer-ho, eh?
0: No, però llavors m'hauré d'anar pagant. Llavors m'hauré de pagar el meu sopar.
4: Molt bona, molt bona. Per això paguem, nen, per això paguem. Per això dic que posen les piles, ja.
0: Va, feta la repassada de la Lliga, tu jugues, i a l'agenda esportiva, anem a fer la repassada del temps, aviam què ens depara el cel, perquè cap de setmana.

Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts a l'Espai del Temps una vegada més, aquí al Telecom Gaja. I per fi podem parlar d'inestabilitat. Per fi podem parlar de tempestes, de temps de tardor. Ja era hora, després d'un estiu realment impressionant el que hem passat. Anem al temps present. Atenció avui, atenció aquesta nit, i sobretot matinada. Atenció si esteu de Barcelona cap al sud. De Barcelona cap al sud, molta precaució, perquè pot caure molta aigua, moltíssima aigua, en poca estona més. Per tant, hi pot haver alguna inundació important en aquestes zones de Barcelona cap al sud. Barcelona, Costa Central, Costa Daurada, cap a l'Ebre. Atenció amb les precipitacions. Les temperatures no baixaran gaire. De cara a demà divendres, serà un cap de setmana, aviso, molt insegur, amb un temps molt dinàmic, molt canviant i molt difícil de predir. Intentarem predir-lo, però serà molt, molt difícil de predir. Demà divendres, baixarà la temperatura, les màximes de 20 graus, més o menys, i a la nit també baixarà una mica la temperatura, a Sant Feliu, al voltant dels 12-13 graus. Serà un dia molt inestable, també a tot Catalunya, i a Sant Feliu pot ploure sobretot a la tarda. No crec que plogui molt, entre 5 i 10 litres. Novament, dissabte, la mateixa situació. Jo crec que dissabte serà el dia més inestable cada setmana i serà el dia que pot ploure més a Sant Feliu. Estic parlant de Sant Feliu. Pot ploure bé 15 o 20 litres el dissabte, el dia més inestable de la setmana. Però tot això us ho heu de fer amb pinces, perquè serà un cap de setmana, ja dic, molt difícil de predir. Les tempestes cauran, però és molt difícil de saber a on. I diumenge, jo crec que serà el dia amb menys pluja, plourà sobretot a la tarda i serà una pluja no molt important. Les temperatures tot el cap de setmana quedaran més baixes, les màximes al voltant dels 20-21 graus i les mínimes entre els 13 i els 14 graus. Per tant, anar molt de pressa, un cap de setmana de tardor, un cap de setmana molt inestable i un cap de setmana amb molta pluja a segons quina zona, sobretot cap al Pirineu, cap a l'Ebre, plourà molt, i a casa nostra les pluges poden ser destacables però molt ben caigudes. Que vagi bé, adéu!

0: feta la repassada del temps, us ha quedat clar, eh? Sí, vigileu, venen tempestes, ve aigua, per tant, veurem si s'acaba de fer el pronòstic o no, i poden salvar la
1: birra o no. Ja seria hora que baixessin una mica les temperatures, per això, mira, perquè començo a estar una mica de fer els...
0: Sí, jo, sí, fins i tot em suen. Vull dir, és que, sí, és que ja arriba un punt que... No, és que és veritat.
1: Ja t'he dit que encara no et posis els calçotets de cotó. T'has de posar aquells més fins.
0: No, m'haig de posar els de caoba, de tofu...
2: De caoba, no, de bambú.
0: De bambú.
2: De caoba,
0: diu. Va molt bé, no te'ls compris mai quan hagis de fer una caminada, perquè, nano, ets unes llagues com els meus peus, que faig un 47.
3: I si no, de vellut.
0: Ara... Ui, què anava a dir ara? Anem a fer la repassada de les notícies del poble, que l'Isaac Cobos ens les té totes desglossades una per una.

0: Doncs bé,
1: a fer la feina, Jacobus,
0: a fer aquest la feina. Cop
1: ha tingut tres mesos i mig.
0: He fet la feina.
2: Està obrint pestanyes com un desesperat.
1: No. És que no li cap. Ha portat la seva taula i tot.
2: Control T.
0: Tres pàgines tinc.
3: Per colorets. Tres pàgines sense comentaris.
4: Per colorets.
3: Perquè si posem comentaris encara la farem més llarga, aquesta. Però bueno.
0: Comentaris.
4: Vinga.
0: Anirem per parts.
1: Per cert, suposo que anunciaràs a tota l'audiència que aquest any hi ha canvis en el programa.
0: Ah, sí?
1: I un d'ells és que t'has compromès que cada un cop al trimestre... No.
3: Ai, quina pressió!
1: Què hi haurà? A part de fer la secció plenària, que això, evidentment, ho farem.
2: Això també ho gravem, eh? Com? Això també queda gravat.
1: Un cop al mes...
0: Ah, bueno, aviam, que si queda tan gravat com la secció de l'any passat que ja tenia que haver-hi del concurs, cap problema. Que donem fe. Sí, en principi, aquest any m'han demanat, si us plau, recuperar la secció Perdoneu, algú ho havia de dir, i hem acceptat intentar fer-la trimestral.
1: Vol dir que un cop cada tres mesos tindrem una...
3: És a dir, que en tindrem tres.
1: Una ullada.
3: No, tindrem tres. Un cop cada tres mesos són tres.
1: Intentarem acabar l'últim programa de la temporada, no sé on, amb un...
3: I algú ho havia de dir.
0: Si sabes com me pongo, pa que m'invites.
1: Hauran passat eleccions, hi haurà coses molt, molt interessants aquest any. Radiofònicament parlant, passant coses molt interessants. N'estic segur. Va, repassada a les notícies d'aquest llarg estiu.
0: Llarg estiu que comença des del fi de la temporada passada. Comencem.
1: A on? A Casa de les Arts.
0: A la Casa de les Arts. Comencem. Tots us recordareu. 24 de juny. Primer incendi a Sant Quirze de Safaja. L'incendi forestal es va declarar durant la diada de Sant Joan a Sant Quirze. El foc va calcinar finalment unes 14 hectàrees de terreny, afectant principalment superfície forestal i agrícola. Després parlarem dels incendis i els aglutinem. 26, 27 i 28 de juny. Sant Feliu es volca amb la recollida solidària per als afectats del devastador terratrèmol de Veneçuela, que ja la majoria ni ens en recordem, perquè ha desaparegut dels noticiaris. Un grup de veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines va organitzar amb èxit una campanya d'emergència per recollir material i aliments destinats a ajudar les víctimes del greu terratrèmol que va saquejar Veneçuela. La iniciativa va rebre una gran resposta col·lectiva per part de la ciutadania, que es va volcar a portar provisions i productes de primera necessitat els tres dies de campanya. Aquesta recollida va néixer com a resposta directa a la catàstrofe humanitària provocada pel doble sisme de magnituds de 7,2 i 7,5 que va golpejar al nord del país caribeny el passat 24 de juny. Fixa-t'hi de com una notícia més, igual que una guerra més, llonsis, són notícia...
3: Puntuals.
0: Ningú se'n recorda d'aquestes víctimes...
3: Són temporals i
0: s'acaba... I de les ajudes puntuals.
3: I aquest any, ja parlant d'això, perquè suposo que sí. més de terratrèmols i més desgràcies d'aquestes no estan contemplades amb aquest resum, no l'haig de mirar, però sembla que no. Però aquí perquè es van moure els originaris de Veneçuela que viuen a Sant Feliu de Codines i van decidir mirar de recaptar tot el possible per ajudar amb aquella gent, perquè després han passat altres desgràcies, perquè aquest any ha sigut un estiu de desgràcies. Mm-hmm. Parlem de l'avinguda al Nepal, parlem d'altres terratrèmols també a Colòmbia, per exemple, a diversos llocs, i no hi ha hagut aquesta resposta.
0: Aquí a Sant Feliu no.
3: Segurament perquè no hi ha hagut tampoc les persones que s'hi han vist afectades directament. Correcte. O indirectament per seus familiars i amics, evidentment, no? Llavors, això sí que va ser una iniciativa d'aquestes persones que van posar en marxa. Jo crec que la gent a Sant Feliu s'hi va volcar en aquest sentit, sí, a donar tot el que va...
0: Molt similar a quan el seu dia es va fer amb la guerra d'Ucrània.
3: Exactament.
0: Però, bueno, que Sant Feliu...
2: Sí, però que són coses que venen i passen. I ja està.
0: Venen i passen.
2: Malauradament.
0: I a dia d'avui...
2: Si no, pregunteu els de la Palma com estan.
0: Exacte. Sí, de forma autodidacta, o ets tu el que busques com està aquesta situació, perquè de tots els noticiaris
3: ha desaparegut. No, hi ha la notícia és temporal. El dia que n'hi ha una altra més important, aquella deixa de tenir importància i s'ha acabat. No hi ha més. Però és que és el que hi ha avui en dia. És així.
0: Sí.
3: És així.
0: És el que ven.
3: El que ven és el que passa ara.
0: Sí.
3: I és així.
1: Què més?
0: Continuem.
1: Va.
0: Estem a principi d'estiu. 5 de juliol. èxit de participació a Sant Feliu amb la campanya Mulla't per l'esclerosi. La piscina municipal de la zona esportiva Solanes va acollir una nova jornada solidària en suport de la Fundació de l'Esclerosi Múltiple. L'acte central de la jornada va tenir lloc a les 12 del migdia, moment en el que els assistents van fer una capbussada conjunta i multitudinària per visibilitzar la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa. Després de la banyada solidària, els participants van gaudir d'una sessió d'aquagym dinamitzada pel gimnàs Sant Jordi. Durant tot el dia, les instal·lacions van comptar amb un punt de venda de merchandatge oficial i un espai per realitzar donatius. A més, la recaptació íntegra de les entrades de la piscina d'aquella jornada es va destinar directament a la causa i la recaptació va ser d'uns 1.700 euros.
3: La veritat que és un tema que cada vegada té més conscienciació i cada vegada hi ha més gent, perquè jo he anat molts anys, aquest any no, perquè vaig coincidir que teníem concert aquell dia, precisament tenia concert de gospel al final de curs, però els altres anys he anat pràcticament cada any i hem passat de ser quatre a ser una quantitat considerable de gent, i això està molt bé perquè és una malaltia que aquí està.
1: No, i també felicitar la piscina d'enguany, doncs nosaltres que hem pogut ser
3: usuaris
1: habituals, l'hem gaudit i disfrutat moltíssim, i repeteixo, tenim una piscina que molts altres pobles la voldrien tenir. I de fet, la prova està que hi anaves un dissabte o un diumenge i hi havia una gentada i molta no era d'aquí. Per tant, venien de fora a poder gaudir la piscina d'aquí. Per tant, doncs, a seguir-la potenciant i a seguir-la millorant.
3: Perquè els preus eren molt assequibles. Llavors hi havia altres piscines que la gent que no era del poble li cobraven bastant més que la gent aquí que no s'ha produït això. De totes maneres, nosaltres hi havíem anat de dilluns a divendres, rarament hi havia anat del cap de setmana, i de dilluns a divendres estava de conya.
0: Aquest any, socorrista puntual?
3: Sí, en general sí.
4: Força bé.
0: L'any anterior, de tant en quant, general, ja donava caïneta, oi, a primera hora.
3: I en general molt agradable, amb els nanos, amb tot. Tenia allà, per quan hi anaven els casals i tot, targetes, groga i vermella, per anar avisant quan es passaven, perquè clar, sempre hi ha el que es passa. Però ho tenia molt ben organitzat, la veritat és que ho portava molt bé.
4: Només va haver-hi un cas d'algun dia que algú va... se li va escapar alguna cosa.
0: I flotava per allà?
3: I flotava
4: per allà i van tenir que tancar per la tarda.
0: Bueno, coses de la canalla, o no tan canalla.
4: O no tan canalla.
3: O d'alguna mica canalla.
1: Sí. Què més? Va.
0: Avancem. 6, 7 i 8 de juliol. Incendi forestal a Sentmenat. Després d'afectar unes 171 hectàrees als termes de Sentmenat, Caldes i Castellar del Vallès, va quedar finalment estabilitzat el dimecres 8 de juliol. Els efectius van aconseguir consolidar el perímetre i aixecar de manera progressiva els confinaments. Les evacuacions preventives que afectaven les urbanitzacions, com el Farell, Sant Sebastià, de Montmajor i Guanta.
1: Jo, deixeu-me fer un apunt que volia fer abans de l'incendi de Sant Quirze, i aquest també.
0: Encara ens en queda un altre, eh?
1: No, però... En el moment de que es va produir tant un incendi com l'altre, jo no sé vosaltres, però tots vam patir, i molt, perquè la massa boscosa del qual abarca aquest territori, això hagués pogut marxar de mare, no us ho podeu imaginar. És que per un moment, de veritat, veia el foc des de darrere el Farell, dic, em recordo el 94, i el 94 cremàvem per quatre llocs a l'hora.
0: Crec que la sort és que avançava lent.
1: No va fer un anava més lent que l'altre.
3: No va fer tanta vent i va haver-hi aquesta sort.
1: Però, i els efectius.
3: Sí, els efectius que hi van estar tots.
0: En aquest de Sentmenat ja coincidia a nivell a Catalunya que n'hi havia diversos incendis paral·lels i la cosa estava bastant saturada, però tot i així, déu-n'hi-do.
3: Estava bastant tens.
0: Estava tensa la situació, perquè em sembla que també coincidia amb el d'Aragó, potser.
3: Sí, pot ser.
0: I estava tot... A França hi havia també n'hi ha un, tampoc podien vindre a ajudar, o sigui, era un moment...
3: Això potser era un tema que en algun programa, ara amb més tranquil·litat i sense necessitat de que hi hagi cap incendi per poder-ne parlar, es podia parlar amb algú que ja realment estigui ficat dintre d'això i que ens expliqui això de la sisena generació d'incendis que s'està produint en aquests moments. A veure, únic que es diferencien dels anteriors i què podria fer la població perquè això no n'és a més, no n'és a més. Vull dir que sempre hi haurà l'inconscient que se li pot fer una costellada al mig del bosc, això sempre hi serà. És evident.
0: Va haver-hi una notícia a l'estiu, no està recollida.
3: Sí.
0: En el Parc Usart van trobar les restes
3: d'un foc.
0: Van fer unes brases.
3: Sí, vull dir que això sempre hi haurà l'inconscient i això no s'hi podrà fer absolutament res, igual que aquell que no reciclarà la brossa mai a la vida, ja està. Però bueno, d'això sí que es podria fer un monogràfic a algun programa i portar algú que hi entengui i parlar d'incendis, que és el que ens espera d'aquí al futur, perquè el Mediterrani sempre ha sigut un espai d'incendis, sempre, des de l'antiguitat fins ara, per la roca sí.
4: Nosaltres vam passar, recordes, al cap de, després d'uns quants dies, per la carretera de Sant Quirze cap a Centelles.
3: Aquest no ha vingut. Aquest ve després. Aquest encara no ha arribat el dia.
0: Queden pocs dies. Passem del 6 al 14 de juliol.
3: T'has saltat la d'abans, eh? No sé si és que l'has posposat o què, però...
0: No.
3: El Tour de França no l'has explicat ni res, eh?
0: Ai, és que m'ha quedat aquí al mig.
1: Ja l'he explicat jo.
0: L'ha explicat ell el 6 de juliol, disculpeu, m'ha quedat aquí al mig. No passa res.
3: Que va caure davant de Cal Torret i aquestes coses, ja m'has dit abans.
0: Le Tour. Del 6 al 14 de juliol, Sant Feliu es converteix en plató de cinema amb el rodatge del nou film d'Isaki La Cuesta.
3: No em van voler d'extra.
0: Sant Feliu va acollir les tasques de preparació, gravació i desmuntatge de El fons del llac, la nova pel·lícula del reconegut director Isaki La Cuesta. L'entorn de la plaça del doctor Robert, el bar de Cantalet i diversos carrers van ser escenari d'aquesta producció de gènere amb tints autobiogràfics, que va viure les seves jornades centrades de filmació al municipi els dies 9 i 10 de juliol. La producció, que compta amb Juan Antonio Bayona com a productor, està ambientada a Banyoles dels anys 80, on es va criar el cineasta. Per aquest motiu, l'entorn de la plaça Doctor Robert es va haver d'ambientar per recrear l'estètica d'aquella època. Els punts neuràgics del rodatge van ser el conegut bar de Cantalet i el primer pis de l'immoble, que van servir com a localitzacions per a la trama.
1: Molt bé, Cantalet és un referent per la gravació de pel·lícules.
3: Sí, sí, jo crec que també deu guanyar alguna pel·la amb això, no?
0: És un bon extra, crec que.
1: Li tanquen el xiringuito durant un, dos, tres dies, evidentment que ha de cobrar, si no, a Sant Miquel.
3: Sí, no, però vull dir que deu ser un bon...
1: No sé. Els honoraris no sé què tal.
3: Deu estar bé.
1: No sé què tal, bé.
3: Veus, tenim aquests llocs ambientats que fan història i tal, i no els tenim cuidats perquè
1: per
3: es puguin veure i tal.
1: Parlem de cinema i de sèries. Heu vist la sèrie de TV3 que està al Gènesis, el 3CAT, sembla estar penjada?
3: No.
1: La història de Ferran Adrià, us ho recomano. Val molt la pena. Si teniu temps, i us va, ara hi ha 4 capítols, i t'hi enganxen.
0: Em manca temps.
1: Doncs,
0: no,
1: el diumenge a la tarda...
0: No completo ni els anuncis, jo.
1: En vez de dormir, tu mires. Molt interessant. Què més?
0: 14 de juliol. Treballs d'asfaltat del carrer Consell de Cent.
1: Bravo!
0: Obres de reparació del ferm del carrer Consell de Cent en un tram comprès entre l'Avinguda Escoles i l'Escola Bressol. Has perdut clients que ja no et vindran a arreglar aquelles suspensions rebentades.
1: Això l'has dit 14 de juliol.
0: Estàs molt enfadat, jo sé.
1: 14 de juliol, eh?
0: 14 de juliol.
1: Vale, és que estava... Això va ser... L'asfaltat. La pintada va ser abans de Festa Major.
0: Sí.
1: Vale, perfecte. Juliol, setembre...
0: Avancem. Ara sí, Anna. 16 de juliol. Segon incendi a Sant Quirze de Safaja.
1: Ara.
0: L'incendi forestal va començar el 16 i va afectar un total de 97 hectàrees forestals. L'incendi, que es va propagar amb molta virulència, amb pes pel vent, va obligar els equips d'emergència a treballar intensament per protegir la zona del Puig d'Olena. Durant la nit es van utilitzar drons per localitzar els punts calents. L'única mesura preventiva que es va mantenir durant el dispositiu va ser l'evacuació del CRAE del Puig d'Olena i els seus infants van ser traslladats a un lloc segur fora del municipi. Finalment es va donar per estabilitzat el 17 de juliol. Hi heu passat?
4: Van passar-hi. Cap d'uns dies després van passar-hi i és que feia pena.
1: Vàries vegades.
4: Però pena. Feia pena, eh? Era molt trist.
1: Jo vaig passar ara fa una setmana i ja comença a brotar la primera herba.
3: Sí, la primera
0: però passes al restaurant... i gires la curva... Ja al restaurant comença a aparèixer alguna cosa. Sí, sí, que però... Es va salvar pels pèls, tot s'ha de dir. Gires la curva...
3: I
0: la imatge,
3: també.
0: El panorama que t'apareix de cop...
4: Sí, és molt trist.
0: Trist, eh?
3: El carai de Puigdolent el va veure a la porta, eh? Vull dir que...
0: Sí.
3: Et mantingui el temps just, pràcticament.
1: En fi, això és la vegetació que tenim i els boscos que tenim.
3: La majoria propietat privada.
1: Veig que per això, aquí sí que s'ha de dir que ho estan tallant tots els arbres que estan morts. Això veig que
3: s'ha de fer, s'ha de fer, perquè és la Diputació, a més a més, que deu contractar algú perquè ho faci, no ho sé.
1: Espero que els altres tres incendis que han hagut també es vegin igual de tractats i que es tregui tota la fusta cremada.
4: Jo aquest matí he anat per la carretera que he anat fins al Parer i el tram que va abans d'arribar al Parer, perquè allò ja és una finca particular, el del principi que agafa més tocant a la carretera, l'estaven deixant, tallant tot de troncs i ho estan deixant tot molt net. A veure, per prevenir, m'imagino.
1: Bé. Què més?
0: 23 de juliol, municipalització de l'Escola Bressol. L'Escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu passa a ser gestionada directament per l'Ajuntament a partir d'aquest setembre. El ple municipal va aprovar a internalitzar un servei que des de 2010 gestionava l'empresa Cavall de Cartró. El personal docent passa a ser subrogat i la plantilla municipal, amb 12 professors i 78 alumnes, la cuina i la neteja continuaran externalitzats. Més coses. 30 de juliol, molt breu, un camió s'accidenta al carrer Llorenç Artigas. El camió va impactar amb la façana i la porta del garatge d'un habitatge després de que es quedés sense frens en plena baixada. No van haver-hi ferits, només danys materials.
1: Però la fotografia era maca.
0: 8 d'agost.
1: 8 d'agost, ja estem a l'agost, eh? Aquí nosaltres ja no hi érem.
0: Ocupació frustrada.
3: A vosaltres, que anàveu de vacances.
0: Ocupació frustrada. La col·laboració veïnal va frustrar aquest cap de setmana, l'entrada de dues persones en un habitatge del carrer Josep Rosell. Els veïns van alertar els Mossos, que van comprovar que dues persones havien accedit al pis pel balcó i una tercera havia entrat per la porta. És per això que en les primeres 48 hores són claus. Els Mossos expliquen que si es triga més en actuar, els ocupants poden arribar a constituir aquell immoble com el seu domicili i a partir d'aquí el desallotjament ja requereix un procediment judicial. Les dues persones detingudes, en aquest cas, tenien antecedents per a delictes contra el patrimoni i ja han passat a disposició judicial. 12 d'agost. El ja mencionat eclipsi total. Eclipsi total. L'últim eclipsi total a Catalunya el 1905.
1: Jo no hi era.
0: 1905. El pròxim eclipsi total a Catalunya...
1: Va.
0: 2180.
1: No hi
0: seré. Ja pots anar fent reserves.
1: No hi seré.
0: Entrem a setembre. Compte, que venen curves. 10 de setembre. Suspensió de llicències. L'Ajuntament de Sant Feliu aprova en un ple extraordinari la suspensió de les llicències d'obra a la zona de l'Escletxa durant els pròxims 12 mesos. La mesura impedeix noves edificacions a l'avinguda de la Generalitat i el seu entorn per definir un futur urbanístic de la zona sense condicionants, excepte per les obres menors. El pla busca planificar la transformació de l'àmbit en un eix cívic, un projecte presentat a les subvencions de la Llei de Barris. L'aprovació va tirar endavant amb els vots de Primàries, Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts per Sant Feliu de Codina. Ara ve un tema que t'agrada. 17 i 20 de setembre, festa major de Sant Feliu de Codines. Com la veu veure? Com la valores?
1: Veure? O gaudir?
3: El dijous, res.
1: El dijous...
3: La vam gaudir al teatre.
1: Al teatre, teatre i més teatre.
3: Teatre, recollir-ho, sopar i ja està. I vam veure els que feien el Correbar.
1: I després celebrar-ho.
4: A mi m'ha faltat alguna cosa aquí.
0: T'ha faltat? Sí. Us va agradar?
1: En el pregó...
4: A mi m'ha faltat alguna
1: cosa. En el pregó...
0: Evidentment, focs aquest any no en teníem.
1: No hi era, per tant no vaig poder...
3: L'Anna sí que hi era, el pregó.
1: Gaudí del pregó.
4: Jo vaig estar al pregó.
1: Em consta que en el pregó no van nombrar el següent acte que es feia, que era el teatre. l'escrit de l'Ajuntament en el 9-9 només parla de la filada i de la cultura, i ja està. I la fotografia, un nen que es tira amb un tobogan d'aquests inflables, això és la valoració, i ja està. La cultura, el teatre també és cultura, suposo. I
4: jo és que estava acostumada al teatre del dijous i teatre el divendres, sí. I a mi em fa... No sé, em faltava el teatre del divendres, m'ha faltat.
1: Jo...
4: Ja sé que el van fer el diumenge a la tarda, però a mi el diumenge a la tarda no sé. I això de que fessin el sopar, que està molt bé, de la botifarrada, però que en lloc que no és l'habitual i que no hi haguessin focs, no sé, no em va motivar. Aleshores, jo particularment em vaig quedar a casa.
1: Hi havia una sèrie que deia una frase, me la imaginava més gran. No? Doncs aquest any,
3: sí, me l'imaginava
1: any,
3: més gran.
1: Any d'eleccions...
3: Jo també me l'imaginava més gran.
1: M'imaginava quelcom més.
3: El programa no m'acabava de motivar, no m'acabava de...
1: No, motivar, sí, hi ha coses que...
3: Sí, home, que sí, però no.
1: Però
3: m'esperava més, és
1: però m'ho imaginava més gran. No sé per què.
0: Quantes vegades has sentit aquesta frase, oi?
1: Moltes.
0: M'ho imaginava més gran.
1: Moltes. Moltíssimes vegades. Però sí que m'esperava una miqueta més. Però, bueno, escolta'm...
4: Sí, va estar bé, per exemple, els concerts que van fer el dissabte per la nit, que havien de venir, bueno, van venir les Cocó, però el grup que havia de fer abans...
1: Per mi, les Cocó ja va estar molt bé l'any passat que van venir. Aquest any, per mi, ja...
4: El maco és les novetats amb coses, no? I les sorpreses.
1: Ja s'haguessin pogut quedar a casa, i si les tornen a fitxar de cara l'any que ve, que les fitxin ja el dilluns.
0: Però ho diu ell. Ho diu ell, perquè... que va estar... Les Cocó les tenia de música ambiental, perquè va estar la xerrameca tota l'estona.
1: No, és que no es podia estar d'una altra manera, perquè, o sigui, la sonoritat que hi havia allà baix a la carpa, o sigui, elles ho donaven tot a dalt de l'escenari, però el so que hi havia allà baix era impossible poder establir...
4: Els que van estar bé, que ara no recordo com es deien, era el grup d'abans, que el que anava a comentar és que havia de venir un grup que, malauradament, el cantant doncs, crec que va tenir un accident, i van tenir que, de manera urgent, i aquí l'Ajuntament i la Comissió de Festes va tenir que fer una reacció de buscar una alternativa, i en poc temps doncs, va poder trobar una solució. I el grup estava molt bé, El grup estava molt bé. He de reconèixer que estava força bé, que era un grup de versions i estava bé. A les Cocó, nosaltres particularment, ja no ens hi vam quedar.
0: Jo el d'abans no el vaig veure, les Cocó ja l'any passat em van agradar, i aquest any, per mi, crec que és un encert portar un grup que no sé el que ha de costar, però que com a generalment va agradar a tothom, un grup de versions.
1: Discrepo totalment la teva opinió.
0: Clar, suposo que però... per les teves xerrades que tenies, suposo que volies un to de música suau, tipus chill out.
1: No.
0: I la gent sentadeta en sofàs.
1: Simplement que se sonoritzi bé. Ja està.
3: Sí, bueno, això és la sonorització. És
1: tu pots tenir un gran artista, un gran monologuista, una gran obra de teatre, que si no se sent bé, és un fracàs. I per mi, en el concert que jo hi vaig ser-hi de Cocó, no estava ben sonoritzat. És la meva opinió. A partir d'aquí, cadascú... No perquè tu agafis el volum i el fotis a dalt de tot, és que estan sonant molt bé. No, ajusta-ho. Perquè se sentia...
0: Era per tapar els errors. Avancem. Doncs... 25 de setembre.
1: Mira.
0: Presentació de l'Oncodines. El gran repte esportiu i solidari en aquesta edició tindrà la sortida des de l'Ametlla del Vallès. La principal novetat serà l'estrena de l'Oncodines Bike, una ruta de bicicleta de 107 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell, que s'afegiran a les tres opcions a peu de 48, 49 i 80 quilòmetres. Les inscripcions per les curses a peu ja estan obertes. Les de mobilitat BTT s'han obert avui, dia 1. Recordem que l'organització s'ha marcat com l'objectiu d'aquest any 500.000 euros en la lluita contra el càncer. Quina és la teva exclusiva?
1: A dia d'avui, Pau Ibars, corregeix-me...
0: Quants equips tenim?
1: 226 equips inscrits.
0: Dels quals forma part qui? Dels quals qui està apuntat?
3: Espera que et corregeix.
2: Vas salat. 231 a hores d'ara.
1: És que això canvia en cosa de 10 minuts.
2: 231.
1: 231 equips? En menys d'una setmana... Ojo,
2: Sí, sí.
1: Ojo.
0: Cuidao.
3: I també es van presentar, per poder recaptar una sèrie de concerts de gospel d'un grup de Gospel Project, de Granollers, que són tres grups, de Palafolls, de Girona, de Granollers, i amb els quals els Sets Veus Gospel de Sant Feliu col·laborarà amb algun concert, no sé com encara, però col·laborarem amb algun concert, que volen fer, es volen fer concerts a diversos dels pobles, diverses de les ciutats, per on la cursa passarà. A ordre d'un al mes o així, per, i tot el que recapti va íntegre per l'Oncodinas.
0: Molt bé. Això no estava... No
4: això sabia. Van fer la presentació,
0: ah, eh? Val, no, la, no hi vaig poder ser.
1: Aquella presentació que el líder d'un equip no va anar. Diguem-ho tot. No hi vas anar-hi.
0: Però s'ha inscrit. Però m'agrada el respecte, eh? Amb el respecte que em tens quan em parles del líder de l'equip.
1: El líder de l'equip que l'any passat va dir jo no hi soc, ja us ho fareu.
0: I així us va anar.
2: En tot cas, si...
1: Si l'havíem començat, l'havíem acabat.
2: Si tu has perdut i vols recuperar-ho, ja està, bé, fa dies que està al YouTube penjat la presentació perquè vegis això que diu el Dani del gospel.
0: No em dóna temps de veure anuncis, no estic...
3: Per això l'hi explico.
4: Anuncis, no, una sèrie de quatre capítols.
0: Comencem, continuem. 26 Acabem. I 27 de setembre. La gran fira de la carbassa. I dic la gran perquè personalment crec que va ser un èxit.
1: No sé, us hem de trucar a l'alcalde en què li va semblar.
3: Doncs mira, l'alcalde avui s'ha creuat amb mi i m'ha vingut a felicitar.
1: Perfecte.
3: M'ha vingut a felicitar a mi i a tot l'equip per l'organització i perquè li havia arribat que havia sigut perfecte.
1: Li havia, perdó,
3: li havia arribat. Li havia arribat. Perquè ell no hi va ser. Ell que els caps de setmana, segons m'ha explicat, després de la festa major, sempre està fora. Aleshores, bueno... Però el fet de que s'hagi adreçat per felicitar per la Fira de la Carbassa em sembla correctíssim.
1: I tant que sí. Només
3: sembla correctíssim i li agraeixo. Li agraeixo perquè al final fas una feina, per primera, perquè vingui molta gent.
1: Molta,
3: que
1: molta.
3: Quan estàvem allà a la Fira ens preguntàvem no de on venia la gent, sinó on de conya parca aquesta gent. És el que ens preguntàvem realment.
4: Bé, però ens consta que han sigut...
3: Han sigut tolerants, així com l'any passat. L'any passat van ser més estrictes amb l'aparcament la policia municipal i va passar al Llorenç, concretament, que després també el tindrem, i va passar a comentar-m'ho que havien que intentat ser permissius de que si el cotxe no molestava, sapiguen que hi havia la fira, doncs no hi havia hagut cap tipus de represàlia ni cap tipus de sanció, perquè bueno, és una festa que al final engloba moltíssima gent i si vols que vinguin és l'única manera de fer-ho, no? Tenir una mica de tolerància i que la gent pugui gaudir de la festa, i és el que vam intentar de totes, i crec que al final doncs, ho vam aconseguir.
4: De totes maneres, vam tenir, encara que fos mínima representació de l'Ajuntament, la vam tenir.
3: Sí, no, a veure... Va venir inauguració, va venir gent de tots els partits que hi ha al govern.
1: Regidors n'hi havia, fins i tot de fora.
3: I hi havia un...
4: De qui n'hi havia un?
3: Hi havia regidors.
4: De qui n'hi havia un?
3: Hi havia un congressista i hi havia la portaveu d'un grup parlamentari del Parlament de Catalunya. Vull dir que... Hi havia representació, el qual em sembla perfectíssim.
1: Va creixent, això. Sí. Em torna a donar aquella sensació de les millors edicions de la Fira de Carbassa, on la cua de cotxes arribava a la rotonda de Caldes.
3: Hem de definir un bon lloc per aparcar, perquè els cotxes no tinguin que aturar-se, sinó que puguin entrar més ràpid a Sant Feliu i no tinguin que fer tanta cua. I llavors estaria ja perfecte, perquè, a més a més...
2: Perquè l'èxit de la Fira no estaria en què hi hagi molta cua.
3: Estaria que hi hagi molta gent. Perquè segur que hi ha gent que ha donat la volta quan ha vist la cua.
1: Si hi ha cotxes, hi ha gent.
2: Sí, però vull dir que la idea és no estiguin parats als 59.
0: Si hi ha cotxes, s'hi menja bé.
1: No.
3: I de totes maneres, parlant amb els paradistes, que a nosaltres ens agrada molt parlar amb els paradistes...
1: Una autèntica ruïna.
3: Això sí, però van dir que havia sigut menys l'ingrés que l'any passat. Que les butxaques estaven més escurades.
2: Mira, jo vaig fer gasto, eh?
1: Jo només vaig arribar per la baixada del Casal de la Vall i a la primera parada ja em van estirar del braç.
3: Clar, literalment home, evidentment, un covellès.
1: La Pilar Pasqual, que des d'aquí li envia una forta abraçada, francès...
2: És que estan en una posició... privilegiada.
3: Estan posats allà perquè estan posats allà.
2: Idònia per fer la seva feina.
1: Pilar, deixa'm acabar d'arribar fins al final.
3: No, perquè
2: si arribes al final ja te'ls han quedat tots.
1: Entre això, marmelades, codonyat, ratafies...
2: Algú de carbassa vas comprar?
1: Oli, carbassa.
2: Ah, perquè d'anar a mirar un moment, tot el que has dit.
1: I els col·les de sisè?
0: Per cert,
4: Home, és que la fira és Fira de la Carbassa i Productes de la Terra.
1: No.
0: Dels talls de la carbassa de la motosserra,
3: sí.
0: Que el meu petit se'n va encarregar
3: de pillar-ne un,
0: va sortir un puré molt bo.
3: Perdona, és que la carbassa aquella, la gent molt diu, és que tan grossa no pot ser, té que estar inflada d'alguna manera. No,
0: molt bo.
3: L'únic que passa que una carbassa així petita, a lo millor és més gustosa.
0: Passa que em va sorprendre la quantitat d'aigua que arribava a tindre.
3: Xorrejaven les mans. Això és aigua. Per això és, l'altra és més concentrada, perquè té més sucres, té més coses, i llavors és més sabrosa, si vols. Però, en canvi, la més grossa, el que és més aigua, però és carbassa.
1: Com van anar els bunyols?
3: Els bunyols del Ramon?
1: Els bunyols.
3: El Ramon va fer el bunyol perquè no va venir el Josep. Llavors, el Josep em va fer la pastisseria, però no em va venir allà perquè no es veia en cor d'aguantar tota la fira allà.
1: I els del Ramon?
3: Jo els vaig provar, no ho sé. Jo vaig menjar alguna cosa del Ramon que estava bona, però els bunyols els vaig provar.
1: La xocolata, què? Com anava la xocolata?
4: Bé, molt bé.
3: Bé.
4: Molt bé, sí, molt bona.
3: A més, és un establer ja cada any que ens el fa una de les escoles. I llavors li donem alguna cosa a la caixa, i ja està, donem els ingredients. I la veritat és que va sortir molt bona. La veritat és que vam donar les 300 racions de xocolata com donem cada any.
1: A mi em va enrenyar.
3: I el pa de pessic de carbassa, que donen totes les
4: pastisseries.
3: Les pastisseries de Sant Feliu fa una carbassa.
4: En general, la fira va anar molt bé.
1: Ni
4: els
1: xocolata,
4: paradistes, tots molt bé, i tot
1: ni,
4: va anar
1: ni
4: molt
1: pa de
4: bé.
1: Pessic, jo,
4: ni, i els mojitos tampoc.
0: I el plat.
3: Però per què, això?
0: I el plat que ens van cuinar.
1: Ja ho fagues.
3: Allà és on et vaig veure, que vaig dir, no, aquest allà no li dono.
0: Vaig provar-ho tot. Avancem, que farem salat.
1: Va.
0: Ara sí.
1: Què més?
0: S'han acabat les notícies, però hi ha hagut una gran notícia aquest estiu.
1: Quina?
0: L'evolució de 8 setmanes d'obres de la plaça.
1: No, 8 setmanes no, perquè van descansar alguna, eh?
0: Bueno, 8 setmanes des de l'inici de les obres, digue-li com vulguis,
3: sí, van parar dues,
0: amb
3: van
0: un
3: parar
0: petit dues. Impàs al mig.
1: Van anar de vacacions.
0: Escoltem.
4: De vacacions.
0: Ara ho tenim tot preparat,
1: tot.
0: Perquè ara escoltarem, per un costat, el regidor Manel Rodríguez,
1: sí.
0: Que estigueu atents, eh? Estigueu atents, perquè tenim una data, aprox, un període aprox, i potser aclareix
3: alguna cosa.
0: Alguna cosa que està bullint a les xarxes i diu, ep, calma, que escoltem a l'àudio.
5: Molt bona nit a tothom. En relació al projecte de la plaça, sobre el que em pregunteu, us vull explicar que la part de les instal·lacions està pràcticament executada. Segurament falta alguna petita connexió del que serien els serveis a la façana de l'Ajuntament, però la resta ja està acabat. Això que ens permet? Que, com heu pogut veure, ja s'han iniciat les obres de pavimentació. I, a més, avui, 1 d'octubre, també hem iniciat tots els treballs de plantat. Què més us puc indicar? Important, el planning. El planning segueix el seu curs fins i tot quan hem ampliat l'abast del projecte. Què vol dir això? Doncs, per exemple, per tenir-ho molt, molt visual, ens va venir la Generalitat que volia fer una nova xarxa de fibra i l'hem incorporat. Per què? Per evitar haver d'obrir la plaça en els propers mesos. També hem incorporat el soterrament de part de la xarxa elèctrica i hem millorat tot el perímetre de la xarxa d'aigua, no només aquell que estava recollit en el projecte inicial. Què més? El termini d'entrega, com sempre us he dit, és el novembre. No s'espera cap endarreriment en aquest sentit. I alguna preocupació que ens arriba més a nivell anecdòtic, el paviment que estan col·locat està pendent de compactació. Vull dir que quedarà tot enrasat i sense entrebancs. I poca cosa més, continuem. Falta poc més de 2 mesos per tenir la plaça totalment operativa. Gràcies.
1: Ras i cura.
0: Novembre i aquestes suposades rajoles que estan una mica garxes, alguna, falta la compactació.
1: Després les acabaran d'adreçar.
2: M'estàs dient que aproximadament quan soni...
0: Quan soni què?
2: Perdó, ara...
1: Ha fallat.
2: Ara ha fallat el Donyoli.
1: Ha fallat, anava de guais i sí, diu...
3: Anava bé.
0: Anava a quedar-li
1: el que fos quedar molt bé. Tots nosaltres...
2: Quan soni això...
1: I l'ordinador li ha dit, xurro.
2: Tindrem plaça nova?
0: Què és això?
4: El Nadal.
0: Ah, teòricament, per les dates...
3: Què és això, diu?
0: Per les dana...
2: Les campanes de Maria Carina. Qui no coneix... O sigui, aviam, Cobos, qui no coneix aquest inici? Està a tots... Està,
3: ell, és que, ell, és que, jo. És que coneix ell.
0: Llavors, ara que tenim, es planteja un dilema. On plantaran el con?
1: Ja estan fent faran, les amarres.
3: Faran ja anclatges ja fixes. Però, ja, aviam, està.
1: Ja han deixat les amarres fetes.
2: Quin dubte tens tu d'on plantaran el con? On el plantaven fins ara?
0: Però perquè feien un forat a terra, però ara que rebentaran la plaça?
1: No.
2: Però què forat a terra? Què t'inventes?
3: Feien el forat a terra.
0: Ah, no?
3: Això era pel pi.
0: Ah, era pel pi, és veritat.
3: Era pel pi.
1: Com que de pi no n'hi haurà més, doncs...
0: Ah, és
2: veritat. Però és que, en tot cas...
0: Ara és com un trípode, és veritat.
2: Però és que, en tot cas, podríem fer un forat al mig de la plaça nova. Per què no?
0: Ah, no sé.
2: En la sorra.
1: Estàs parlant amb un que és vies respiratòries, no l'emprenyador ni
2: l'arquitecte. No sé.
3: És saulo compactat, allò no és pedra.
1: No has vist quins forats estan fent per col·locar els arbres?
0: No, no. He arribat avui a les 8:30 a Sant Feliu.
1: Pues, molt malament.
0: No he vist res.
4: De moment queda clar que no posaran un pi.
1: Tirem endavant, va.
3: Tirem endavant, si no...
0: Segona part, ara escoltem un àudio del regidor de l'oposició, Pere Pla de Vall, que, a més, lidera el tema de la campanya No ens toqueu la plaça o alguna cosa així, no?
1: Bueno, referent també a l'últim ple.
0: Referent a l'últim ple, que es va donar a conèixer que des de Junts per Sant Feliu de Codines, concretament el seu cap de llista, Pere Pla de Vall, havia iniciat un contenciós judicial per intentar paralitzar les obres per unes suposades irregularitats. Per el que s'ha la cautelar de paralitzar les obres es va denegar. Fins aquí sabem.
2: Desestimar, diria.
0: Desestimar? Sí. Es van desestimar. Per tant, les obres, com heu vist, no s'han paralitzat, però... Suposo que aquest procediment, aquest contenciós, continuarà. Escoltem el regidor.
6: Es va dir que hi hauria vari...
2: Perdó, evidentment.
1: Mira que li han donat tot ben endreçadet.
2: No, sí, no, clar, no, però per tres converses diferents. N'hi ha per matar-vos. Perdoneu.
7: Bueno. Hola, bé, molt bona nit. Moltes gràcies, doncs, a l'equip de Tal com Raja. Ben retornats a la temporada de ràdio. Ja hem passat a l'estiu, un estiu, doncs, a la nostra manera de veure-ho, els que ens hem quedat al poble, un estiu a la plaça i a totes les activitats que s'hi venien fent, que ha sigut doncs, molt trist. Doncs, per l'entestament d'aquest govern, doncs, que semblava que la plaça no se n'en recordava, i llavors, doncs, pel pacte polític que tenen, doncs, a última hora tots correm a fer obres perquè ens arriben eleccions i, si no, encara no ho acabarem. Però bé, no és cap secret que nosaltres no hem estat mai a favor d'aquest projecte, ens sembla un projecte excessiu, no és el que el poble necessita, no respon al poble que volem. I, per tant, doncs, nosaltres hem lluitat molt perquè no es fes tal com s'està fent, val? Doncs, vam demanar una nova consulta, vam recollir 900 signatures, doncs, perquè el procés per tenir el projecte es fes d'una altra manera. El Parlament de Catalunya fins i tot va atorgar als representants dels partits de l'oposició, doncs, una consulta que el govern mai ha volgut fer. Es va aprovar inicialment el projecte, es van presentar moltíssimes al·legacions, que no se'n va atendre cap ni una, i nosaltres, doncs tal com l'alcalde els hi va dir, els representants dels partits polítics que li demanaven una consulta perquè qui volgués pogués votar que no i qui volgués pogués votar el projecte, doncs, que havia guanyat en la consulta que havien fet ells, doncs, amb tres idees, val? I la veritat és que els va acabar dient que això no ho parava ningú, que no ho pararia res ni ningú i en tot cas un jutge. I com en tota democràcia, quan et sembla, doncs, que un procés administratiu no ha respost als paràmetres que serien normals en una democràcia, d'escoltar, debatre i no anar amb tantes presses, doncs vam posar un contenciós. Junts per Sant Feliu de Codines vam posar un contenciós perquè aquest projecte no respon, repeteixo, al que creiem que el poble necessita, però tampoc respon ni a la seguretat que requereix tota obra, ni a certs paràmetres legals que creiem que no es compleixen. Entre ells, doncs, no es compleix la protecció de la volta. És a dir, quan s'ha fet obres sobre aquest torrent, en els temps moderns, doncs, s'ha protegit la volta amb una xapa de formigó de 40 centímetres armat o el que sigui. Val? Així es va fer a la plaça de l'Escletxa, així es va fer a l'Avinguda Generalitat. Aquí no ho fan. i no ho han fet, i hi ha hagut molt moviment, i no necessàriament el que pugui passar té per què passar ara de seguida, eh? Vull dir, pot passar en un futur quan ja, doncs, els que ho han fet ja no estiguin al lloc polític representatiu del poble, val? Per tant, creiem que s'ha de preservar sobretot la seguretat de la plaça, i aspectes ja són més menors, urbanístics, de limitar bé el que és zona verda de la plaça amb les zones de pas de vehicles, tant si són de servei com si no, i sobretot l'entrada de la plaça de la Quintana cap a l'esquerra, doncs que inclús les mateixes tècniques del projecte diuen que no és el més recomanable, eh? Per tant, doncs, bé, un jutge haurà de dir com ho veu, assessorat per pèrits, per qui sigui, però la veritat és que creiem que la plaça, doncs, no complert tots els estàndards de seguretat, tant física com jurídica.
0: Doncs ja heu pogut escoltar. Un altre tema. No news, good news?
1: Ara, però em va.
0: Què passa amb la variant?

0: després de més de 25 anys de promeses, al final tindrem la històrica variant de la C-59 al pas de, per Sant Feliu de Codines, i ja és una realitat irreversible. Ara ja s'ha tancat la maquinària burocràtica, s'ha signat l'adjudicació, s'ha formalitzat el contracte i el projecte ja es troba plenament en la fase d'actuacions prèvies i replanteig sobre el terreny. Fa uns dies hi vam haver ja uns tècnics a Sant Feliu de Codines mirant com s'havien d'iniciar les obres i, per tant, l'engranatge ja està en marxa i ja podem començar a comptar enrere els 30 mesos d'obres per tenir ja definitivament la variant construïda. Pensem que aquesta variant donarà l'alternativa al pas de quasi bé 10.000 cotxes diaris que passen per Sant Feliu de Codines i bueno, que la novetat és que aquesta tardor ja començarem a veure màquines en el propi terreny i res, que ja s'ha acabat el temps de les paraules i ja comença el temps de la construcció de la variant.
1: Fins aquí, variant.
2: Fins aquí.
1: L'hem vista prou, la variant.
2: Es veu que si mires darrere dels arbres, pots treure...
3: Diuen
2: que hi ha petites personetes amb un barret groc d'obra que ja estan fent cosetes.
1: Comencen a fer
3: replanteig.
1: Estan fent els fonaments ja del pont que passa per davant de casa meva.
2: Amb la mà, amb rasclet.
1: Viaducte de...
4: Dels arbres de la plaça, per això.
3: Jo crec que hauríem de muntar una càmera al teu balcó, allà mirant cap al torrent.
5: Mirant cap a l'enllà.
1: Mira, m'has donat una idea. Això ho volia fer jo a la plaça i em van dir que estava sonat. Però quan comencen les obres...
3: Com?
1: Que no sé, quan començaran?
3: Qui et va dir que estava sonat?
1: Un que jo... Un que t'escolta de tant en tant.
3: Perquè n'he posat dues, a la plaça de
1: Cambres. Ja. Però l'enllaç on és?
3: No, fa
1: jo
3: fotos.
1: Jo vull obrir un enllaç públic.
4: No, és que farem salat.
3: És un timelapse.
1: Anem a escoltar, també hem demanat la valoració del cap de policia, el Llorenç, perquè ens expliqui com ha anat l'estiu, Festa Major, Fira de Carabassa, que han tingut molta feina, i per tant, doncs, també sapia la valoració policial, a veure com ha anat tot.
6: Bona nit. Primer de tot, us vull felicitar per l'inici d'una nova temporada, que us desitjo que sigui plena, satisfactòria i amb molta sintonia. Tornant amb la vostra petició de fer una petita valoració de la Festa Major, dir-vos que la valoració és molt positiva i crec que el dispositiu ha sigut eficaç en quant a seguretat i també la coordinació policial que hem tingut amb el cos de Mossos d'Esquadra al llarg de tota la Festa Major de Sant Feliu. Crec que aquest balanç el fonamento en dos, tres pilars. El primer és evident, el de l'absència d'incidents greus de convivència o d'aldarulls o de problemes en viaris de circulació de vehicles. Tot i la gran afluència de públic i el repte de mobilitat que suposaven els talls de trànsit derivades de les obres de la plaça. I també per la gran afluència que les activitats han tingut aquest any per la presència de molta gent i que dificultava molt l'estacionament de vehicles. Els incidents que hagin pogut haver s'han pogut resoldre satisfactòriament gràcies al que penso que ha estat un encert en el dispositiu de seguretat que es va dissenyar específicament per la Festa Major, no només en les activitats nocturnes, sinó també en les activitats diurnes. L'altre pilar, un dels altres pilars, és la consolidació del control o l'estratègia que hem continuat aplicant en els filtres perimetrals a lo que era tota la zona d'oci, a lo que és la zona del centre cívic. El desplegament que es va fer de policia local, de Mossos i de seguretat privada que es va contractar va permetre que en aquests controls d'accessos es fes un estricte control per impedir que s'accedís al recinte amb ampolles de vidre, gots de vidre, objectes contundents i, per suposat, qualsevol tipus d'arma que es pogués localitzar. Una de les preocupacions que tenia precisament era aquest, no? I que continuï tenint, evidentment, per tot el ressò mediàtic que hi ha hagut en...

amb la utilització o troballes de navalles arreu, no? I per tant, es va fer molt d'èmfasis en aquest sentit, per evitar que es pogués accedir a un recinte on es podien arribar a acumular entre 4.000 i 5.000 persones pues algun tipus d'objecte que pogués provocar una desgràcia. Un pilar que crec que també va servir per tenir aquesta seguretat pública va ser la prevenció. La prevenció amb la presència policial als nostres carrers, que van permetre doncs, tenir aquesta visualització policial i donar aquesta sensació de seguretat. No? També aquesta proximitat a la ciutadania, que en veure la policia per qualsevol esdeveniment, la reacció, la resposta a aquell incident pràcticament va ser immediata. Per tant, la conclusió del balanç ja no és positiva, com ja he fet esment anteriorment, i gràcies a aquesta planificació i prevenció. Crec que la coordinació policial amb cos de Mossos d'Esquadra i les policies del voltant, que no va ser necessari activar-les, però que també van tenir aquesta predisposició a donar un cop de mà, va funcionar i per tant, és el que ha permès que el nostre veïnat, la ciutadania, gaudís d'unes festes tranquil·les i sense percebre també una pressió policial excessiva, crec, al meu entendre, i crec que tot ha anat bé. Que fa la valoració de la Fira Carbassa, crec que ha sigut un èxit de presència de públic. I una cosa que crec que m'ha sorprès gratament, que tota aquesta afluència de persones s'han hagut de desplaçar amb vehicles. I una de les preocupacions era el col·lapse de la C-59 i la ubicació de tots aquests vehicles. La veritat és que va funcionar, crec que va funcionar la publicació que es va fer a xarxes per part de l'organització i també la senyalització que potser pensava que seria insuficient. La qüestió és que vam detectar que tots aquests vehicles que van venir al nostre municipi van estacionar en gran part a la zona de les escoles i rond d'esports. Llavors, crec que això també ha de servir ja no només per les fires, sinó també per la població que viu tots els dies aquí a Sant Feliu, que moltes vegades ens traslladen la problemàtica en l'estacionament, que no saben on aparcar, que és molt complicat. I és el que he defensat i continuo defensant, que hi ha zones del municipi que no s'exploten, que estan lliures i que es pot aparcar. I del centre a aquestes zones estem parlant de que com a molt són 10 minuts. Estic d'acord de que un arriba a treballar a les 11 de la nit cansat i ara deixa el cotxe a 10 minuts de casa o 15 minuts i, bueno, a molts municipis ja hi ha aquesta problemàtica i bueno, ens hem d'anar adaptant als nous temps. Bé, ara no és qüestió de l'estacionament, però sí que és una cosa a destacar perquè, ostres, crec que ha funcionat i prenem nota per properes edicions. Tot i que també hi ha en marxa amb l'organització i amb altres entitats, com per exemple pot ser Oncodines, que capten molta afluència de persones i de vehicles i s'han d'intentar, doncs, per part de les organitzacions, intentar aconseguir espais fora del nucli urbà per poder estacionar tots aquests vehicles i

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins a les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara. Però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
2: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
5: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
6: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
2: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
5: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
2: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de Castells.
5: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
2: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
8: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
3: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
9: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
3: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
9: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
2: La situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
4: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
2: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
5: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
2: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de dos habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en dos edificis, al carrer Cervantes i al carrer Moncada, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixa.
11: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar aquest centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
10: Pendents d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però com te diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
2: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs. S'han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
12: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet, que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
2: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
13: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
14: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència aquesta vegada ha sigut més.
13: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
15: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
13: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
16: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
13: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
6: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
17: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
18: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
17: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
2: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
5: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
19: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
5: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
5: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
20: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el tabú del joc, però que hem vingut a canviar les regles.
5: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
2: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
21: Tive que trucar jo per poder informar-me, però sí, està parado, sin fecha. I jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
0: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
22: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
0: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
2: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
24: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
23: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
25: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
23: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
2: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
26: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marianne Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
27: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
26: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
28: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, de moment, ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
5: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
5: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.

0: pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
1: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
2: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Olot FM, Francesc Fernández.
3: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostren la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
4: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
3: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits. Cada

0: Una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui. La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons. I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
1: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicta amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
2: Estan jugant molt bé, m'unicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
1: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
2: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot el renou, no? Ho fa especial. I òbviament pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
1: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la sisena jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la Nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
3: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
1: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la

0: Segona federació diumenge a les 6 de la tarda. A l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i al Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: Venga, ríndete ya!
4: No!
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
11: ¡Bang, bang, bang!
12: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
13: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 1 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid pels col·lectius de risc i els docents. La penya blaugrana de Caldes celebra el seu 50è aniversari amb la visita de Joan Gaspar. Anna Bofarull i Marta Torrecillas porten a Mollà el documental Rebel sobre els fets de l'1 d'octubre.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 1 d'octubre explicant-vos que aquest dilluns 5 d'octubre comença a Catalunya la campanya de vacunació de tardor contra la grip i la Covid. Les autoritats sanitàries fan una crida a immunitzar-se abans de l'arribada dels mesos més freds per tal de frenar l'impacte dels virus respiratoris. I és que en un context on el sector mostra preocupació per la reticència o el retard a les pautes vacunals registrat en els darrers anys, el Departament de Salut amplia enguany la convocatòria prioritària al personal docent. La primera fase de la campanya s'adreça a les persones de més de 80 anys, usuaris de residència, dones embarassades, personal sanitari i infants d'entre 2 i 5 anys, pels quals s'utilitzarà el format de vacuna intranasal. I com a principal novetat d'aquesta temporada, els mestres també estan cridats a demanar cita des del primer dia. Aquesta crida respon a l'augment de contagis recents per Covid i al fet que la vacuna de la grip s'ha actualitzat amb una nova fórmula trivalent per fer front a les soques d'aquest hivern. Des del Departament de Salut demana no baixar la guàrdia. Així ho explica la cap de serveis de medicina preventiva del Departament de Salut, Montse Martínez.
2: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: Més enllà d'aquest primer bloc, la segona crida s'iniciarà el 26 d'octubre i va dirigida als majors de 60 anys, persones amb patologies cròniques i serveis essencials. D'altra banda, l'accés sense cita prèvia als centres d'atenció primària no s'obrirà fins al 16 de novembre. Des de les consultes d'infermeria familiar i comunitària remarquen la importància de resoldre dubtes i combatre la desinformació per evitar discursos contra les vacunes, ja que vetllen per la salut i la qualitat de vida de les persones i per això des de les consultes s'intenta conscienciar de la importància de seguir les pautes de vacunació. La penya blaugrana de Caldes de Montbui celebra els seus 50 anys de vida aquest cap de setmana amb un extens programa d'activitats. L'entitat reunirà periodistes esportius, cultura popular i dirigents i exdirigents del Barça com l'expresident Joan Gaspar o el vicepresident Rafa Juste. Aquesta celebració vol servir per posar en valor la trajectòria de l'entitat al municipi, però també per reflexionar sobre els reptes de futur de les penyes esportives. Fundada ja fa 5 dècades, la penya blaugrana ha mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda, esdevenint un punt de trobada pels aficionats culers de la vila termal i un enllaç directe amb l'actualitat del club. El president de la penya, Jaume Coll, remarca el significat d'assolir aquesta efemèride.
3: A veure, això és un fet històric perquè 50 anys de celebració és molt fort, inclús per les penyes, per inclús este com a temes personals o familiars. 50 anys són 50 anys. I aquesta vida ha sigut perfecta, insuperable. Ha sigut una trajectòria durant tots aquests anys que no s'ha tancat mai la porta de la penya, vol dir que ha sigut perfecta.
0: El calendari de festes inclou una taula rodona a la sala de plens de l'Ajuntament amb periodistes esportius com Joan Puquí o David Bernabéu, cercavila amb la batucada de Sant Feliu de Codines no matabalis, actuacions amb el Ball de Diables de Caldes i, a més, un dinar amb més de 150 assistents. Però més enllà de la festivitat, un dels principals reptes que afronta l'entitat és assegurar la incorporació de gent jove.
3: A veure, aquí el membre més jove té 50 anys de la Junta, val? A veure, jo porto ja molts anys, i he intentat sempre anar renovant i anar buscant gent jove, i va haver-hi un moment que hi teníem gent jove que inclús van participar a la festa de major del poble, fent barraques i fent coses. Però costa, el jovent vol festes, vol esbarjo, vol això. I què ens trobem? Que molts socis que són del Barça o que els agrada molt el Barça se'n van a Barcelona, surten del poble de la ciutat, se'n van a fer un seu pica-pica, després van al camp i després si surten i baix d'hora va tornen. En canvi, no saben que la penya es manté gràcies a aquests 20 o 25 euros que es paga l'any i que nosaltres tenim el local a disposició d'ells i que inclús al ser soci de la penya tenen la possibilitat de treure entrades més bé que si no és ni soci del Barça ni soci de la penya.
0: Uh-huh. Els actes del 50è aniversari de la penya es completaran diumenge amb un programa especial de Ràdio Caldes i el dinar commemoratiu, amb l'objectiu de reforçar el vincle entre el teixit associatiu local i el barcelonisme. I anem cap al Moianès perquè el bus de nit, un servei pensat per apropar els veïns de cada poble a les diferents festes majors de la comarca, tanca l'estiu amb prop de 900 usuaris i el Consell Comarcal reclama el suport de la Generalitat. En té més detalls en Jordi Givert.
4: El Consell Comarcal ha valorat molt positivament l'èxit de la iniciativa que inclou la figura d'un informador a cada vehicle per promoure l'oci segur, el civisme i la prevenció del consum d'alcohol i drogues. Davant la consolidació del servei, el Consell Comarcal ha fet ara una crida directa a la Conselleria de Territori de la Generalitat per reclamar finançament i suport tècnic directe. Des de l'ENS comarcal reiteren que el Moianès no pot continuar fent enginyeria pressupostària per mantenir un transport nocturn que consideren un dret bàsic per al jovent de la comarca equiparable al que gaudeix les àrees urbanes. Per altra banda, el Consell Comarcal destaca que durant les festes el programa Fem Oci Segur ha atès 2.888 persones als punts lila sense que hi hagi reportat cap agressió masclista ni LGTBI-fòbica.

0: I acabem l'informatiu d'avui amb una entrevista. És una conversa que ens recorda d'on venim i què fèiem moltes de nosaltres un dia com avui d'ara fa 9 anys. La directora de cinema, Anna Bofarull, ha volgut documentar la història d'algú que, d'un dia per l'altre, va passar de l'anonimat a convertir-se en un fenomen viral durant l'1 d'octubre. És el cas de la Marta Torrecillas. En aquesta entrevista descobrireu el després, les conseqüències, les ferides i com es reconstrueix una vida quan tothom sap qui ets. En parlem amb totes dues, Anna Bofarull, directora, i la protagonista, Marta Torrecillas, sobre el documental Rebel, que s'estrena avui i que dissabte arriba a les faixes de Moià en format de xerrada col·loqui. Escolteu l'entrevista que hem fet aquest matí al Territori 17.
1: I avui a l'entrevista parlarem de cinema i d'una història que va quedar marcada per l'exposició mediàtica arran dels fets de l'1 d'octubre de fa 9 anys. Ho farem amb la directora de Rebel, Anna Maria Bofarull, i també la seva protagonista, Marta Torrecillas. I per conèixer millor el documental i la sessió especial que es farà aquest dissabte a Moià, ens acompanya la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem amb la Marta, que és la protagonista, i l'Anna, que és la directora d'aquest documental que s'estrena, de fet, demà mateix. I primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna. No sé si la Marta està connectada ja, però crec que l'Anna sí.
3: Hola, ah, mira, què tal?
2: Estan les dues, perfecte. Hola, bon dia, com esteu?
4: Bon dia.
3: Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió, perquè avui comencem, bueno, fem la primera projecció a casa, no?, per veure el documental, i aviat començarem a compartir-lo amb més gent.
2: Molt bé, a veure, primer de tot, Rebel acompanya la Marta després que la seva imatge es faci viral a l'1 d'octubre, justament avui, torna a ser 1 d'octubre del 2026, ja han passat uns quants anys, però va més enllà el documental, no parla només d'aquests fets de l'1 d'octubre, sinó que parla de les conseqüències, de què implica aquesta viralitat, aquest escrutini públic, no? Com coneixes en la història de la Marta i dius, això et fa pensar, aquí hi ha una història a explicar?
3: Sí, de fet, jo l'1 d'octubre estava, com moltes, no?, en un col·legi electoral i amb molts nervis, bueno, queda bastant lluny, no?, però crec que una mica tots els que hi vam ser recordem, no?, tot aquell neguit de què passaria, i recordo molt clarament a primera hora del matí haver rebut el vídeo que es va fer viral de la Marta a Barcelona, a l'Institut Pau Claris, i realment em va colpir molt perquè vaig sentir que havia sigut ella, però que podíem haver sigut qualsevol de nosaltres que estàvem en situacions molt semblants aquell mateix dia, no? I d'alguna manera, setmanes després, per casualitat, vaig conèixer-la, eren veïnes, i vaig sentir que es mereixia que algú l'acompanyés amb tranquil·litat, amb silenci, i que pogués parlar de totes les conseqüències d'aquella viralitat d'aquell dia.
2: Marta, tu ets... Has estat a Sant Feliu de Codines, també, tens parts de Gallifa, però de cop la teva imatge es torna viral, et converteixen, entre cometes, potser en un símbol involuntari, no?, perquè al final, com tu segurament hi havia... Vull dir, ens podem sentir moltes identificades. Com va ser en el moment que l'Anna et va proposar aquest documental? I també, què va significar per tu posar-te davant d'una càmera a explicar la teva història?
4: Sí, bueno, sí, és veritat. Vaig estar aquí a Sant Feliu i he viscut aquí a Gallifa. I justament l'1 d'octubre del 2017 feia un any que havia marxat a viure a Barcelona. Així que, vull dir, totes són dates molt significatives. Jo en el moment que l'Anna em fa el planteig i tot, jo en aquell moment estava visquent en una voràgine molt gran, estava anant de manifestació en manifestació, estàvem a veure què passava amb tot lo nostre, i quan l'Anna m'ho va proposar va ser com sí, però saps aquells sís que fas de cegues, que dius sí, hem d'explicar? Jo tampoc sabia què havíem d'explicar. Jo també sempre he remarcat molt que sóc la Marta, que sí que m'ha passat a mi, però com bé deies tu, represento a totes les persones que estaven a les escoles, igual que li passen al Roger Espanyol i altres persones que han estat represaliades en aquest cas. Però el tema és que que, no, que crec que agafo consciència de tot quan ja han passat anys i quan jo ja començo a com restaurar una mica la meva ferida, com jo ja m'allunyo una mica, ja no visc a Barcelona, ja... és quan dic, ostres, no? I ara la ve la pel·lícula ja acabada, el documental, i el veure'l el primer cop, que és com, val, Marta, és com prendre consciència de tot això i dir... Ha valgut la pena fer-ho, ha valgut alguns moments de cansament, Anna? I han valgut moltes coses per arribar. Llavors, de poder explicar, perquè ara també tenim unes imatges i tenim un relat que explica el meu, però que tothom es sent ja identificat i hi ha gent que recorda moltes coses, molts moments, i també es torna a ficar un accent contundent al que va passar aquell dia. I amb les repressions que ens vam anar trobant pel camí, amb les perquè es veuen imatges de manifestacions que l'Anna estava ja amb la càmera, que dius, ostres.
2: Clar, hi ha una feina darrere, no?, que entenc que és... O sigui, ha de ser complicat tant per l'una com per l'altra. Vull dir, les dues m'esteu dient que estàveu a l'1 d'octubre. Vull dir que al final, en aquell moment, Anna, tu ja t'estaves plantejant poder... fer un documental al respecte d'això, perquè al final, en el o sigui, a la sinopsis que he llegit, sempre es parla de la part posterior, d'allò que no es veu, no?, d'aquestes ferides que estava explicant la Marta, que segurament són les que queden més amagades per aquesta viralitat.
3: Sí, de fet, és que, clar, tot sorgeix arran de l'1 d'octubre, però jo l'1 d'octubre no... O sigui, m'estaven passant moltes coses i sóc directora de cinema, però no m'havia plantejat d'agafar la càmera i rodar, no? Era com també que volia viure l'activisme des de la primera persona, no? I estar plenament, perquè quan tens una càmera sempre estàs pendent de la càmera, no? De què veu la càmera i estàs construint un relat, no? I sóc molt conscient d'això perquè és el meu ofici, perquè és la meva feina, no? I com que en aquell moment volia expressar la meva veu com a ciutadana, no? Sense haver d'estar patint per imatges si eren les correctes o no o tal. I, clar, va ser una mica arran de rebre pues això, el vídeo de la Marta, de saber què li va passar, bueno, que al final tot també t'afecta personalment, emocionalment, i va ser una mica quan la vaig conèixer en persona que vaig pensar, ostres, és que havien passat ja uns mesos, no? Jo crec que era novembre, desembre, i pensava, ostres, si per mi és aquella noia que va sortir, que tal, però jo ja no n'havia sabut res més, no? I m'havia quedat amb la imatge de que injust que és tot el que s'ha fet d'ella, no? Perquè crec que es va convertir en una imatge que es va manipular molt, que es va... Bueno, que tothom la va convertir en centre del relat sense preguntar-li a ella què opinava ni què volia ni res, no? I va ser una mica això el que em va semblar que era necessari explicar, i per això va ser quan em vaig apropar amb ella li vaig dir em sap molt de greu el que t'ha passat perquè em ressona molt, però crec que val la pena que expliquem, no? I el que no ens havíem imaginat ni la Marta ni jo en aquell moment, que era un moment de moltes manifestacions, de molta mobilització, que estaríem 9 anys per acabar el documental i tot el que passaria, no? Perquè al final és això, també les conseqüències emocionals que ella ha patit, jo crec que ni ella era conscient de què passaria, no? Ni jo podia... plantejar-ho, no?, de com acabaria el documental o el que seria, no? I amb això ens hem deixat anar emportant i, doncs, han anat passant molts anys.
2: Clara, em deies 9 anys. Jo tinc una pregunta, Marta, per tu, que és, hi ha una Marta abans i després d'aquelles imatges, amb tot, o sigui, amb aquests 9 anys de procés de fer, de començar, dels fets de l'1 d'octubre, de la proposta de l'Anna i de finalment estar 9 anys... amb el film?
4: La resposta clara és sí. Jo a vegades ara, sobretot, hi ha un abans i un després molt gran en el moment que visualitzo la pel·lícula en pantalla al FitCat, quan Anna, que el vam estrenar allà, perquè havia vist algunes coses, però és veritat que sempre hi ha no? Hi ha una versió, després sempre s'arreglen coses, tal, i llavors jo la versió definitiva... I des d'aquell dia, i ara preparant tota la preestrena d'aquest dijous i d'aquest cap de setmana, he estat pensant i he estat dient, ostres, Marta, amb la Marta que ets ara, amb els aprenentatges que has fet, amb tot el que has viscut, no sé si hagués reaccionat de la mateixa manera, no en el sentit de que hagués fet alguna cosa diferent, sinó que crec que algunes coses que les hagués viscut com... Era molt innocent en algunes coses, no sé com dir, saps? Que, en el sentit d'innocent a l'hora d'encarar pues, tot el tema... Bueno, tot el tema judicial, a l'hora que em van caure tot el tema de les xarxes socials, jo és que estava com en un huracà i m'estava portant el vent, no? Ara cap aquí, ara cap allà, i jo no tenia com et diré, no tenia direcció jo pròpia de cap on anava tot. I ara, clar, ara veig que he pres molt autocontrol, he pres moltes coses que potser en aquell moment m'haguessin ajudat. Però tampoc em retrec que en aquell moment no les tingués, perquè quan et trobes en una situació així no pots... Vull dir, ara quan la vida et porta un cop dur no saps com reaccionaràs. Però sí que a l'hora d'exposar-me i de tot això he après molt aquí, no? I a cuidar la meva imatge en el sentit això de dir, doncs, bueno, jo dia d'avui encara no dic molts llocs, quan vaig a alguns llocs no dic que em dic Marta Torres Díaz, o com Marta Domènech, no? Quan t'han de fer una entrevista de feina o has de fer alguna cosa. Perquè encara no és que em vulgui desvincular d'aquella Marta. El que vull és que soc, vull dir, que soc una persona a part d'allò que em va passar i que no hi haguin prejudicis abans d'hora. No sé si m'explico bé el que vull dir.
2: Sí, sí, sí, t'has explicat superbé, Marta. I ara jo vull fer-vos una pregunta a les dues. Parleu de reconstruir després d'aquesta exposició. Què significa per cada una de vosaltres aquesta reconstrucció? I què costa potser més de reconstruir?
4: Jo ara ja començo perquè... I tant. Per mi la reconstrucció és... No hi ha hagut un judici, no ens podrem assentar amb els policies que em van fer l'agressió, no n'hi haurà. Llavors, el documental és com posar a veu a tot el que m'he hagut de callar o el que no he pogut defensar de mi mateixa en molts casos, no? Tot el tema de la caverna mediàtica i tot això. Llavors, és un, ostres, Marta, sempre ha parlat tothom per tu, ara parla tu davant de tothom i què és el que vas sentir, què és el que va passar i la meva versió. I a més, hi ha una cosa que està molt bé del documental que es posen les imatges, en algun moment es posen les imatges del que va passar amb el que s'estava relatant d'aquells fets. I clar, dius, és que no té, és totalment oposat, no? I llavors, bueno, no és per dir, bueno, tenim documental i no tenim judici, és un consol, però sí que a nivell emocional i a nivell de cara a la societat, sí que per mi és una... És un dir, bueno, aquí teniu el que ha passat des de la versió real, no la que us estan explicant. I també és un dir, bueno, tenim aquest tema ja com poder, com, no és passar pàgina, perquè no passarem pàgina, crec, i també és com un dir, doncs, bueno, tampoc ficar, tanquem aquesta carpeta perquè s'ha acabat l'1 d'octubre. No s'ha acabat ni l'1 d'octubre ni el que vam començar. Que a vegades també fem mal ús de dir, bueno, és que hem de tancar la carpeta. Sí, la tanquem, però la meva pròpia, la de la Marta, amb el que va passar a nivell de país, estem totalment encara amb la carpeta superoberta.
2: Sí.
3: Sí, i per mi, d'alguna manera, també és com... Crec que, no? O sigui, amb el pas del temps, evidentment, totes les ferides es van guarint i bueno, i hem de seguir vivint, no? I cadascú pues, fa una mica el que pot i va tirant, no? I la Marta pues, ha trobat la seva manera també, com tot. Però per mi el que és important també, i és una mica el que intento que el documental contribueixi, no? Dins de posar una petita llavor en algun lloc, no? És que també com a ciutadans entenguem, no? Perquè estem en un món hiperviralitzat, no? Que de repent hi ha un dia que una persona es converteix en la notícia del dia i tots hem de tenir una opinió sobre aquella persona, sobre el que ha passat, però que al final ho valorem amb un fragment molt breu i molt, molt mediatitzat, no? És a dir, que ens arriba com un únic punt de vista i la virulència que hi ha al voltant d'això, no? És molt gran. Llavors, crec que com a ciutadans ens hem de tranquil·litzar una mica, valorar les coses en context, opinar en context i sobretot respectar la vida de les persones, no? Que a vegades oblidem que darrere de les imatges, dels símbols, hi ha persones que tenen una salut mental que pots destruir en tant que col·lectiu, no? Llavors, d'alguna manera, el documental també el que intenta mostrant les conseqüències de la viralitat, aquell vídeo de l'1 d'octubre de la Marta, és tot el que passa després a una persona que pateix aquella situació, no? I crec que això és una mica el que, més enllà de l'experiència de la Marta, doncs ens pot també ajudar a entendre les conseqüències dels nostres propis actes en tant que éssers socials, no?
4: I remarcaria una cosa, perdona, puc fer un apunt? I també el que agreuja el cas és que es veu la instrumentalització de tot plegat per donar un relat. Vull dir que a vegades és simplement, no, que això, vull dir que darrere hi ha un estat construint un relat i sabent que pots estar destrossant una persona o que estàs fent, però tu has de guanyar aquell relat i tant te fa com el guanyes, no? I que a més, quan ve de polítics i ve de gent, encara agreuja molt més la situació.
2: I ja per anar acabant, us faig una pregunta que heu de respondre amb una paraula. Sé que costarà molt, però se'ns ha acabat el temps i sé que m'he deixat moltes coses. Sé que us han atorgat l'ICA que us ha atorgat recomanada pel Foment de la Igualtat de Gènere i m'hagués encantat parlar-ne, però no dona més temps. La meva pregunta final, per acabar i tancar, si haguéssiu de definir Rebel, el film, amb una sola paraula, quina seria?
4: Revolució.
3: Rebel. Rebel sempre.
2: Doncs, amb Rebel, mai millor dit, acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en aquest tema i per enfocar-ho també des d'una altra perspectiva, molt necessària també. Espero que la presentació vagi molt bé i sobretot el dia 3 sereu a Mollà també presentant la pel·lícula amb un col·loqui posterior a les faixes. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 1 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que després de les vacances tornem a enraigar. Oi, Josep Maria?
1: Bé, intentarem que, amb molta il·lusió, que els agradi tant com ens agrada a nosaltres fer aquest programa i desitgem que disfrutin, perquè ho intentem de tota forma. Perquè a vegades hi ha gent que ens diu sí, ens ha agradat o no tant, o, però intentarem que agradi a tothom. I avui començarem amb alguna molt especial.
0: Em sembla que el que més t'agrada és a tu, he sentit així en veu baixa que li deies a l'Àngel. No. Àngel, vols dir que m'has posat un programa dient avui?
1: No, és que jo havia posat una cosa...
2: Això
1: no es diu, home. Jo volia una cosa una mica alegre i és un programa molt especial. Mira, avui, a Vivències Musicals, us proposem un viatge cap a un món de contes, aventures, passions i misteris. Ho farem de la mà de Nikolai Rimsky-Korsakov. I una de les seves obres més conegudes és Xeresade, una suite simfònica inspirada en les històries de les Mil i Una Nits.
0: El personatge central de Xeresade, una jove que ha de salvar la seva vida gràcies al poder de les paraules. Cada nit explica una nova història al sultà Xerier per interrompre el relat abans d'arribar al final, obligant-lo a esperar una nit més per saber com continua.
3: Rimsky-Korsakov transforma aquestes històries en música. No intenta explicar cada detall com si fos una banda sonora, sinó que crea amb l'orquestra diferents ambients, personatges i situacions. El color dels instruments ens transporta al mar, als palaus, a les festes i a les aventures.
4: A mi no m'agrada criticar, però, Rosita, has fet una presentació fatal.
0: Fatal, oi?
4: A mi no m'has ni anomenat. No. La Maria tampoc. El Pau, tampoc.
0: He pensat
4: i el
0: que
4: Jordi,
0: el final,
4: i el Jordi Massaguer, pobre, que podia venir...
0: He pensat que ho faria al final. He pensat, mira, canviarem. Ara avui els presentaré al final.
4: No, que el Joaneda t'ha omplert el cap, no sé de què, però...
0: Sí, ja, doncs va, rectifico.
1: No, la culpa no és meva, eh?
0: Hi ha l'Àngel Falqués, que és el que ens porta el guió.
4: Ah, oi? Bon dia, ara, bon diumenge.
0: Ara arreglo. I que les vacances han anat bé?
4: Sí, molt bé, perfectament.
1: Vale. Que hi hagi pau, eh? Que hi hagi pau.
0: Josep Maria, què? Em perdones pel que t'he dit?
1: No, sisplau, no. Jo no sóc ningú per perdonar res.
0: Escolta, has tornat de Menorca?
1: Sí, he estat... Sí, però aquest any ha sigut una mica especial, perquè com que vaig anar al metge i em va donar 12 pastilles, no puc anar a banyar-me a l'aigua.
0: Mare de Déu, ja no ha pogut anar a comprar l'enciamada.
1: Sí, sí, ja la portarem. En el moment que vingui el Jordi, hi haurà enciamada.
4: Penso que ha estat descongelada diverses vegades.
1: Sí. No.
0: Jordi...
1: És nova d'aquest any.
0: Jordi, posa't bé aviat, perquè si no, aquesta enciamada...
1: No.
0: La Maria serà. Torrents, hola, Maria.
5: Què tal?
0: En l'altre programa ens has fet tard, eh?
5: Mira, no em provoquis perquè estic enfadada.
1: Ara la Rosita
5: no podia.
1: Ara vol arreglar que no ens
5: ho podia per cap lloc.
4: Això no s'arregla.
0: Divendres va ser complicat, oi? Avui diumenge ho tenim més bé, no? Amb les carbasses has aparcat bé? Amb les carbasses has aparcat bé?
5: No sé, m'estic rumiant si baixar o no, perquè no sabré pas què fer del cotxe.
1: No es pot aparcar lloc.
0: Bueno, en el control hi tenim el Pau Ibarz. Hola, Pau.
6: Bon dia.
0: Ell, com que sempre va a peu, sempre pot aparcar.
6: Sí,
0: oi?
6: Jo sempre vaig.
0: Sí.
6: Cam esquerra, cam a dreta, ja.
1: Bon Àngel, engega, sisplau.
4: Ah, continuo, eh?
0: I la que us parla, Rosita Figueres.
1: Ai.
0: Va.
4: Al llarg del programa escoltarem diversos fragments de Xereixat i descobrirem com la música ens pot suggerir una història sense necessitat de paraules. I també veurem com alguns temes musicals apareixen, desapareixen i tornen a aparèixer, com si la mateixa Xereixat continués explicant-nos el seu conte.
1: Bé, i comencem el nostre viatge amb una de les imatges més conegudes de Xereixada, el mar, meravellós. Rimsky-Korsakov ens porta fins a les aigües d'Orient, on navega el vaixell de Simbad, ja me'n recordo, Simbad no sé què. L'orquestra ens descriu un marc que pot ser tranquil, però que també amaga aventures i molts perills.
0: Escoltarem com els instruments creen una sensació de moviment constant de les onades, i entre aquestes onades apareixen els sons del vaixell i el tema de Sersade, com si ella mateixa ens anés explicant la història. Tanquem els ulls i deixem que la música ens porti mar endins.

0: Després de les primeres, de la primera imatge del mar, la música sembla allunyar-se de qualsevol perill. Les onades es van calmant i l'orquestra ens ofereix un moment de serenitat. És com si el vaixell de Sinbad avancés tranquil·lament, sense pressa, mentre el mar s'estén immens davant seu. Rimski-Korsakov aconsegueix crear aquesta sensació amb una gran riquesa de colors orquestrals.
1: Aquesta calma, però, no significa que la història s'hagi aturat. En Xerxat, el mar és gairebé un personatge més. Pot ser amable i tranquil, però també pot transformar-se de sobte. Fixeu-nos especialment en com les melodies passen d'un instrument a l'altre, en la delicadesa que l'orquestra ens suggereix al moviment de l'aigua.

0: I després de la calma, el mar continua mostrant-nos nous detalls. Aquí Rimsky-Korsakov no només descriu les onades o el moviment del vaixell, sinó que també la vida que envolta aquesta travessia. En aquest fragment, alguns passatges de l'orquestra ens poden suggerir el vol dels ocells marins que apareixen i desapareixen damunt de les aigües, acompanyant el viatge de Simbad, que per cert m'han dit que era Simbad el marino.
1: La música esdevé lleugera i delicada, com si el cel i el mar es trobessin en un mateix paisatge. Les melodies dels instruments més aguts semblen dibuixar el moviment dels ocells, mentre l'acompanyament manté la sensació d'un mar tranquil. En un moment, la bellesa serena d'aquells que conviden simplement a escoltar i deixa volar la imaginació.

0: Deixem enrere per un moment el mar de Simbad i entrem en un altre dels relats que formen aquest món fantàstic, de les Mil i una nit. Ara apareix la figura d'un príncep i la música canvia de caràcter. Rimski-Korsakov ens presenta una escena més íntima, plena de delicadesa i de misteri.
1: La música ens permet imaginar el príncep i tot l'entorn que l'acompanya. No cal que l'orquestra ens expliqui literalment el que està passant. Són les melodies, els ritmes i sobretot els timbres dels instruments els que en fan construir la història dins la nostra imaginació. És precisament aquí on la veu del gran poder narratiu de la música.
2: I ara tornem a trobar una de les grans característiques de Xeresada, els contrastos. Després de l'amplitud del mar i del moviment del vaixell, ara tenim una escena molt més personal. Escoltem com la música va canviant de color i com els instruments semblen donar veu als diferents personatges del conte. Obrim, doncs, una nova pàgina de la història.

0: La tranquil·litat del conte desapareix i la música es torna molt més agitada. Ara assistim a una lluita i l'orquestra ens transmet aquesta sensació de moviment, tensió i perill. Els ritmes són més marcats i els instruments entren amb força, creant un ambient molt diferent del que acabem d'escoltar.
1: És un dels moments en què podem apreciar especialment l'habilitat de Rimsky-Korsakov. Per fer una orquestra sencera, sembli explicar una escena. Les diferents seccions instrumentals es responen, s'enfronten i es superposen, com si estiguessin davant d'una batalla. La música accelera la narració i ens manté en tensió fins al final del fragment.

0: I després de la lluita, la història ens porta davant d'una imatge imponent. Simbad es troba enmig d'un paisatge ple de perills i apareix el poderós ocell que forma part de les seves aventures. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota la força de l'orquestra per donar-nos la sensació d'una criatura enorme, misteriosa i gairebé sobrenatural.
1: I aquesta vegada la música no ens parla només d'un personatge, sinó també del paisatge que l'envolta. La roca, el mar, l'ocell formen una escena gairebé fantàstica. Poden escoltar com els sons greus aporten força i solemnitat, mentre els instruments més aguts ens suggereixen el moviment i el vol d'aquesta enorme criatura sobre el món de Simbad.

0: Després de les aventures de Sinbad i de les escenes plenes de força, la música torna a canviar de caràcter. Ara apareix el jove príncep, una figura que ens porta cap a un ambient més tranquil i refinat. La melodia es torna més cantable i ens permet imaginar un personatge jove, elegant i ple de vitalitat.
1: Rimski-Korsakov sabia molt bé com utilitzar els diferents instruments per caracteritzar una escena. Aquí, les melodies semblen moure's amb més llibertat i delicadesa, creant una atmosfera gairebé de conte. És una música que no necessita explicar-nos en paraules què està passant, simplement ens suggereix el personatge i el món que l'envolta.
2: Bé, és interessant observar com, al llarg de Xeresade, aquests canvis de caràcter mantenen viva la narració. Hem passat del mar a les aventures, de la lluita a les criatures fantàstiques, i ara arribem a un moment més humà i proper. Escoltem, doncs, com aquí l'amic Rimski-Korsakov ens presenta aquest jove príncep.

0: I ara apareix una nova figura en aquest món de contes, la princesa, transportada en un palanquí. La música adquireix un caràcter elegant i delicat, gairebé com una desfilada. Podem imaginar el moviment pausat del seguici, els cortesans que l'acompanyen i la princesa avançat majestuosament entre la multitud.
1: És una escena que Rimsky-Korsakov pinta amb molts colors. Els instruments de l'orquestra semblen anar afegint detalls del seguici, mentre la melodia principal manté aquesta sensació de gràcia i distinció. La música ens fa imaginar una escena oriental plena de moviment, però alhora envoltada d'una certa calma i solemnitat.

0: I entre totes aquestes aventures hi ha una figura que ho uneix tot, Sherzad. Ella és qui explica les històries al sultà i qui, gràcies a la seva intel·ligència, aconsegueix mantenir-lo interessat nit rere nit. Rimski-Korsakov li dona una veu musical molt característica que apareix diverses vegades al llarg de l'obra.
1: Aquesta veu que ara no escoltarem, perquè no correspon a una persona que canta, és la música del violí solista, que apareix amb un caràcter delicat i expressiu. Quan l'escoltem, podem imaginar Xeresade parlant, explicant o simplement continuant el seu relat. És com un fil conductor que ens recorda que totes aquestes aventures formen part d'una mateixa història.

0: Després de totes les aventures que hem anat seguint, arribem a Bagdad. Bagdad em recorda El ladrón de Bagdad, que era una pel·li que es va fer, El ladrón de Bagdad, aquí on se celebra un gran festival. La música es transforma en una autèntica celebració. Hi ha moviment, danses, alegria i una gran sensació de bullici. Aquí Rimski-Kórsakov utilitza tota l'orquestra per crear una escena espectacular i plena de vida.
1: El més interessant és que aquest festival reapareixen temes que ja coneixíem. És com si diferents moments de la història anterior tornessin a trobar-se en una mateixa escena. La música avança amb molta energia i els instruments s'entrellacen, aportant cada vegada nous colors i nous detalls a aquesta celebració.
2: Però aquesta festa no serà el final tranquil que podíem esperar. Encara ens queda un últim episodi, el vaixell de Sinbad. I tornarà a aparèixer i la música es portarà cap al desenllaç molt més agitat. Escoltem, doncs, aquest gran festival de Bagdad abans d'arribar al final de la nostra història.

0: Però la celebració no dura gaire. Tornem al mar, i aquesta vegada el paisatge ha canviat completament. El que abans era tranquil·litat es converteix en una tempesta. El vaixell de Simbad queda atrapat entre les onades. L'orquestra accelera el ritme i augmenta la tensió fins a donar-nos una sensació de vertigen.
1: I aquí Rimski-Korsakov mostra tot el potencial de l'orquestra. Els instruments entren i surten amb molta rapidesa. Les melodies es creuen i els sons greus donen profunditat a l'escena. Podem imaginar les onades colpejant el vaixell i el vent bufant amb força. És un dels moments més dramàtics de tota la Scheherazade.

0: Aquí la tempesta arriba al seu punt més dramàtic. El vaixell de Simbad és arrossegat per les onades i ja no pot mantenir el rumb. Davant seu apareix una roca i el perill és inevitable. L'orquestra concentra tota l'atenció en aquest moment, com si el vaixell avancés directament cap al seu destí.
1: I finalment arriba el xoc. La música esclata amb força i sembla que tota l'aventura de Simbad pugui acabar aquí. Però després d'aquest moment de màxima tensió, l'orquestra començarà a recuperar la calma. Escoltarem com els sons es van apagant i com torna a aparèixer una vegada més la veu del musical de Cerezade.

0: Després de la violència de la tempesta i del xoc contra la roca, arriba finalment la calma. La música sembla respirar de nou. Els sons es van suavitzant i recuperen aquesta atmosfera serena que ja havien escoltat al començament. És com si, després de totes les aventures, el mar tornés a quedar tranquil.
1: I amb aquesta calma arribem també al final de les històries de Sherezade. Durant mil i una nit ha aconseguit mantenir l'interès del sultà explicant-li nous relats, sempre interromputs abans del desenllaç. La seva arma no ha estat la força, sinó la imaginació, la intel·ligència i sobre el poder de la paraula.
2: Bé, aquí el senyor Korsakov tanca l'obra, recobrant aquella delicada veu de Sherezade que hem anat trobant al llarg d'aquest top programa. Ara ja no sembla només una veu que explica històries, sinó la veu d'algú que ha aconseguit el seu propòsit. La tensió desapareix i queda una sensació de pau, com si finalment el conte hagués arribat al seu final.

0: Sí, fins aquí el programa d'avui, diumenge. Ens sorprendrà aviat a baix a la Fira de la Carabassa.
1: Sí. Oi? Sí, sí, que ja fa des del dissabte...
0: Fa estona que corre.
1: Que corre... Ja.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
4: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu joc, però que hem vingut a canviar les regles.
3: I seguim pendents de la pluja, el govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i, a més, es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.
6: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.

Dones arrosseres treballant descalces, l'aigua als genolls i els peus dins del fang. Esta experiència física de la trepitjada, on el fang, la sal, els sediments i els microorganismes s'adhereixen a la pell, ha servit a Raquel Buch com a punt de partida per reflexionar sobre la vestimenta no com un límit tancat, sinó com una membrana permeable d'intercanvi amb l'entorn.

0: El Delta de l'Ebre és molt més que un espai geogràfic o un paisatge d'admiració postal. És un organisme viu en constant mutació, un entorn on la terra, l'aigua, el clima i els cicles naturals marquen el ritme de la vida i de la mateixa activitat humana. En aquest escenari únic s'ha desenvolupat el projecte concebut per esta artista, dissenyadora i arquitecta que ha entès la seva pràctica creadora com un laboratori híbrid on dialoguen l'artesania, la fabricació digital i la biofabricació. A través de la residència d'artistes Baladre, Buch s'ha immers durant mesos en un territori per explorar com la matèria, el cos i el paisatge es poden entrellaçar en una sola estructura viva. Buscant allunyar-se de la dinàmica urbana de Madrid i d'un treball d'estudi desvinculat dels cicles naturals, Raquel Buch va triar el Delta de l'Ebre per investigar amb biomaterials. La mateixa artista recorda la seva arribada i com el paisatge mutant del Delta va canviar la seva mirada.
1: Una aventura bastante fuerte porque, bueno, llegar a Balada es un sitio increíble, es como tiene mucha fuerza, es potente porque al final es una residencia artística con algunas vecinas que, bueno, luego las conoces a todas y a todos y son maravillosas, y está en medio de los arrozales y vas viendo como una cosa que es evidente, pero claro, cuando vives muy alejada de los cambios, ¿no?, de los ciclos, es que vas viendo como, bueno, y sobre todo en el Delta, ¿no?, que es como que el país te vas, yo que sé, una semana y vuelves y ha cambiado, es un paisaje que va cambiando y está como muy ligado al cuerpo, ¿no?, y a la materia y a los ciclos, y desde ahí lo vives como muy en la piel realmente. Y bueno, para mí eso también ha supuesto un cambio incluso en la manera de producir o de empezar a producir, a investigar los proyectos.
0: A partir d'esta experiència, Buch desenvolupa el concepte de vestimenta expandida. No es tracta de dissenyar roba comercial ni peces funcionals per al consum, sinó d'entendre el vestit com una primera pell que posa el cos humà en relació directa amb l'ecosistema. De resultes, ha creat peces escultòriques i volums penjats que prenen com a referència indumentàries tradicionals del Delta. Estes estructures han estat intervingudes amb biomaterials, fang dels arrossars, cotó, palla, algues i plantes. Són peces que han germinat, que s'han assaborit amb el clima de la comarca i que continuen canviant segons la humitat i la temperatura. Una aposta clara per la lentitud i el repòs en un món dominat per la pressa i la superficialitat. Per a l'artista, traslladar el seu taller al vell mig del Delta ha tingut un impacte profund en el seu procés creatiu. Ha passat de fer assajos de laboratori tancats a treballar a l'aire lliure, deixant que el fang, la palla de l'arròs i l'aigua fessin la seva feina.
1: Es una de las cosas que más me ha fascinado de estar aquí tiempo y es esta cuestión, y bueno, también incluso cómo me he aproximado al proyecto, porque por ejemplo cuando estaba en Madrid, pues lo que hago es que me encierro en el laboratorio, en mi estudio, en mi taller, y empiezo a hacer las pruebas, y aquí sin embargo me salía que lo que tenías era que salir fuera, ¿no? Pues agarrar los materiales, los biomateriales, los tejidos, ponerlos debajo de del barro, luego pues cuando llenaban de agua volverlo a germinar, etcétera, y luego bastantes de las piezas que me han acompañado llevan desde noviembre. O sea, hay unas piezas como micelio que se han ido alimentando con el barro y con la paja del arrozal, que empezaron conmigo en noviembre y me siguen acompañando y bueno, todavía siguen transformándose. Y eso es algo como, me parece como muy bonito, porque ya no es, bueno, pues la artista o tal hace como su pieza pensada y se produce, sino que estaba transformándose y hay como una cosa como de creación con el Delta o co-creación con el Delta. La palabra co-creación está un poco manida, pero hay una parte ahí, ¿no?, que me parece como muy bonita, como dejar que se transforme y que te vaya acompañando y soltar, ¿no?, como de, bueno, pues se va transformando y eso es bonito.
0: Tanmateix, la pell del Delta no es limita a una exploració vegetal o geològica. Durant els mesos de residència, l'artista ha descobert el valor de la naturalesa humana, les veïnes, els pagesos i els col·lectius que treballen la terra. I és que en lloc d'adoptar la figura tradicional de l'artista aïllat o hegemònic, Raquel Buch ha compartit l'autoria del projecte amb la comunitat local. Ha col·laborat directament amb artesanes de la Pauma i ceramistes de la zona, integrant les seues tècniques en un treball coral i orquestrat. El que inicialment havia de ser una residència de 6 mesos s'ha acabat perllongant 3 mesos més. Segons explica el director de l'OPATI, Jaume Vidal, este enfocament cooperatiu i de mediació és un dels grans valors de la pell del Delta.
2: El seu treball és el resultat de molt de temps. No és algo que s'ha fet en una setmana, és el resultat de molt de temps. I en este procés no ha sigut ella creant o el Delta investigant, sinó que ha fet el que avui en dia l'art treballa molt, que és la mediació, la col·laboració, la cooperació, mirar en col·lectius, tractar, deixar que l'autoria se compartisca, no? Perquè també has col·laborat en altra gent. Tu no li dies a les senyores que feien Pauma com havien de fer les coses, sinó que elles aporten. Vale? I ha sigut, és una peça coral o orquestra o orquestrada dirigida per Raquel, en la qual moltes persones tenen a veure. I jo crec que l'art avui en dia va més cap aquí, cap a algo cooperatiu, menys cap a la figura de l'artista individual, perquè en aquest món ja en tenim prou d'individualisme. Vale? Hem de col·laborar més, hem de cooperar més, i tot això està contingut molt simbòlicament dins de les seues peces. Jo crec que és evident, quan tu mires aquestes peces ja et ve que no ho ha construït ella, que ho ha construït el paisatge, que ho han construït altres persones. Identifiques Pauma, identifiques altres materials, identifiques impressió 3D, identifiques moltes coses.
0: Les peces de Raquel Buch són efímeres i mutants. Algunes es biodegraden i fins i tot l'artista contempla el gest simbòlic d'enterrar-les de nou als arrossars quan concloga el cicle. Un diàleg obert entre la pell humana i la pell del Delta.

0: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
1: No, a la meva ràdio local.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Crec que ja està, no?
2: No sé, tu mateixa.
3: Això és Rambla 54 a Ràdio Vilafranca.

0: Siguis o no castellera, jo confesso que no hi entenc gens, aquest toc de gralles segur que t'emociona. De fet, encara que no formin part de la cultura pròpia, els castells posen els pèls de punta a qualsevol. Són bellesa, emoció i, sobretot, espectacle.
1: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada. No m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau. La història, la història, la història, la història dels castells. Sí!
0: Que grans que són el Carles Cortés, l'Aina Mallol, el Toni Comas i tot l'equip de castells de la xarxa. Algun dia, Ivan, els haurem de convidar al programa perquè ens expliquin com es fan aquestes retransmissions. Però ara mateix, avui mateix, tenen molta feina. Nosaltres, per això, doncs, ens hem posat la camisa castellera del Rambla, però no per parlar d'espectacle, sinó avui per parlar de salut. Jo no diré de quin color és la meva camisa.
2: Ah, la dels bordegassos de Vilanova, oi?
0: Això ho has dit tu, eh? El que sí que puc dir-te, Ivan, és que segurament la del Sergi Anson deu ser verda, crec, no, Sergi?
3: Bona tarda. Home, si parlem de diumenge, et diré verda. Si parlem d'aquest proper dissabte, et diré vermella. Tenim dues colles a Vilafranca, Xicots dissabte a la tarda, Castellers de Vilafranca diumenge al matí. Per tant, diguem-ne que aquí podem triar.
0: Entre el verd i el vermell està la cosa. Ben tornat al Rambla 54, Sergi.
3: Moltes gràcies, Anna, encantat.
0: Dèiem que avui doncs, volem parlar de castells, però des d'un punt de vista més, diguem-ne, científic.
3: Sí, sí, perquè hem de reconèixer que, de fet, a Vilafranca de castells, a Vilafranca del Penedès en parlem molt i gairebé durant tot l'any. Però avui el que et porto és un tema poc conegut perquè no té tant a veure amb el que és aquest espectacle que comentaves, sinó amb un altre punt potser més racional. Es tracta d'una iniciativa que s'ha posat en marxa aquest 2026 i que lliga castells precisament amb recerca i amb innovació.
0: Doncs soc tot orelles.
3: Doncs mira, resulta que de la mà de la Universitat de Barcelona s'ha impulsat una càtedra sobre salut i castells. La proposta neix del neguit del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf per treballar amb una visió més acadèmica i buscar la millora de la salut i el benestar emocional dels integrants de les colles castelleres. La doctora de Docència, Recerca i Innovació d'aquesta càtedra és la Glòria Torres. I ella destacava en una conversa que hi hem tingut que el que han volgut amb aquest projecte és que englobés tot l'espectre casteller.
4: Hi ha la realitat castellera des d'una vessant, diguem, 360, és a dir, tant des de la vessant del benestar en quant a la salut dels castellers, benestar emocional, també l'impacte social que pugui tenir la realitat castellera i, sens dubte, doncs, la promoció cultural i aportar nou coneixement, que és del que es tracta.
0: Sergi, imagino que aquesta tasca no l'entomen únicament des del Consorci Sanitari, no?
3: No, evidentment que no. En aquesta càtedra hi trobem també, com dèiem, la Universitat de Barcelona, també la Fundació PINAE, que està arrelada al Penedès, i, com no, en aquest cas, doncs, la participació dels castellers de Vilafranca. De fet, en el grup motor d'aquesta càtedra hi ha la Maria Vall, ella és traumatòloga, però també és castellera dels castellers de Vilafranca. Amb aquesta visió i experiència des dels dos camps, el que ella destaca és la importància d'establir sinergies entre el món acadèmic i també aquest dia a dia del món casteller.
5: I una mica els objectius són cap als dos cantons, no? les direccions. O sigui, des del món casteller podem aportar coneixement cap al món científic i des del món científic podem aportar recursos, mètode, etc. per estudiar el món casteller i al final aportar eines que siguin eines per millorar la seguretat, per millorar el coneixement, per millorar la difusió que fem del que estem fent, etc.
0: Sergi, però les colles, els verds i, de fet, totes en general, fa temps que treballen i que diuen que treballen per millorar la seguretat dels castellers i fer, sobretot, prevenció. Jo fa no res que vaig llegir que acaben de presentar un nou cas per la canalla, no?
3: Sí, sí, de fet, aquest és un bon exemple de sumar necessitat i demanda del món casteller amb, en aquest cas, expertesa i coneixement tècnic. Aquí parlàvem d'una empresa que es dedica a fer cascs en general i que hi aportava aquesta expertesa. I precisament la catedral que vol és facilitar aquest contacte i aproximació del rigor científic al món dels castells, que sovint hem de reconèixer que es regeix potser més per la tradició i la rauxa que no pas per l'anàlisi i les dades. Un altre exemple pot ser la intenció que tenen des de la càtedra de fer un estudi per poder conèixer el pes dels castells, la correlació de forces que hi ha entre els diferents pisos i els seus components, i això també saber com pot afectar cada construcció.
0: Això ja em sembla més un exercici de matemàtiques i de física més propi d'una aula que d'una plaça castellera, no?
3: Sí, o gairebé d'arquitectura, podríem dir.
0: Exacte.
3: De fet, tot suma. I és un bon binomi aquest que deies, eh? Plaça i aula. Tot s'hi val, de fet, per ajudar a reduir riscos. El que busca la càtedra, precisament, és aconseguir les dades científiques, que sovint no es tenen, i com deia la Maria, no és tasca fàcil.
5: Posar números al castell, doncs veure com es mou, com estan distribuïts els castellers, com es mou cada casteller i com carrega el pes a les diferents espatlles. Això està sent un treball que semblava que havia de ser fàcil, però resulta que no hi ha sensors que existeixin que estiguin preparats doncs, per totes les necessitats que aquests sensors requereixen, no? Que siguin segurs, que siguin flexibles, que tinguin un alt rang de pes, des de 0 fins a no sabem quant, potser uns 300 o 400 quilos.
3: En definitiva, es tracta d'impulsar i desenvolupar aquestes línies de recerca que permetin oferir dades i informació a les colles.
5: És una eina amb dues potes, no? Una pota al món casteller i una pota al món universitari, i que l'hem de fer servir, l'hem d'explotar, això, treure idees, buscar recursos i doncs que el missatge és que la gent ha d'estar oberta a participar ara de l'enquesta Connecta, però també doncs, oberta als diferents projectes que puguem anar presentant o començant, no?
0: Sergi, i em deies que aquesta és una iniciativa molt nova, l'hem situada en aquest mateix any, el 2026, per tant, té, què, mesos? En aquest temps, què? Com els ha anat?
3: Home, jo penso que força bé, perquè el que han aconseguit també és cridar l'atenció, podríem dir, de les colles, no? En aquests primers mesos d'arrencada, el que han estat fent, d'alguna manera, són aquestes enquestes per conèixer demandes o necessitats de les colles. Escoltàvem la Maria parlant d'aquesta enquesta Connecta, però també s'han fet diverses xerrades i conferències, que el que volen és poder posar coneixement sobre la taula i a l'abast de tots els membres de les colles.
0: Doncs molt bona iniciativa. Sergi, a seguir treballant en aquesta anàlisi científica del món casteller, que de ben segur permetrà millorar les coses, si és que això és possible, perquè avui en dia ja es fan uns castells espectaculars i brutals, el que no s'havia somiat mai, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos el contingut d'aquesta càtedra, el Rambla 54, una abraçada gran i parlem aviat.
3: De res, Anna. Fins la propera.

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Canet.
2: Ivan, aquesta setmana potser ens estem passant una mica amb l'afició gegantera del Rambla 54, no?
3: Ara, això ho has dit tu, eh?
2: És veritat. I és que a Catalunya hi ha moltíssims gegants i si no fem via, doncs no ens els acabarem abans d'acabar aquesta temporada. Però quantes coses hi ha al voltant dels gegants?

0: emissora municipal creada a Catalunya per un mes de, doncs, primer les Arenys, després nosaltres. I el fundador d'aquesta casa és un mite de la comunicació que es deia, malauradament ja no és entre nosaltres, en Joan Ramon Mainat.
1: Ostres, i un gran nom, eh?
0: És un gran nom. Vam néixer el 9 de febrer de 1980 i hem emès ininterrompudament, evidentment amb etapes més reixides i altres menys, no? Però mai s'ha parat la ona.
1: La missió. I sobre tu, què hem de saber? Què t'agrada? Alguna afició, alguna curiositat?
0: Doncs jo, la novel·la negra.
1: La novel·la negra. Arnau apunta, novel·la negra. Un dia parlarem de novel·la negra amb el Dani. De moment, amb qui parlem és amb el teu convidat, el Carles Geli, sí, que, com dèiem, és el cap de colla dels Gegants de Canet. Carles, començo pel principi, per aquesta pregunta que ens plantejàvem en aquesta introducció. Com s'organitza, com es munta una colla gegantera i què ha de fer un cap de colla com tu?
2: Bueno, a veure, no és fàcil ni és difícil. Diguéssim, nosaltres, per exemple, vam sortir pues, d'agafar uns gegants que estaven parats, vull dir, per uns efectes de la colla, que la colla es va fundar el 85 i es va aturar per un accident, i nosaltres la vam tornar a reconduir el 2013. I més que res van ser gent del Canet, que ens agradava molt els gegants, i vam voler tirar endavant, demanar a l'Ajuntament aquests gegants, i vam, a partir d'aquí, començar una altra vegada de zero. Però més que res, pues, parlant amb els amics, companys, coneguts, pues, intentar formar-ho.
1: Uh-huh. I el cap de colla, tu què fas respecte a aquesta colla? Els convoques per assajar o no? O com va això?
2: Bueno, això ho portem entre dos. Vull dir, ho portem en Santi i jo. Llavors, aquí la feina bàsicament sí que és organitzativa. Vull dir, tant com parlem de diners, com parlem de trobades i quedar amb colles i contacte amb l'altra gent, com amb la mateixa colla per organitzar les sortides, assajos i coses que tinguem que fer. Una mica de feina.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs, Carles, com s'escull un cap de colla? Com el van escollir tu?
2: Bueno, nosaltres, en un principi, ens van escollir molt fàcil perquè vam ser els que vam moure tot això. I llavors, en aquell moment, pues, ja ens vam autonombrar. A partir d'aquí, per estatuts nostres, cada 5 anys hi ha eleccions i, bàsicament, pues, portem 3 mandats que ens van renovant a nosaltres. Vull dir, es fa una assemblea, es convoca, hi ha candidats i la gent, tots els socis de la colla, pues, voten. Ja dic, en aquest cas, Santi i jo hem sempre continuat. Al nostre voltant, els altres companys de junta han anat canviant, però nosaltres sempre hem continuat davant.
1: Vosaltres seguiu allà. Això és senyal de que ho feu bé, si està tothom d'acord en que heu de repetir, ho heu fet 3 vegades, no?
2: Mhm.
1: Una altra pregunta que tinc pel Carles és, fa referència a la indumentària de la colla gegantera. Què inclou? O sigui, com heu d'anar vestits per fer ballar un gegant i per què veig que és diferent d'un municipi a un altre o d'una colla a una altra?
2: Bueno, bàsicament, el que canvia d'una colla a l'altra és el color de la samarreta, camisa, que pot ser o camisa o samarreta. Vull dir, això depèn de cadascú, el que li trobi que és més còmode. El que és imprescindible en qualsevol colla és la faixa. Vull dir, és el més important, que és el que ens protegeix els nostres ronyons, la nostra esquena, que això sí que hem d'estar molt, molt atents de que ningú es posi sota un gegant sense anar amb la protecció bàsica, que és aquesta.
1: A risc de prendre bastanta mal, eh? Perquè estem veient molts gegants i veiem que realment pesen molt. No sé quant pesen els vostres, però em sembla que el que ha dit menys eren gairebé 40 quilos.
2: Pues això és poquet.
1: És poquet.
2: El nostre, el gegant, en pesa 75, la geganta 55, i sí que el gegantó pesa 26 quilos, però els grans són poderosos.
1: Carles, i una altra cosa. Ahir vam descobrir en una conversa que les colles geganteres, com les castelleres, que en parlàvem abans, doncs teniu uns requisits bastant estrictes pel que fa també a assegurances. Suposo que pels gegants, però també per vosaltres, per si us feu mal, i pel públic, no?
2: Sí, les assegurances que tenim nosaltres, bàsicament ens cobreix el portador i a tercers. Al gegant, si li passa alguna cosa, no els

0: s'hi cobreix res. És, bàsicament és mal a tercers i el geganter que pugui estar portant.
1: Val.
2: En el cas vostre, Carles, doncs la colla, bueno, la colla no, el món gegant de Canet n'ha passat de tots colors, alguna que altra desgràcia bastant important. Vosaltres vau reflotar la colla perquè durant molts anys no hi va haver-hi moviment, em podíem dir.
0: Correcte. Diguéssim, això, al principi la nostra colla eren gegants i diables. Diables va tenir un accident amb un correfoc, es va desfer tot, i llavors, a poc, doncs, primer es va refundar la colla de diables i després, pràcticament, al cap de 2 anys, els gegants. A partir d'aquí, s'ha tingut que tornar a reflotar com va ser el Covid, perquè el Covid va fer molt de mal a tothom, i, per sort, nosaltres vam ser de les primeres colles que vam poder tornar al carrer en condicions. Vull dir, també aquí s'ha de dir que vam tenir la gran sort de que vam fer com una petita aliança amb Arenys de Munt i Santa Susana, que ens anàvem ajudant les tres colles al començament de la sortida del Covid per tirar endavant les sortides. Ara, actualment, cada colla ja va per separat, amb què ens col·laborem moltes vegades si fa falta, però gràcies a aquesta petita aliança vam poder tots començar a sortir al carrer amb el post-Covid.
2: Doncs ara anem a conèixer doncs, quins són els nostres gegants, qui els va fer, quina història tenen, si són molt antics, tot això, Carles.
0: Bueno, els gegants principals, en Guillem Bernat i l'Agnès, són del taller Casserres de Solsona. Són fets el 1985 per en Manuel Casserres i Boix, i com he dit abans, el gegant pesa 75 quilos i la geganta 55. Són dos gegants més grans de la família Casserres, vull dir, perquè el normal, com estaves dient abans, són gegants de 40-45 quilos, com podien ser els nostres fillols de Sant Pol o de Pineda, que també són del mateix que de taller Casserres, Sant Pol del mateix any que nosaltres, i Pineda l'any següent, del 86. El gegantó, l'Edu, que el vam estrenar l'any passat, és fet també per la neta de Manuel Casserres, per la César Casserres i Moreno, i la roba va ser feta per una modista d'aquí Canet, que és l'Ona Planet.
1: O sigui que són gegants quilòmetre zero.
0: Sí. I la gegantona, que és pels nens més petits, pels nanos de, posem, de 3, 5, 6 anys, és feta per una gent d'aquí Canet, que aquesta pobra ha fet moltes voltes, és feta del 2000... Primer els van regalar a la Sardana, es va passar al barri dels Avells i del barri dels Avells va passar a nosaltres. Vull dir que la pobra ha passat per moltes mans i per molts infants del poble.
1: I buscant-ho per internet he llegit que el Guillem Bernat i l'Agnès són els protagonistes, no estan escollits a l'atzar, són els protagonistes d'una llegenda, oi?
0: Correcte, del Salt del Rossí.
1: I com va aquesta llegenda? Per què vosaltres us heu emmirallat o per què Canet s'ha emmirallat en aquesta llegenda?
0: Bueno, és una mica la inventiva d'en Galzeran i de la Mansi Tras, que van decidir buscar una llegenda a través del castell de Santa Florentina, vale? Que és la casa forta de representa de Canet. A partir d'aquí, l'Agnès viu en una casa de pagès amb els seus pares. En Guillem Bernat és un cavaller càtar que viatja pel món i es troben aquí que és assetjada pel diable, pel senyor del castell que s'alia amb el diable per intentar aconseguir l'Agnès. I en Guillem Bernat la rescata i aquí el poble que els llibera del tirà, del gran tirà del senyor del castell i els nombra els senyors de la vall. I els hi donen el castell i a partir d'aquí pues, representa que són l'entitat més gran del poble.
1: I d'aquí els heu convertit en gegants. I també en teniu una altra, l'Edu, que és una incorporació molt més nova i que té una història, diguem-ne, emotiva al darrere, no?
0: Sí. L'Edu ha sortit, ja feia anys que ho dèiem, per una necessitat. Ens trobàvem molt que a partir dels nens de 10 a 16, 17, 18 anys no tenien recorregut. Vull dir, havien nanos, ens havien plegat molts nanos perquè no podien fer res. Vull dir, el que no li agradava tocar la gralla o el tabal, doncs plegava. Llavors vam tirar endavant aquestes deixances. El nom d'Edu, que és a el que et refereixes, al començament de tot, teníem un company amb nosaltres, l'Eduard Puga, que va ser el que una mica més ens va ensenyar a portar gegants, perquè ell havia estat a la colla d'Arenys Amunt i ens va ensenyar a portar gegants. Malauradament, no portava ni un any amb la colla amb nosaltres, que tornant de treballar de Barcelona amb moto, va tenir un accident. I s'hi va quedar, pobre. A partir d'aquí, sempre vam dir, si fem un gegant, portarà el seu nom, perquè ens ha donat els primers passos i ha sigut el que ens ha ajudat, el que ens va dissenyar el primer ball que vam fer el 2014, quan vam sortir, el primer cop al carrer, doncs vam dir que li faríem aquest petit homenatge.
1: Doncs és una història molt bonica, eh? Que estigui sempre, ja per sempre més, amb els gegants de Canet. Dani, Carles, moltíssimes gràcies per fer-nos conèixer l'interior d'una colla gegantera, per presentar-nos també els vostres gegants aquí al Rambla 54. Una abraçada molt forta a tots dos i fins aviat.
2: Fins una altra.
0: Fins una altra.
2: Gràcies.
3: Estàs escoltant Rambla 54.
4: Què podem dir més?
5: És que no sé de què se tracta.
4: Com que no saps de què se tracta?
5: Ni idea.
4: És un programa de coses xules.
5: Aneu a punt de veure un...
4: No, esteu a punt d'escoltar.
5: Aneu a punt d'escoltar.
4: No, esteu escoltant millor.
5: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
6: Lambda 54 a de la ciutat de Tarragona.
1: Ivan, quina veu més bonica. Hem triat aquesta música per parlar de Tarragona, que conviu cada dia com dins de la pel·lícula de Ben-Hur, amb un patrimoni que té més de 2.000 anys d'història. L'amfiteatre, el circ, les muralles, el fòrum... Són espais que formen part del paisatge habitual de la ciutat. Però què fa que Tarraco sigui patrimoni mundial de la UNESCO? I com es conviu amb això? Adrià Duc, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me.
1: Adrià, l'altre Adrià de Radio Ciutat de Tarragona, que avui el tenim malalt, una abraçada a ell des d'aquí, ens va dir que teniu un expert que ens pot aclarir el dubte aquest que teníem sobre què es considera patrimoni i com es conviu amb ell.
7: Doncs sí, així és, Anna. Per entendre què hi ha darrere d'aquest reconeixement i, sobretot, què significa això de parlar del conjunt arqueològic de Tarraco, he anat a trobar l'historiador Magisteri Jol, que és un gran expert del tema i tarragoní, a més. Amb ell hem parlat del paper que va tenir Tarragona durant l'Imperi Romà, de com es va organitzar la ciutat i també de la relació que tenim avui amb aquest patrimoni que el tenim tan i tan a prop nostre.
8: Bueno, la candidatura, quan se va presentar a la UNESCO com a patrimoni mundial, feia èmfasi en sobretot dos aspectes. Una, que la ciutat de Tarragona va ser utilitzada per August, el primer emperador, com un model per després exportar a altres províncies de Tarragona. És a dir, Tarragona va actuar com un model per les províncies, sobretot les províncies occidentals. No? I, per tant, això li donava a les restes arqueològiques de Tarragona, li donava un sentit com d'innovació dintre de l'àmbit romà i d'importància a nivell urbanístic, jurídic, polític.
1: Per tant, més que parlar d'un monument concret, parlem d'una ciutat que va tenir un paper molt important dins l'Imperi Romà.
7: Exacte. I això és important perquè quan pensem en el patrimoni mundial de Tarragona, segurament ens fixem en els monuments que comentaves abans, amb l'amfiteatre, el circ, les muralles o el fòrum. Però el reconeixement de la UNESCO va una mica més enllà.
8: La idea no és que sigui un sol monument, sinó que és el conjunt arqueològic de Tarragona, el conjunt. Sí, per tant, no és el teatre o el lloc, no, és el conjunt. Originàriament, em sembla que eren 11 espais, però jo crec que s'aniran ampliant, és a dir, perquè a poc a poc aniran o apareixent noves restes o incorporant-se coses que ara no estan. Però la idea, la més important és aquesta, és que no és una sèrie de moments concrets, és un conjunt urbanístic, és un conjunt d'entendre el territori per part dels romans que ha deixat unes empremtes arqueològiques.
1: I aquesta idea d'entendre el territori així també és interessant, perquè els romans no pensaven només en el nucli de la ciutat, no?
7: Exacte. De fet, una de les coses que m'ha sorprès de l'entrevista és que Magí parla de Tàrraco com una ciutat molt vinculada a tot el seu entorn. L'aigua, l'agricultura, la ramaderia, els recursos naturals o fins i tot les vies de comunicació també formaven part d'aquesta manera d'organitzar la ciutat.
8: Els romans concebien la ciutat amb un nucli urbà i un entorn rural, diguéssim, o no més rural, sinó de boscos també, que fixeu-vos que és molt interessant, perquè s'asseguraven abans de crear una ciutat que aquesta ciutat se pogués autoabastir. És a dir, no fundava una ciutat allí per capritxo, per dir, mira, la farem aquí i ja està. No. Primer, si hi havia aigua, si hi havia terreny per plantar, és a dir, per tenir agricultura, ramaderia, no només això, mineria, camins, quines connexions hi havia, carreteres, val? Per tant, és a dir, és una idea que jo crec que és molt moderna. És una idea d'urbanisme sostenible.
1: Doncs una manera d'organitzar la ciutat, sens dubte, que escoltant-ho avui ens pot resultar fins i tot familiar.
7: Sí, i després hi ha una altra qüestió. Què significa conviure amb tot aquest patrimoni? Perquè Tarragona té les restes romanes al bell mig de la ciutat i de vegades, precisament perquè les tenim tan a prop i vivim entre elles, podem acabar normalitzant-les.
1: I aquí hi ha aquí també el debat sobre com utilitzem aquests espais i quin paper han de tenir, no?, dins aquesta ciutat actual.
7: Doncs el Magí ho té molt clar. Ell defensa que el patrimoni no és només una cosa que es visita, sinó que també ha de ser un espai de trobada i de relació amb la ciutat.
8: Perquè al final, en definitiva, el patrimoni, ho he dit alguna vegada, què és el patrimoni? És una plaça pública, una plaça on ens trobem. I l'únic que ens permet, la diferència del patrimoni és que, sent una plaça pública, per tant, no és una plaça privada, no és un espai privatitzat, és un espai públic, col·lectiu. Físic, pots estar... És, hi ha pedres, hi ha espais, però a més, te permet una cosa que, és molt, que a més el patrimoni t'hi va donar. Un diàleg amb el passat. És a dir, els espais aquests públics, d'alguna manera, encara que no sàpigues història, encara que no tinguis idea d'arqueologia, és igual. Quan tu estàs en un patrimoni històric, d'alguna manera a tu t'arriba que formes part d'una cadena, que les coses no han esdevingut perquè sí, sinó que hi ha un passat. I aquest passat és interessant perquè ens explica el present.
1: Exactament. I després de més de 2.000 anys, tot aquest patrimoni continua formant part de la ciutat.
7: Sí, i potser aquesta és una de les idees més interessants que deixa la conversa amb el Magí, que el Patrimoni Mundial de Tàrraco no és simplement un conjunt de monuments que podem visitar, sinó una part de la ciutat que encara avui ens permet entendre d'on venim i com s'ha construït Tarragona.
1: Doncs, Adrià, moltíssimes gràcies per resoldre'ns el dubte i per acostar-nos la Tarragona romana al Rambla 54. Fins aviat.
7: Encantat de fer-ho. Fins aviat. Gràcies.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Quan parlem d'esclops, segurament ens imaginem més un Willen o un Pieter holandès que no un Pau d'Osona, però heu de saber que aquest calçat forma part de la història de Catalunya, a Vic i arreu. Ona Fàbrega, ben tornada al Rambla.
2: Moltes gràcies, Anna. Encantada d'estar una setmana més aquí al Rambla.
1: I avui, a més, Ona, no estàs sola. Tens amb tu un home que encara manté viva la tradició dels esclops, oi?
2: Exacte, Anna. Mira, ell és en Josep Prat de Saba, veí de Taradell, i és un dels últims esclopers en actius de la comarca i també de Catalunya. Sí, heu sentit bé, escloper. Encara que no s'hi ha dedicat sempre, el seu principal objectiu és que aquest ofici no quedi en l'oblit. Josep, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquesta última estoneta del Rambla 54.
3: Bona tarda a tots, gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, abans de parlar d'esclops, d'eines, de fustes, m'interessa saber com arribes tu a l'ofici, com et converteixes en escloper.
3: Bueno, jo sóc nascut en una masia de Tartella, pagès, i els vespres allà a casa pues, era costum allà a obre el foc, reunia la família, i la iaia feia mitjons, el pare feia un mànec per un rampir, i un veí venia allà a casa i feia esclops. Aquell temps no teníem mòbil ni res i feia molta vida allà a la cuina i anàvem observant el que feien la gent gran. I així ens en va venir l'afició.
2: Anna, a Taradell també hi havia en Jordi Coll, que era un escloper que també va ser una mica el mestre d'en Josep. Josep, tu el miraves treballar a les fires i també l'escoltaves i ara segueixes els seus passos. Què en vas aprendre d'ell?
3: Bueno, jo sempre que anava a totes les fires allà al poble i això, jo, com que ja sabia una mica com anava, pues, jo mirava ell com feia els gestos amb les eines i admirava el seu mestratge. I així, jo, com que també anava practicant a casa i veient amb ell, pues, mira, aportava els seus coneixements a les meves mans i així va sorgir l'idea de fer els esclops. Però jo sempre, més o menys, havia fet coses, treballs manuals amb fusta, sempre m'ha agradat molt.
1: Perquè, Josep, l'oient i servidora, pot ser que mai haguem vist, de fet, mai segurament hem vist, com es fa un esclop. Ens ho pots explicar? Perquè com treballa exactament un escloper?
3: Pues mira, un escloper comença anant al bosc a tallar, a buscar un arbre. En aquest cas, aquí a la zona nostra, a la comarca, tenim el pi roig i ho fem amb pi roig. A la Cerdanya tenen pi negre i ho fan amb pi negre. Hi ha diverses fustes, però aquí fem servir el pi roig. Anem a buscar un tronc que sigui verd, que faci uns 35 centímetres de llarg, i després amb la destral d'escalabornar, el anem escalabornant, que vol dir donar-li forma, amb això el anem preformant, i després amb les gúbies i les culleres i la rasa el anem buidant de dintre fins que hi puguem posar el peu a dintre.
1: Has dit escalabornar, no?
3: Sí, escalabornar.
1: Un verb més bonic.
2: Escolta, Josep, per nosaltres veure un esclop és molt fàcil, no? Perquè al final el veiem acabat, és una peça de fusta en forma de sabata, no? Ens has explicat que vas al bosc a buscar la fusta, però clar, com saps quina fusta et servirà i quina no?
3: Bueno, diguéssim, jo agafo la fusta de pi perquè és una fusta tova, lleugera i flexible i impermeable. En canvi, si agafés una fusta d'un tronc o una alzina, doncs em seria massa difícil de treballar. I per això busquem una fusta tova. I sempre treballem amb la fusta verda, acabada de tallar, perquè les nostres eines estan esmolades per treballar amb fusta verda. Amb fusta seca no ho podria fer jo.
1: I sempre pi roig, has dit?
3: Sí, bueno, aquí a la comarca sí. Per exemple, a la Cerdanya tenen pi negre, i ho fan amb pi negre, i cap a puestos de Torroella i això, que hi han rius, pues agafen arbres de ribera, el vern, el salva, hi ha diverses fustes. La gent agafava, feia quilòmetre zero dels arbres que hi havia, els que tenia, dels arbres que hi havia, els que eren més a la vora, seleccionava els que li anaven bé.
1: Clar, la gent de Ciutadans pensem que això d'anar a buscar la fusta és com anar al supermercat, i no, vull dir, tu vas, trobes, no? Has de treballar amb el que tens a la vora.
3: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, un pi que quasi nascut amb una obaga, així ens, cada any creix molt, molt ràpid, i així m'estuvio que hi hagi nusos, que són les branques, i per treballar més fàcil. Però no hi ha arbre que no tingui branques. Vull dir que si hi ha un nus, també me l'haig de menjar amb una
1: eina. I l'has de treballar, no?
3: Sí, sí.
1: Després entren en joc, ens deies, totes aquestes eines que tens al taller, destrals d'escalabornar, que m'ha encantat aquest terme,
3: sí, sí.
1: L'aixol,
3: sí.
1: Les tribus d'ala de mosca.
3: Una triba d'ala de mosca.
1: Triba d'ala de mosca.
3: Sí,
1: això què és?
3: Seria com una trevinella. Seria com allò que fem servir per treure el tap de les ampolles del vi, no? Que fa aquell vi sense fi.
1: Uh-huh.
3: I amb allò faig el forat. I quan tinc aquest forat fet amb la triba d'ala de mosca, hi poso una cullera. És una eina que té forma de cullera i amb això vaig traient la fusta. I després, quan he tret la fusta, agafo una rasa per acabar d'afinar el fondo. I després, per fer el pla de on reposa el peu, uh-huh, amb un bot avant ho fem pla. I després, amb el coltell, acabem de fer les formes rodones de fora.
1: Uh-huh. Digues, perdó.
3: No, dic, i amb això quasi bé el tindríem acabat.
1: Ja tindríem l'esclop acabat. Entenc que trobar totes aquestes eines, que són tan específiques per fer això, no ha de ser fàcil. Ara estem acostumats a trobar qualsevol cosa per internet, però jo aquest matí he fet l'exercici d'intentar posar a Google i demanar-li a Amazon un botavan, i només sí, m'oferia, atenció, un rom que es diu Botran, o unes sabates altes de la marca Vans. Tu d'on sí, les treus, les teves eines? D'Amazon està clar que no.
3: No, i per Amazon tampoc. diguéssim, alguna eina encara era a casa. Després sempre miro aquests mercats antics d'antiguitats, aviam si trobo alguna eina, que alguna he trobada però em costa molt. Però alguna eina, també en Jordi Coll em va deixar la mostra, i després jo, amb l'ajuda d'algun ferrer, jo que també vinc una mica del món dels ferros i dels cotxes, algunes eines m'ho he fabricat jo mateix. Per què no les trobo enlloc?
2: Clar, mira, Josep, jo sóc d'una generació que jo he crescut amb la immediatesa. Al meu voltant tot corre molt ràpid i tot és de seguida, però clar, tu tens un ofici que és tot el contrari, perquè al final tu no pots córrer. Clar, des que vas a buscar la fusta al bosc fins que tenim la peça feta, quant tarda fer-se un esclop?
3: Bueno, diguéssim, ja... Clar, et dediques un dia a anar a buscar el tronc, no? I no treballes amb l'esclop. Després, quan el tens a casa, el treballes... I després, amb un dia, fas un esclop. Però pensa que antigament, quan s'hi dedicaven, amb un dia en feien 4 o 5 parells. Parells, que són el doble. Uh-huh. Són 8 o 10 esclops. Però, esclar, ells treballaven de sol a sol i, esclar, ho tenien molt per mà,
1: Ja, eren gairebé de la generació de l'ona, per això anaven tan ràpid, no?
2: Exacte.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Josep, els esclops, ara ens ho explicaves, són unes sabates que a començament del segle XX doncs, utilitzaven molt pagesos i artesans, però ara tu, per qui els fas? Qui els fa anar encara, els esclops? Si és que queda algú.
3: Avui dia ja no hi ha ningú que els porti per caminar o per treballar, ja no existeix ningú. Però, per exemple, mira, ara m'han dit d'un esbart dansaire que fan un ball dels esclops, que els hi falten esclops. I aquesta gent, a vegades, sempre me n'encarreguen algun. Després, gent que fa representacions de fires, que representen l'ofici d'abans, doncs també van amb esclops i me'ls demanen. I molts per decorar, molts al final acaben penjats a la paret. Però sí que a vegades quedo sorprès jo de que dius, mira, n'he vengut un aquest mes. Vull dir que d'això.
2: I clar, Josep, què tenen els esclops que no tinguin unes sabates ara mateix com les que portes tu posades, o convencionals? Perquè de les primeres coses que se'm van passar pel cap quan vam com parlar per fer aquesta entrevista amb tu, a mi em dóna la sensació que els esclops no són gaire còmodes, perquè al final és fusta, no sé.
3: Sí, hem de pensar que no són còmodes com les sabates que portem ara. Però, esclar, això ens hem de remuntar molts anys enrere, no? Diguéssim, abans només hi havia sabates d'espart o cànem. I les sabates d'espart o cànem, amb l'aigua, es feien malbé de seguida. Després, qui portava esclops? Portava esclops tota la gent que treballava al grem de l'aigua. Per exemple, aquí a Vic hi havia moltes palleries, doncs tota aquesta gent portava esclops. Els pescadors a dintre del vaixell també anaven amb esclops. I quan plantaven arròs a dintre els aiguamolls, també anaven amb esclops. No perquè no es mullessin els peus, perquè estaven a dintre l'aigua, però sí perquè no trepitgessin amb el peu nu sobre terra. I això va durar fins al 1949. Que el 1949 varen sortir les primeres botes d'aigua de la marca Pirelli. I entre el 49 i el 51, l'ofici va desaparèixer. Però fins aquell temps, la gent, com que no hi havia les botes d'aigua, no tenia altra cosa que per posar-se els peus. I després, com que es portaven tot el dia, ja anaven en bicicleta, pujaven a les escales i devien tenir els peus amb unes durícies que ara no tenim. Ja.
1: Hem començat aquesta connexió parlant d'esclops holandesos, que segurament són els que el gran públic doncs, té més presents, no sé massa per què. Però això per algú que en fa aquí, en una terra on també n'hi havia, on també són tradició, on també encara en fas, no fa una mica de ràbia?
3: Sí, mira, jo a vegades estic allà a la fira i tinc uns esclops posats a sobre la taula i la gent diu, mira, esclops com els holandesos. I jo els dic, no, dic, aquests són catalans. Dic, perquè tants esclops s'han portat aquí a Catalunya com a Holanda. El que passa que quan van sortir les botes d'aigua, les catiusques, la gent va deixar d'anar amb esclops i portar botes d'aigua, no? Catiusques. I després això va desaparèixer. En canvi, a Holanda varen dir, ja que això ens ha protegit molt temps de l'humitat dels peus i ha donat feina a molta gent, no deixem que això es perdi. Uh-huh. I varen ajudar una regió que feia esclops. En canvi, aquí a Catalunya ens varen fer el pantà de sau.
2: I Josep, moltes de les persones que potser ens estan escoltant, el dia que tu no puguis fer més esclops, el dia que diguis ja no puc fer més esclops, hi haurà relleu? Podrem continuar gaudint d'aquests esclops, o què passarà? Quin és el futur d'aquest ofici escloper?
3: Bueno, això no es pot dir mai. Vull dir, el que sí que està clar una cosa, que fent esclops no ens hi guanyarem pas la vida, ni jo ni ningú. Després ha de ser que una persona, que no saps qui pot ser, que digui, ostres, jo m'hi vull dedicar i jo, si puc, ho ajudaré. Però que sàpiga que amb això no farà calaix. Això es fa per patrimoni, no? Perquè no es perdi. Vull dir que no es pot dir mai això, però sí que costa una mica, no? A més, jo, per exemple, les meves eines tallen molt, i jo, si algú vol que hi ensenyi, n'hi ensenyaré. Però vull dir que hem de posar unes condicions molt clares que no ens fem mal, perquè ens podem fer mal i que no ens porti problemes a ningú.
1: Això mai. No. Escolta'm, doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia, a veure si aconseguim trobar algú arreu de Catalunya que vulgui aprendre a fer esclops i seguir conservant aquest ofici tan bonic que ens vincula en el nostre passat i que és necessari que no oblidem.
3: Sí. Aviam.
1: Doncs vinga, queda dit. La teva oferta, escolta'm, ha quedat aquí clara al Rambla 54. Ho ha sentit tothom.
3: Molt bé, molt bé.
1: Josep, moltíssimes gràcies de tot cor per aquest temps que ens has dedicat, per l'amor a un ofici que, com dèiem, no ha de desaparèixer i que avui hem pogut conèixer de primeríssima mà. Ha estat un luxe.
3: A més, avui que plou, els esclops...
1: Exacte, els esclops van perfecte.
3: Vull dir que ha sortit tot rodó, això.
1: Doncs una abraçada molt forta i a veure si tornem a parlar aviat amb tu i amb l'Ona també. Gràcies, Ona.
2: Fins la pròxima, Ana.
3: Va, gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu, bona tarda.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
6: Ríndete, putita!
5: No!
6: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson y Anne Hathaway protagonizan Verity, la sombra de un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
9: ¡Pudres en el infierno, Digger!
10: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
12: Vamos a salvar el mundo.
2: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retret del president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
15: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. por España que convoque cuanto antes.
14: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
10: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
14: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Pony Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel sindicat d'inquilines i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils i imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
3: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
2: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
4: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
2: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Camp Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes. Jordi Fortià.
3: Els sindicats amenacen amb una vaga general mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama de nou eleccions anticipades i Pedro Sánchez avisa els populars, a Junts i a Vox, que la història els jutjarà abans dels que es pensen.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Por mí, que convoque cuando quiera.
5: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: S'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat.
3: Es demana evitar desplaçaments fins al vespre. Des de l'inici de l'episodi, a l'Ebre s'han superat de llarg els 200 litres per metre quadrat. Hi ha hagut evacuacions i els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones. Núria Parlon demana extremar la precaució.
6: Molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
2: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
3: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions. Albert Ferrer és el responsable de treball de l'UGT.
7: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
2: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
3: La gran cita bienal se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça a Tarragona. Segons Carles Cortés, el presentador de les retransmissions castelleres a la xarxa, aquesta és la millor temporada de la història dels castells.
8: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet està disputant partit d'Eurolliga a la pista del Besiktas.
9: Segon duel de la setmana a Europa pels d'Alexander Sekulic, que volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai guanyant el Besiktas turc. Al minut 2 del primer quart, el resultat és de 3-2 pel Besiktas.
10: Notícies en xarxa. Edició vespre. We'll be right back.

0: Obrim plana de serveis un dia més, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs encara hem de recordar que hi ha un parell de dies afectades de caràcter local a Montsià per les inundacions i la C12 en dos trams. Per tant, si us heu de desplaçar cap al Baix Ebre i al Montsià, mantingueu-vos informats. Pel que fa a l'àrea metropolitana, ha millorat molt la situació viària, però és cert que aquest migdia la situació era molt complicada. No hi ha, per exemple, retencions a la zona de la P7 i a l'accés sud-nord. Queden petites retencions a uns 3-4 quilòmetres, tant a la via dels Vallès, com la C33 com la C58. I també hi ha problemes a Barberà perquè hi ha un accident en sentit Sabadell. Pel que fa a àrees del Prepirineu, destaca les aturades que hi ha a Berga i a Cercs en sentit al túnel del Cadí. Són petites retencions, però ja anuncien les retencions de la tardor i molta mobilitat a rondes, com deia. Per tant, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Pedro Sánchez demana aquest cap de setmana per decidir si convoca o no eleccions anticipades, tot plegat després que el Congrés hagi tombat amb el vot de Junts els dos decrets d'habitatge i mentre al carrer es multipliquen de nou les protestes.
3: Així ho confirmen fonts de la Moncloa, que asseguren que el president obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Asseguren que el que ha passat a l'hemicicle és greu i que venen dies d'intentar entendre per què i analitzar quina és la millor manera de solucionar-ho. De fet, en les darreres hores, alguns dirigents del PSOE han demanat eleccions immediates. Qui ho ha tornat a fer, avui també, és el líder del Partit Popular, Alberto Feijo.
4: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: I tot plegat, com dèiem, després que Junts s'hagi sumat al bloc del no per tombar els dos decrets d'habitatges. Així ha anat la votació, Carina Viver.
5: De res ha servit que, per sorpresa, i minuts abans de la votació, el president Pedro Sánchez demanés a Junts i al PP que facilitessin, amb valentia, ha dit, l'aprovació dels decrets d'habitatge. Fins i tot el govern espanyol ha ofert als juntaires tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure-hi esmenes, un text que, segons la ministra d'Habitatge, ja inclou el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras ha demanat al govern espanyol la retirada del decret per negociar-ne una altra porta tancada i ha retret el PSOE haver cedit al xantatge, diu, de sumar.
6: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret d'antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
8: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
5: El primer decret, l'antidesnonaments, s'ha derogat per 172 vots a favor davant dels 178 vots en contra. El segon, per 166 a favor i 184 en contra. Una derrota que fa emergir amb força el debat sobre si tot plegat desembocarà en un avançament electoral tal com ha demanat el PP des de la seva bancada, on ha denunciat l'utilització política del desnonament de la Mari Carmen Abascal per part del govern espanyol.
0: Doncs la resposta al carrer no s'ha fet esperar. A aquesta hora hi ha previstos dos talls a la Meridiana i a la plaça Espanya per preparar la manifestació de dissabte. I mentrestant, l'acampada de plaça Catalunya continua. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
9: Bona tarda. Nosaltres hem baixat al carrer, a Plaça Catalunya, on des de dimarts s'ha instal·lat aquesta gran acampada i que no ha parat de créixer. De fet, des d'ahir a la nit ja sobrepassa les 200 tendes de campanya després de la cassolada d'ahir al vespre. Per conèixer les reaccions dels ciutadans davant d'aquest no a l'aprovació dels dos decrets al Congrés, hem parlat amb Chiara Monroy, portaveu dels convocants.
10: En un principio, las personas de base, las personas, la clase obrera, dijimos que queremos un único decreto. Esto ha pasado porque el gobierno tomó la decisión de dividir los dos decretos, una para mantener contenta la parte de la izquierda y otro para tener contenta la parte de la derecha. Totalmente, no sé qué ilógico lo que he realizado, porque de esta manera nos hemos quedado sin un avance, pero es que ya sabíamos, y él sabía, y era coherente, creo yo, que sabíamos que por parte del Junts y por parte de la derecha iba a votar que no a, a los otros decretos. Ahora, el presidente y el gobierno, los ministros, tienen que saber que es la clase obrera, ya no es ni Junts, ni Esquerra, ni PNV, ni H. Bildu, es la propia clase obrera que la hará mirar hacia la izquierda.
9: Doncs ja ho heu escoltat. Ara es plantejaran des de l'acampada si adherir-se a la vaga general per continuar pressionant el govern.
0: Doncs des del sindicat de llogateres, la seva portaveu a Madrid, Alicia del Río, ha fet una crida a la vaga general.
3: Ho ha dit després de constatar-se el no del Congrés als dos decrets.
11: Y que todo el malestar que no hace sino crecer con decisiones como la que hemos visto hoy en el Congreso debe ser canalizado para ser traducido en mejoras legislativas reales. Y la traducción para eso no es otro camino que una herramienta histórica de la clase trabajadora, la herramienta por la que todos y todas aquí tenemos jornadas laborales, que es la huelga. Caminamos a la huelga general.
0: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
3: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i ara no ho fan.
12: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
3: Ho ha dit des de Galícia, on ha participat en un fòrum de competitivitat i cohesió territorial.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada: s'amplia l'alerta de pluges torrencials i persistents a les Terres de l'Ebre fins al vespre, fins les 8, tot i que el confinament del Baix Ebre i del Montsià ja s'ha aixecat. Es demana evitar desplaçaments fins al vespre.
3: Els bombers han hagut d'evacuar una trentena de persones a Tortosa i rescatar una vintena de conductors atrapats per l'aigua a la zona d'Alcanar, que juntament amb Ulldecona són els municipis amb més afectacions. A l'Ametlla de Mar s'han superat els 273 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp.
0: I algunes carreteres continuen tallades. En el cas de Tortosa s'han hagut de desallotjar també una vintena de persones de dos habitatges. En qualsevol cas, anem en directe amb el nostre company de Ràdio Tortosa, David Benito. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix estan en aquesta roda de premsa aquí al centre de comandament avançat. Ha fet la primera intervenció Albert Castellet, que és el cap d'intervenció dels bombers, i estan ara a l'espera de respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació. El que sí que us podem explicar és que aquest episodi ha afectat a molts municipis de les Terres de l'Ebre amb afectacions de més de 200 litres per metre quadrat. De fet, els bombers han actuat en 302 avisos des d'ahir a la nit fins a les 6 de la tarda d'avui. Aquesta precipitació ara mateix ha anat baixant, però preocupa perquè s'està veient uns xàfecs al delta de l'Ebre. Ara sí que estem en condicions de poder escoltar Albert Castellet, cap d'intervenció dels bombers.
14: En habitatges o en vehicles, no hi ha hagut cap dany personal important, que recordi un parell d'hipotèrmies lleus, però poca cosa més. Per tant, en aquest sentit són bones notícies, tot i que afectacions materials sí que han hagut diverses. Comparat amb l'episodi de l'any passat, ha estat un episodi menor. Per exemple, a nivell d'afectacions estructurals, edificis moltes menys que l'any passat. Així i tot, doncs, encara falta feina d'escotament d'aigües, de treure aigua de garatges, de baixos, i de netejar carrers i carreteres, i això encara estarem una bona estona. Hem de vigilar que aquesta nit pot ser que passi un petit episodi de pluges, que en principi hauria de ser menor que aquesta nit passada. Tanmateix, hem d'estar atents, i per això deixem recursos aquesta nit aquí, per si va ser salgo, està a lloc ràpid.
13: Doncs escoltem ara el cap d'intervenció dels bombers, que deia que estan pendents del que puguem passar les pròximes hores. Tot i això, aquesta tarda els esforços s'han centrat en assegurar les infraestructures.
0: Moltíssimes gràcies, David. I encara a l'Ebre, a l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs que han quedat desbordats atrapant alguns vehicles.
3: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluja s'ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges i facilitar la feina dels serveis d'emergència.
0: La Plana Ràdio, Tere Giner.
15: Municipis com el Mas de Barberans han superat els 220 litres de pluja per metre quadrat, mentre que Santa Bàrbara s'han arribat a acumular 238 litres. A les cases d'Alcanar, el registre de 203. L'episodi ha mantingut també una incidència molt important sobre la mobilitat sobre les diverses carreteres del Baix Ebre i del Montsià que han quedat tallades o afectades. Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
16: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercer o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
15: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
17: Ja podem començar a sortir a treballar. Ara farà una primera observació de la brigada a Niamal. Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
15: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
18: Detectant molt bé aquestes urgències. Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
15: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Doncs efectivament, ho dèiem abans, l'alerta es manté. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies per les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar el litoral i el prelitoral català. Maite Polo.
19: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i també durant el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques del litoral i el prelitoral.
20: S'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores, superant molts municipis els 200 litres metre quadrat en 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
19: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar que el més adequat era no obrir les escoles, tant a les comarques del Montsià i la Ribera d'Ebre com al Baix Ebre i al Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de totes aquestes localitats.
20: I els alcaldes i les alcaldesses del territori, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
19: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres.
0: Gràcies, Maite. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i pel cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. De mica en mica, i per sort, s'han anat apaivagant les pluges torrencials de les Terres de l'Ebre i del sud de Tarragona. En general, recordem que hem fregat els 300 litres per metre quadrat en aquest episodi a l'Ametlla de Mar. També aquesta pluja que ha anat arribant fins a la Catalunya central, al Pirineu de Lleida, les comarques de Barcelona, també s'està retirant. Igualment, encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, es formarà algun xàfec intens una altra vegada a l'Ebre, sobretot al Delta. Per tant, ja no seran pluges tan extenses com les últimes gairebé 24 hores. Ara bé, compte perquè el dissabte una altra vegada tindrem una situació de tempestes fortes. Al matí serà difícil que les hi hagi. De fet, sí que despertarem amb molta boira interior. Serà demà al migdia i demà a la tarda quan nous ruixats apareixeran per la costa, sobretot la barcelonina i la tarragonina. I una altra vegada el diumenge una situació una mica complexa, sobretot a Barcelona i Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: El judici pel cas Roger Espanyol, l'únic per violència policial de l'1 d'octubre, finalment ha quedat vist per sentència.
3: Després de 5 sessions, aquest divendres al migdia, s'ha acabat l'únic judici a 4 policies nacionals per l'operatiu del referèndum i la violència policial que es van exercir. Les acusacions demanen fins a 13 anys de presó per als agents, mentre que la Fiscalia i les defenses en reclamen l'absolució. En l'informe final, la Fiscalia ha justificat l'ús de les bales de goma pel bloqueig i la tensió que diu va patir la policia a l'escola Ramon Llull.
0: I encara parlant de la justícia, alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El setembre ha tancat amb més ocupació, però també més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer fins a les 330.000 persones. David Navarro.
1: Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
4: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
1: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
22: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
1: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: En successos, dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
23: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha 3 detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
0: I detingut a Malgrat de Mar, un home acusat de temptativa d'homicidi amb arma blanca, una Malgrat.
24: Segons la policia, el detingut va entrar en un establiment del municipi i va apunyalar el propietari del local per l'esquena. Un cop estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Els testimonis van explicar a la policia que l'atac el van fer dos joves que posteriorment van fugir. L'arma utilitzada va ser un matxet. Durant la tarda, una patrulla de la policia local va aturar un vehicle on viatjaven 4 persones. Els agents van identificar un dels sospitosos dins d'aquest vehicle gràcies a la descripció facilitada pels testimonis de l'apunyalament. L'home va ser detingut acusat d'un presumpte delicte per temptativa d'homicidi dolós.
0: En cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
25: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
3: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveu que assisteixin de públic més de 11.000 persones i 400 periodistes.
0: I aquest cap de setmana arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
5: El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
6: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
5: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està disputant un nou partit de l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Al final del primer quart, el resultat és de 17-25 pel conjunt blaugrana. En futbol, diumenge el Barça femení rep el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer duel de la temporada entre els dos equips. El curs passat, les blaugranes van

0: Abans de la categoria, el Badalona Women i l'Espanyol juguen demà a les 12 del migdia. Les badalonines visiten el Sevilla, que té un punt menys que les catalanes, i per la seva banda, les blanquiblaves reben l'Alavés, una posició per sobre de les de Sara Monforte. Precisament, l'entrenadora Perica ha parlat abans d'aquest partit.
1: Pues és un equip molt madur, que no sembla, no?, un nou ascendit. Sí que és veritat que té les coses molt clares. Un equip que molt pràctic, joc directe en molts moments, transita molt ràpid, i és un equip que ens portarà molt al límit en aquest tipus de situacions. Tenim que tenir el partit molt controlat, perquè si no, doncs, bueno, si el porten ells al seu terreny, se'ns pot complicar. Tenim el partit molt controlat, vigilàncies molt controlades, saber molt bé quins són els pros, o sigui, les coses que van bé a l'Alavés, i després nosaltres intentar tindre la pilota i que ens transiten poc i estar molt en camp contrari.
0: En futbol sala, el CatCas Energia rep el Saragossa a 9:45 de la nit. Dylan Vargas és jugador del CatCas.
2: Que hay que empezar a sacar resultados. Esa es una realidad también. Y bueno, nada, este viernes es un buen momento para empezar a sumar de a tres en casa con nuestra gente. Estar al 100 con todas las alarmas encendidas y tratar de jugar los 40 minutos de la misma manera. No vale estar desconectado ni un minuto, así que intentaremos en principal competir hasta el final.
0: I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito es perdran l'europeu de carretera que s'està disputant a Eslovènia. Blasi s'ha vist obligada a renunciar per una caiguda, mentre que Benito no participarà per un virus.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
7: Hola, hola. Aquest mes està carregat de novetats. Així que jo avui us emporto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un platant telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un platant telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la Nettle, a canvi, haurà de complir tres tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
6: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu.

0: Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, divendres 2 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Bigues i Riells del Fai alerta d'una estafa de falsos gestors bancaris a domicili. El Consell Comarcal del Moianès obrirà una nova oficina a Santa Maria d'Oló. Caldes de Montbui sumarà 120 places d'aparcament gratuït al Passeig del Remei.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui divendres 2 d'octubre explicant-vos que l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai alerta d'un cas d'estafa amb falsos gestors bancaris al municipi. Segons ha informat el consistori, dues persones es van presentar al domicili d'un veí fent-se passar per treballadors d'una entitat bancària. L'alcalde Joan Galiano explica que el cas es va conèixer arran de la denúncia que va presentar la víctima.
2: Tot això ve arran d'una denúncia que ens comunica la policia, que ha interposat un veí perquè li han fet, han practicat aquesta estafa en el seu cas, fent servir les seves dades bancàries.
0: A partir d'aquí, segons explica Galiano, la víctima hauria facilitat dades als estafadors i aquests haurien fet moviments d'una quantitat important de diners. Ara per ara, l'Ajuntament assegura que només té constància d'aquest cas al municipi. Tot i això, ha decidit fer arribar l'avís a la ciutadania, especialment a les persones més grans i vulnerables, a través de serveis com l'Agència Cívica, l'assistència a domicili o el casal d'avis. I és que, segons l'alcalde, aquest tipus d'estafes afecten especialment a col·lectius més vulnerables i, en alguns casos, les víctimes poden arribar a no explicar què els ha passat.
2: És un sector de la població molt sensible a poder ser objecte d'aquest tipus d'estafes i moltes vegades, fins i tot estar per vergonya de com reaccionarien els seus propis parents, moltes vegades acostumen a estar no informar. O sigui, això ens hem trobat alguna vegada, en algun cas, d'estafes més petites, en mercats, en pàrquings i en grans superfícies, sobretot. I la veritat és que això també, aquesta notícia, el que ens ha servit és per empoderar-los a dir, escolta'm, però això s'ha de denunciar, s'ha de dir, i perquè no passi més i perquè tots agafen consciència, no?
0: El cas ja s'ha denunciat i els cossos policials estan fent les investigacions corresponents per intentar identificar les persones implicades. El consistori, per la seva banda, demana que davant d'una visita d'aquest tipus no es faciliti cap dada personal o bancària, ni contrasenyes o codis de verificació i que tampoc es facin operacions amb el mòbil seguint les indicacions d'una persona desconeguda. I és que en cas de dubte la recomanació és contactar directament amb l'entitat bancària pels canals oficials i comprovar si realment hi ha alguna gestió pendent. Al municipi, a més, es fan xerrades de prevenció amb els Mossos d'Esquadra periòdicament al casal d'avis i altres espais. Galiano explica que serveixen per donar a conèixer diferents modalitats d'estafa i robatori.
2: Normalment ja fem aquest tipus de xerrades en l'àmbit que creiem que són més susceptibles i les fem a través del casal d'avis, on venen els Mossos i ens expliquen les diferents tipologies de robatori que ens anem trobant, ja sigui en un caixer, ja sigui a l'hora d'anar a la compra, en el mercat, o fins i tot anar passejant pel carrer. Ens expliquen totes les tipologies. Això ja ho fem periòdicament als ajuntaments i ara el que fem és que, sobretot posant coneixement de la ciutadania que ha passat aquest fet, amb una alerta que ha arribat a tothom i que a partir d'aquí és la feina que continuem fent.
0: L'Ajuntament demana que l'avís es comparteixi, especialment amb aquelles persones grans o que puguin ser més vulnerables, amb l'objectiu d'evitar que es produeixin nous casos al municipi. I anem cap a Caldes de Montbui perquè l'Ajuntament està enllestint les obres d'ampliació de l'aparcament provisional ubicat a la Sandvic. La intervenció permutarà terrenys privats pendents de desenvolupament per habilitar 120 noves places gratuïtes de pàrquing al Passeig del Remei. Una actuació que ha tingut un cost de 20.000 euros i que assumeix quasi íntegrament la brigada municipal. Els treballs encara en la recta final amb la voluntat de tenir el recinte a punt de cara a la festa major de la setmana vinent, tal com detalla Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal.
3: Estem treballant en un nou aparcament, un aparcament lliure, al centre del municipi, a prop del centre històric, en el qual, doncs, en les properes setmanes, intentarem que sigui abans de Festa Major, però si no, al voltant de Festa Major, ja estarà obert als calderins i les calderines per fomentar la mobilitat i també l'aparcament del nostre poble.
0: Aquest nou espai s'assumarà a les places ja existents al carrer Vigues i a l'Escorxador per absorbir l'increment de visitants i veïns que generaran els nous serveis de la zona. D'una banda, l'edifici del Carme i de l'altra, el projecte de Can Rius, previst pel 2027, que acollirà l'escola de música o el taller d'art. Pineda remarca que l'aparcament resol una demanda dels mateixos usuaris i ajudarà a dinamitzar el comerç del centre.
3: Crec que aquest aparcament, just diguem-ne, a l'inici del Passeig del Remei, doncs és molt interessant o molt important per donar resposta a totes les persones que vinguin, siguin usuàries d'aquests espais municipals, i per tant donar una coherència que, evidentment, doncs, molta gent també ens havia preguntat, no? Si anem al Carme, on aparquem? A dia d'avui ja tindríem l'escorxador, però també tindríem aquest espai. I, a més, també esperem que ajudi a dinamitzar el comerç del centre històric i del nostre municipi.
0: Aquestes 120 places es mantindran de forma provisional fins que s'executi la urbanització definitiva d'aquesta illa de terrenys. A més de la Festa Major, el consistori preveu que la nova infraestructura sigui clau per a la mobilitat de la campanya del Mercat de Nadal, programat del 5 al 8 de desembre d'aquest any. Una informació de servei és que les obres de sanejament que afecten l'accés al racó del Bosc per la carretera BP-1432 s'allargaran fins a finals d'octubre. Segons ha informat el Consorci Besòs Tordera, durant els treballs s'ha trobat una quantitat de roca superior a la prevista, fet que fa que els treballs s'hagin alentit considerablement. La previsió actual és que el pas directe del racó del Bosc cap a Vigues i Riells continuï tallat, mentre que l'accés a Sant Feliu es manté pel camí de Lloberes.

0: I el Consell Comarcal del Moianès obrirà una nova oficina a Santa Maria d'Oló. L'objectiu és tenir un espai pels tècnics del Consell Comarcal quan treballen al poble i millorar així l'atenció ciutadana. En Jordi Givert ha mantingut una conversa amb l'alcalde d'Oló per conèixer els detalls.
1: Aquesta setmana hem vist que l'antic CUC, la llar d'infants, està començant a ocupar altres activitats i per això tenim el Xavi Baraut, alcalde d'Oló, per parlar-ne una mica del futur d'aquest espai del poble. Hola, Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Xavi, primer de tot, què es farà ara de moment en el que era l'antic CUC, diguem-ne?
2: Bueno, ara de moment hi tindrem el gestor ambiental per tal de poder, bueno, amb problemes que puguin sortir amb el tema de la recollida porta a porta i o punts de la deixalleria, doncs poder solucionar els dubtes que puguin sortir.
1: I a partir d'aquí ens ha sortit la pregunta de quina és la intenció que teniu amb aquest espai de cara a un futur més proper, diguéssim, mitjà termini. Quina idea teniu de fer-hi en el que era l'antiga llar d'infants?
2: Bé, aquí això ho he treballat des del principi que es va decidir fer la nova llar d'infants. Ara, un cop construïda i un cop traslladada ja al nou espai, doncs vam estar parlant de diferents opcions. Bueno, van sortir diferents opcions de veure què fer-ne i a l'Ajuntament ens trobem que quan venen tots els tècnics de Consell Comarcal, serveis socials, arquitectes, enginyers, ens trobem que molts dies coincideixen sempre amb dijous i l'Ajuntament està una mica saturat per falta d'espais. Es va parlar amb el Consell Comarcal de veure si hi havia la possibilitat de crear com una oficina per a aquests tècnics externa a l'Ajuntament, tot i que quasi bé estarà enganxada. En aquells moments doncs, sortia tot el tema del POSC, de les ajudes de Generalitat. Es va fer una petita memòria i es va entrar per demanar aquesta subvenció, es va poder aconseguir. I, en principi, doncs, anirà cap aquí, fer una oficina per als tècnics municipals.
1: Clar, entenc que teniu aquests diners. A tema calendari de quan això començaria a fer-se les obres, ho teniu clar, diguéssim?
2: Bé, bueno, els diners són del Consell Comarcal. Nosaltres només en sortirem beneficiats. Nosaltres, fins que no s'ha traslladat la llar d'infants, no hem pogut fer res. Ara el proper pas és fer un conveni de cessió, és a dir, nosaltres els hem de cedir l'espai al Consell Comarcal perquè ells puguin fer les obres, puguin licitar i puguin començar amb les obres. Quan? Bueno, això costa molt de dir. Jo conto que aquest any es podrà firmar el conveni i es podrà començar, perquè crec que el POSC és 2027, per tant...
1: O sigui, s'ha de fer l'any que ve.
2: Jo crec que contem que s'ha de fer l'any que ve, 27-28.
1: Molt bé, doncs, Xavi, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: L'agenda.
1: I com cada divendres toca fer un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines i parlant concretament de la 8a edició de la Birrada Artesanal Codinenca, que havia de ser aquest dissabte, i per ara queda ajornada per la previsió de pluja a l'espera de poder-la fer en una nova data. Això sí, si teniu ganes de visitar el Museu de Can Xifreda, el Campanar de l'Església o el Museu del Rellotge, com cada primer diumenge de mes, aquests espais obren les portes per poder-los visitar. I ara anem direcció Caldes de Montbui, perquè dissabte a l'IRTA Torre Marí on se celebra la Nit Europea de la Recerca i per aquesta ocasió han organitzat una jornada de portes obertes per descobrir i conèixer el centre i la recerca agroalimentària amb tallers per tota la família. Serà, això sí, a partir de les 10 del matí. I diumenge teniu teatre al Centre Ateneu Democràtic a 6:45 de la tarda amb l'obra Corredosos de Baix, de la Cia La Bretxa, una comèdia esbojarrada plena d'històries sorprenents. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte comença un cicle de 7 sessions de taller de cinema, una activitat que es realitzarà els matins dels dissabtes d'octubre a novembre i que comença, com hem dit, el dissabte 3 i acaba el dissabte 21 de novembre. Es tracta d'una activitat que s'emmarca dins el programa d'actes del 25 de novembre i el taller convida a descobrir què vol dir fer cinema a través de les experiències pròpies. I diumenge teniu dues propostes d'activitats. La primera és un taller infantil anomenada El Bosc dels Bolets. Es tracta d'una activitat on cada infant crearà la seva pròpia titella en forma de bolet amb materials reciclats. I on es farà? Doncs a la plaça de Via Plana de Riells del Fai, d'11 a 2 del migdia. I la segona activitat de diumenge és la clausura de l'11è Festival de Jazz de Bigues i Riells del Fai, amb l'actuació d'Ivo Oller Swing Quartet, una actuació que s'emmarca dins el 36è Festival de l'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu i que podreu gaudir a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent. I acabem aquesta agenda d'activitats al Moianès. Comencem per Castellterçol, perquè avui divendres té lloc la xerrada Catalunya a debat, el cost de ser espanyols, els costos econòmics i socials de romandre a Espanya, a càrrec de l'economista David Ros. I ja marxem directament a diumenge, perquè al Centre Espai Escènic teniu teatre familiar a les 12 del migdia amb l'obra Papirus, on es parla d'amistat, de la guerra, dels temors que ens fan fer més petits, i és un espectacle dedicat a aquells qui encara somien. I també diumenge, però a les 6 de la tarda, també al Centre Espai Escènic, podreu gaudir del film Balandrau. I acabem aquesta agenda a Mollà, perquè avui divendres es presenta el llibre En el armario solo ropa de Carlos David Moreno Aguilar, acompanyat de Laura Huete, un llibre que parla sobre acceptació, migració i llibertat.

0: Els esports.
1: I un cop fet el repàs cultural, anem a veure què ens depara el cap de setmana esportiu dels nostres equips. Comencem, com sempre, amb l'hoquei, i ho fem amb els equips codinencs. Les noies de Sant Feliu de Segona Catalana visiten la pista del Figueres diumenge 4 a 3 quarts de 5. I pel que fa al masculí, que juga a Tercera Catalana, visita el camp del Farners diumenge 4 a 2 quarts de 6 de la tarda. El rec amb les Arcaldes rep la visita del Calafell a 2:15 del vespre demà dissabte 3 d'octubre, i pel que fa al femení, després del bon inici de Lliga de les Calderines a la Nacional Catalana, el rec amb les Arcaldes femení s'enfronta a casa al Pati Vilassana dissabte a les 4 de la tarda, en el que serà el primer partit després de la victòria a domicili per 2-3 davant del Pati Voltregà. Canviem d'esport i anem ara a parlar de futbol, i és que el Caldes de Primera Catalana es veurà les cares amb el Juventus Lloret, un equip que ha fet els mateixos punts i que amb aquest encreuament tots dos buscaran superar-se a la classificació. El partit es disputarà al Camp dels Calderins el diumenge a les 12 del migdia. El Sant Feliu de Tercera Catalana rep la visita del Santa Eugènia el dissabte a les 6 de la tarda, un Sant Feliu que ara mateix es troba en segona posició amb 6 punts i que ha guanyat els partits de les dues primeres jornades. I acabem aquesta agenda esportiva amb el Mollà de Tercera Catalana, que rep la visita d'Altona dissabte a 4:15. El Mollà, que va desè en aquesta tercera jornada de la Lliga, s'enfronta a Altona, que va 14è.
0: El temps.
1: I per acabar el programa d'avui, com cada divendres, anem a saber quin temps ens depara aquest primer cap de setmana d'octubre. Com sempre, saludem el nostre home del temps. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, una salutació a tota la gent que ens escolta. Esteu a punt de començar el cap de setmana, a les portes del primer cap de setmana d'aquest octubre de l'any 2026. I començarem el cap de setmana amb un temps plenament de tardor, molta humitat durant tot el cap de setmana, ambient força carregat i precipitacions. Unes precipitacions que es poden produir en els següents moments del dia. Anem a concretar. Aquesta nit no, aquesta nit serà fresca, les temperatures baixaran una mica, no farà fred, però sí una mica de fresca. Demà al matí, molts núvols, poques pluges, i serà demà migdia tarda quan es començarà a animar. Hi pot haver algunes petites tempestes, fins i tot. Jo crec que demà plourà més que avui, però plourà entre 15 i 20 litres. Setmana molt beneficiosa, pel que fa a la pluja. Setmana molt, molt bona pel que fa a la pluja, de moment, el que estem tenint. És una pluja maca, el que està caient, no està fent mal a casa nostra. Avui sí que ha fet mal cap al sud de Catalunya. Precaució, s'ha d'anar cap allà, perquè aquesta nit s'esperen també pluges importants. I la situació està complicada en aquella zona, per tant, precaució si heu d'anar en aquella zona. Demà a tarda és quan pot ploure més, he dit, demà dissabte a tarda, he dit abans, uns 15-20 litres poden caure, i les temperatures demà igual que les d'avui. I diumenge serà un dia molt setmana de dissabte. Al matí, molts núvols, poca pluja, i a partir del migdia tarda es pot començar a animar una altra vegada. Però jo crec que no plourà tant com dissabte. També val a dir una cosa. Aquesta previsió meteorològica és molt complicada aquests dies, depenent de la zona, de molts pocs quilòmetres de la mateixa zona, pot ploure molt o poc. És difícil de predir, molt difícil de predir aquests dies, i per tant s'ha d'agafar una mica amb pinces aquesta predicció meteorològica d'aquest cap de setmana. El que està clar és que serà un ambient humit, una setmana inestable, i un cap de setmana, inestable, i un cap de setmana on es poden produir precipitacions, amb unes temperatures bastant normals per l'època de l'any. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu!
1: I fins aquí l'Eix 59 d'avui divendres 2 d'octubre. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem dilluns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio.
1: Aquí a l'estudi som una bona colla de narradors disposats a fer-vos passar una bona estona amb l'art més antic de la humanitat, la narració oral.
2: Som la Teresa Rufat, l'Antonio Bermejo, la Maite Montpar, la Teresa Ribas...
3: Hola,
0: hola, hola a tots, hola,
1: bona tarda.
0: Hola.
1: I la nostra convidada d'avui, Laura López, una persona intel·ligent, sociable, amb actitud de servei, familiar, responsable, amable, bona amiga. Hola, Laura.
4: Hola a tots.
5: Hola.
4: Hola. Molt de gust d'estar en aquest programa i al poble de Castellterçol.
0: molt bé, perfecte. Molt bé. Bueno, farem un conte especial per tu, a mida, Te'l farà la Maite Montpar, que és la nostra especialista. Molt bé, vinga.

0: Hola, bona tarda. Bona tarda, Laura, què tal?
1: Molt bé, gràcies.
0: No t'he deixat gaire temps de que rumiessin les tres paraules, perquè li hem dit aquí l'entrada de la ràdio, la prova.
2: L'hem escoltada.
0: Normalment truquem a dia abans i li diem que s'ho rumien, però jo crec que per tu no és cap problema. Eh? Si em dius les tres paraules, a mi m'ajuda a construir una miqueta el conte.
1: Bueno, doncs jo et diré el color blau.
0: Color blau.
1: La pluja.
0: Pluja.
1: I la lluna.
0: Molt bé. Doncs ja està. A partir d'aquí a veure què surt. Molt bé. Thank you.

0: Bé, la Maite es concentra i nosaltres anem a la nostra, a narrar històries.
1: Que jo, sincerament, no entenc com no la desconcentrem.
0: Això és veritat, és increïble. Sí, s'aïlla d'una manera...
2: Bé, també.
0: Vale, doncs vinga, va, comencem amb un conte teu, Teresa Rufat. Quin serà?
3: Avui, la distància de la lluna. Després us diré l'autor.

Fa molts i molts anys, la lluna la teníem sempre molt a prop nostra i la vèiem enorme i grandiosa. Quan era plena, les nits eren clares com el dia i la lluna baixava tan a prop que quasi bé tocava el mar. Quan era nova, la lluna rodava pel cel com un gran paraigües negre. I en aquell temps, la lluna estava coberta d'escates punxegudes. I sempre hi havia un núvol de cosetes menudes, animalets, cosetes, crancs, peixets, calamarsons, que es desenganxaven del mar per la gravetat de la lluna que les atreia i acabaven enganxats a la lluna. O bé, a vegades es quedaven flotant a mig aire entre les dues gravetats. A la lluna s'hi anava a treballar. La lluna tenia els seus treballadors. Se'ls deia arreplegadors. Els arreplegadors anaven en barca fins al punt més baix de la lluna. Portaven una escala molt llarga. Un la sostenia i un altre remava fins que l'escala tocava la lluna. Llavors l'arreplegador pujava corrents per l'escala i un cop a la lluna s'agafava fort a una escata. Llavors ja hi era. Ara la gravetat de la lluna el tenia. Llavors es giraven i quedaven drets en el sol lunar. Quan el veies des de la Terra, l'arreplegador semblava penjat cap per avall. Però quan mirava ell, veia el mar lluent per sobre del seu cap, pel damunt, amb la barca i els amics penjant cap per avall com un raïm. La tornada a la Terra era més difícil perquè de la lluna a la Terra no hi havia escala. I l'arreplegador havia de fer un salt molt alt, vèncer la gravetat lunar, entrar a la gravetat de la Terra i caure a l'aigua de la Terra. Llavors el barca el recollia. A la lluna els arreplegadors hi anaven a recollir llet lunar. La llet lunar era com un mató. Es formava les escletxes entre les escates per la fermentació d'aquells cossos menuts que s'havien desenganxat de la Terra i que acabaven enganxats a la lluna, mentre el satèl·lit seguia la seva ruta sobrevolant mars i prats i muntanyes. Podia haver-hi també capgrossos, abelles, ous d'esturió, cucs, fins i tot pollets. Quan l'arreplegador feia la feina, ficava una gran cullera pala per dintre de les escates i per sota i la retirava plena d'aquell preciós fang blanc. Cada cullerada es disparava cap amunt amb força, com una catapulta, empunyant la cullera, i el mató sortia disparat cap amunt. Vencia la gravetat lunar, quedava tret per la Terra i queia al mar. Un cop allà es pescava, des de la barca. El mató després calia passar-lo per un colador, perquè allà s'hi podia trobar de tot. Ungles, claus, closques de cargols, hams de pescar. Una vegada van trobar-hi una pinta. En la història que ens ocupa avui, a la barca eren Schiff, el capità, Bellia, la seva dona, Jekyll i la petita Shilty, que tenia 8 anys. Era un grup alegre. Aquells dies se sentien una mica estranys, però potser perquè, sense voler, sense saber-ho, intuïen que la lluna ja s'estava allunyant. La dona del capità tocava l'arpa. Tenia uns braços llarguíssims, platejats com anguiles, i les aixelles fosques i misterioses com eriçons de mar. I el so de l'arpa era tan dolç i agut que gairebé no es podia suportar. I els mariners havien de cantar a crits per protegir-se l'oïda. La petita Shilty es divertia atrapant microanimalets que flotaven a l'aire. Ella feia saltirons, però una vegada la nena va estirar els bracets tan amunt per agafar un calamarsó, va fer un saltet i es va trobar suspesa ella mateixa entre les dues gravetats, dintre del núvol. Com que era menuda, li faltava pes perquè la gravetat de la Terra vencés l'atracció de la lluna i la nena era allà, flotant, entremig d'aquell núvol de tota aquella fauna marina, amb les dues trenes primes que semblaven volar cap a la lluna. Els de la barca remaven desesperats per atrapar-la. I ella reia. I es va posar a jugar, atrapant crustacis i peixets, i se'ls menjava.
I això era bo, perquè com més pes tenia el seu cos, més baixava cap a la terra. I a més van començar a enganxar-se-li algues, mol·luscs, plàncton, i de seguida la nena va quedar coberta de closques minúscules, i com més coses se li enganxaven, més pesava, i més s'anava alliberant de l'influx lunar, fins que al final la nena va caure a l'aigua. Després va costar a Déu i ajuda a arrencar-li el que se li havia incrustat. Del cabell plovien anxoves i gambetes. Els ulls estaven tapats per conquilles. I ella mateixa, durant setmanes, va seguir desincrustant-se coses. I a la pell li va quedar marcada per sempre per menudíssimes diatomees, com si fossin pigues. Així de disputat era l'entremig dels influxos entre terra i lluna. I diré més, un cos que baixava a terra des del satèl·lit seguia per algun temps imantat per la força lunar. Això li passava sobretot a Schiff, que tot i ser un noi alt i gros, cada vegada que tornava de la lluna els companys havien d'agafar-lo pels braços i retenir-lo a la força, mentre el Schiff seguia estirant les cames, li marxaven cap a la lluna. Agafa't! Li cridaven. I el Schiff, de vegades, agafant-se, acabava agafat a una teta de la senyora Jekyll, que les tenia rodones i massisses, i era un contacte bo i segur. Una nit de pleniluni, la senyora Jekyll va dir: «Avui jo també vull anar allà dalt». No havia passat mai que la dona del capità pugés a la lluna. I Schiff es va oferir per ajudar-la a pujar a l'escala. I l'anava empenyent i sostenint pel darrere, i sentia aquelles natxes rodones i suaus a les palmes de les mans. I per fer-ho millor, va acabar empenyent amb la cara. I quan Schiff va notar que ella marxava cap a l'esfera lunar, va comprendre de cop i volta que hauria volgut retenir-la. Havia pressentit ella que aquella nit tocava acomiadar-se de la lluna? Perquè aquella nit estava passant alguna cosa insòlita. La superfície del mar, tot i que estava tensa i arquejada cap al cel, com sempre que hi havia lluna plena, s'estava afluixant, com si l'imant lunar no exercís tota la seva força. Els companys de dalt devien adonar-se'n, ja que de sobte ens van mirar amb els ulls esverats, i en el mateix moment tots vam cridar: «S'allunya!» I van començar a saltar per tornar, però es van quedar gesticulant suspesos a mig del cel. «Ajunteu-vos!» cridava el capità. Els mariners van agrupar-se movent cossos i pes i peus per arribar a la zona d'atracció terrestre, fins que de sobte la pila de cossos junts va caure al mar. «Espereu, falta la senyora!» va cridar Schiff. La dona del capità també havia intentat el salt, però s'havia quedat suspesa a pocs metres de la lluna i movia suaument els llargs braços platejats a l'aire. Schiff es va enfilar a l'escala. «No hi arribo!» Li van oferir l'arpa per veure si la senyora del capità s'hi podia agafar. «No hi arribo! Cal anar a buscar-la!» I va llançar-se sobre ella amb l'arpa a la mà. Ella, en lloc d'agafar-se, anava girant sobre si mateixa, com si ballés. «Ajuntem-nos!» cridava Schiff. I va aconseguir arribar-hi, i l'aferrara per la cintura. «Abraceu-me! Caiguem junts!» deia. I Schiff concentrava les forces a agafar-se més fort a ella i a gaudir d'aquella abraçada. Tant gaudia Schiff que va trigar a adonar-se que sortien del seu estat de suspensió per caure a la lluna. Va cridar excitat: «Em quedaré amb tu!» La caiguda havia dissolt l'abraçada. Schiff va aixecar els ulls, segur de trobar el mar sobre seu, com sempre. I el va veure al mar, sí, però molt més alt. I que petites semblaven les barques, i que llunyanes les cares dels companys, i que febles els seus crits. La senyora Jekyll havia trobat la seva arpa i tocava un acord trist, com un plor. On Schiff, en aquell moment, va figurar-se un llarguíssim mes a la lluna, fins al proper pleniluni, menjant mató llunar a cada moment i veient desfilar paisatges mai vistos sobre o sota seu. I de sobte, on Schiff es va enyorar.
cap rodonesa de la senyora Jekyll ni cap música podrien omplir aquest buit. Es va sentir exiliat en 2 segons i va tremolar de por de no poder tornar. I just llavors, des de la barca, va començar a aixecar-se una llança molt llarga, feta de moltes canyes encaixades una en l'altra. La punta d'aquella llança va fregar la lluna i es va escapar. Després va tornar a colpejar en aquell punt i de nou es va allunyar. El xif va quedar la senyora Jekyll, però ella tocava l'arpa i es feia el sord. El noi va veure que ella no faria cas. Però ell, quan la llança es va tornar a acostar, s'hi va aferrar amb desesperació i pujava força de peus i genolls i mans i braços, ràpid com una serp, impulsat per una força de la natura que li manava a tornar a la terra. I per fi va arribar al punt en què ja no necessitava fer cap esforç, sinó només deixar-se lliscar cap avall, atret per la terra. I en Xif va caure, feliç, al mar. Va mirar de seguida cap a la lluna, buscant-la, i la va veure. Era allà mateix, recolzada, amb l'arpa al costat, i movia la mà amb arpegis lents i espaiats. La senyora Jekyll ja era del color de la lluna. I encara ara, que la lluna s'ha convertit en aquest petit cercle xato i llunyà, tots els xifs del món segueixen buscant-la amb la mirada, i com més creix la lluna, més s'imaginen que la veuen. A ella, a l'autèntica enamorada de la lluna, la que, quan és plena, fa udolar els gossos. I qui sap a quants més...

0: Laura, quin gust té que tenir la gel lunar? Quina imaginació, no? Quin gust tindrà la gel lunar?
1: Jo em pregunto pel gust del mató. Hi ha un conte per nens que diu quin gust té la lluna.
0: Quin gust té la lluna.
1: I tots els animals s'enfilen i llavors l'últim, que és, em sembla que és el ratolí, l'últim, o no sé quin és, agafa un trosset i llavors va donant un trosset a tots a mesura que baixa. I després se pregunten i quin gust tenia? I tots deien allò que li agradava. És a dir, que tots van trobar que la lluna tenia el seu gust preferit.
0: Molt bé. Veus? Jo pregunto una cosa i m'ha contat una altra conta. Això és una meravella. Sí, perfecte. A veure, Teresa, d'on has trobat aquest conte?
1: A veure, jo aquest conte l'he trobat en un llibre d'Italo Calvino que es diu Cosmicomicas, o Cosmicomicas, perquè no té accent, però com que és italià no ho sé.
2: Ciència-ficció històrica?
1: Estaria bé que fos així, que la Lluna hagués estat tan propera nostra que la podíem tocar, Hagués estat, sense que acabés de caure, que seria un desastre, clar, però és un conte. Però sí, estaria bé. I remenant, vaig trobar una petita pel·lículeta, molt curt, de 10 minuts, potser, o 15, com a molt, de Pixar. Que és aquest conte en dibuixos animats. Una meravella. És una meravella, aquell conte. I llavors, quan veus com se giren les persones i veuen la terra dalt i aquestes coses, vull dir, aquestes giragonses que fan, es veuen claríssimes, esclar, amb la imatge. Bueno.
3: Jo, si us puc interrompre...
0: I tant,
3: que sí, clar. El que us vull dir és que sí que estava més a prop la lluna. Fa molts i molts i molts anys estava més a prop. Però la lluna s'està escapant, s'està anant, i això fa que els dies de la Terra cada dia siguin més lents, i per tant aquests eclipsis que nosaltres ara hem vist fa poc, que la lluna era capaç de tapar el sol, d'aquí uns mil·lennis o uns centenars de mil·lennis ja no serà possible, i arribarà un moment en què la lluna marxarà. Molts de milions d'anys.
0: El que parlaven de que cada any feia un centímetre, dos centímetres, es separava, no?
3: Sí, exacte.
0: O sigui, això significa, per exemple, que l'espai de Gloria Maria s'està expandint o no?
3: Bueno, això és una teoria.
0: És una teoria, no?
3: És una teoria. El que passa és que jo, a mi, la cosmologia arriba un moment que em costa d'entendre.
0: A tots.
3: És difícil, I a mi m'admira les persones que tenen aquesta capacitat d'imaginar, que per mi és imaginar contes, imaginar mons, també, Que després ells tenen unes equacions xulíssimes, I que prediuen coses, i encara és més espectacular. Ells són capaços de saber quin gust té el mató de la lluna.
0: Però
1: dic, jo igual l'Italo Calvino sabia això que acabes de dir. Jo no ho sabia, la veritat, Vull dir, per mi és un conte total. Però sí que és maco pensar això. Sí que és maco. És a dir, que aquest autor ha sigut capaç de crear un conte preciós, pel meu gust, d'un fenomen que m'imagino que deu fer poc que se sap.
0: Aquest dels contes que fem durant molt de temps aquí a la ràdio, aquest és un conte. És un conte.
1: Conte de creació, però conte. Sí
0: que sí?
1: Sí.
0: Està molt bé, no?
1: I el llibre de Cosmicomicas està molt bé, vull dir, si el voleu llegir. Sempre hi ha un personatge narrador que representa que és tan vell com l'univers, vull dir que podia estar en aquests moments inicials, que ha conegut els dinosauris i sap els desastres que han passat i el Big Bang d'on anava, vull dir... És un llibre interessant i que dona molt de gust de llegir.
0: Molt bé, a veure, el temps corre a la ràdio una barbaritat i el tinc que preguntar aquí a la Teresa Ribas, què ens portes?
2: Un conte proper.
0: Molt bé.
2: Es diu El contaire i les aparicions.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-lo.
1: Endavant.
2: Hi havia un home que sempre que anava a la taverna contava unes històries molt fantàstiques, que sempre li passaven a ell. Cap al cap tard, quan es reunien tots amb la cervesa a la mà, li demanaven que els contés contes, les seves fantasies, per passar l'estona. Aquest matí passejava vora el mar i era ben cert que havia passejat. Tothom sabia que no feia altra cosa. Les ones han fet un remolí i del remolí n'ha sortit una noia preciosa que ha tret mig cos fora l'aigua i s'ha posat a pentinar amb una pinta de nacre. Quan ja ha estat ben pentinada, m'ha mirat, m'ha picat l'ullet i s'ha capbussat. En capbussar-se ha mostrat les escates i la cua de peix. Era una sirena, sí senyors! I li pagaven la pinta de cervesa per remullar la història. I un altre dia, a veure, què ens contes avui? Avui he passat pel turó. I què dieu que se m'ha aparegut? Doncs un preciós unicorn. Blanc, brillant, de la mida d'un poni, però molt més esvelt i preciós, amb una banya llarga i recargolada al bell mig del front i la crinera onejant. Quan m'ha vist, s'ha aturat i m'ha mirat amb uns ulls oberts i savis que em deien que hi ha moltes més coses al món que no sabem i que val la pena admirar i conservar. No sé quant temps ha durat aquella mirada i tot d'una s'ha girat i s'ha posat a galopar i ha desaparegut. Que n'era de vell i lluminós. Ja us dic jo que hi ha més coses de les que sembla en aquest món de Déu. I donava una altra glopada a la cervesa que ja li havien pagat. Encara un altre dia. I avui què t'ha passat? Avui he anat al bosc i quan m'hi he enganxat he començat a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança, que em trencava el cor i se m'enduia. I ha anat a parar la clariana del Gorg. Allà, 7 noies, nues, cantaven acompanyades d'una arpa al bell mig de l'aigua. Un raig de sol les il·luminava. M'he assegut com un babau fins que ha aparegut l'ombra i les dones d'aigua se'n fos. Aquesta visió, cap llengua és capaç de contar-la, ni cap ploma la pot descriure. Cau viure-la com jo l'he viscut. I va alçar la gerra de cervesa a què l'havien convidat per abaigar la seva emoció. Un matí, però, va anar a passejar per la platja i es va tirar sorprès en veure un remolí a les ones. I del remolí en sortí una noia preciosa que treia mig cos fora de l'aigua i es posà a pentinar-se amb una pinta de nacre. Quan va estar ben pentinada, el va mirar, li va picar l'ullet i es va capbussar. En capbussar-se, va mostrar les escates i la cua de peix. Era una sirena. Als seus peus,

on comença a sentir una música suau i melodiosa, plena d'enyorança que li trencava el cor. Va anar a parar a la clariana del Gorg, on 7 noies nues cantaven a l'aigua acompanyades d'una arpa. Un raig de sol les il·luminava. Allà es va seure com un babau, fins que el sol va marxar i les dones d'aigua i la seva música es van fondre. Aquesta visió, tampoc cap llengua era capaç de contar-la, ni cap ploma d'escriure-la. Calia viure-la com ell l'havia pogut viure. Quan aquell dia va arribar a la taverna, va seure silenciós. Avui què ens contaràs? Què has vist? Avui no he vist res. I va demanar una pinta de cervesa, la va pagar i va marxar deixant una mica de propina.

0: Teresa, i d'aquest conte saps l'origen?
1: Ui, és un veritable exemple de la narració oral, de la, de la invenció i de la creació de les, de la, de les històries.
0: Molt bé.
1: Perquè està tret a partir d'un esbós que havia fet la Marta Escudero, que és una rondallaire i estudiosa del tema, d'una versió oral de José Manuel de Prada, d'una probable anècdota d'Oscar Wilde.
2: S'arrossega aquí a la història.
0: Sí. Sembla un misteri policial.
2: Cada un posa una sirena de més, una cervesa de més. Un...
0: Sí, sí.
1: Clar.
2: Però és preciós això de que només pugui explicar quan s'ho inventa,
1: sí,
2: i que quan realment ho pot dir, perquè és la seva emoció, és el seu tot, és propi d'ell, ho ha viscut, és incapaç.
0: Laura, això passa, no? La imaginació, en principi, dona per dir molt, però la realitat a vegades te fa callar, no?
3: Bueno, jo penso que moltes vegades el camí que segueixes per buscar allò que cerques és més important que trobar el que cerques.
0: Que no trobar-lo, no?
3: Llavors, ell, quan ho troba, se li ha caigut el món. Ja no té esma ni d'explicar ni d'inventar-se una altra història.
0: Perquè...
3: No? Sí. I d'altra banda, també penso que és bonic pensar que no només el que veiem o el que experimentem és real, que hi ha coses que la ciència ara no explica. Igual que 500 anys hi havia coses que ara sabem i abans no se sabien. I, per tant, a mi aquesta part misteriosa de... Sí. He tingut aquesta experiència i no és explicable. Sí. Bueno, però a mi m'ha passat.
0: Exacte.
3: A mi això m'agrada.
0: Això és molt maco, sí, senyor.
2: Bueno, molt bé. Els contes tenen uns... No diria lliçons, però vull dir... uns aprenentatges, unes experiències de vida ficades allà dintre, que sembla que no, perquè sembla una tonteria de conte, i noi, per rumiar-s'ho. La riquesa dels contes. Aquest és popular. Més popular impossible, perquè a més tenim tota la cadena de la Marta Escudero, del José Manuel de la Prada, i a la millor, possiblement, d'una anècdota que devies explicar, qui sap on, l'Oscar Wilde.
1: I els que no posen.
2: Sí,
1: i els que no posen.
2: Vull dir, els contes sempre tenen aquesta cadena, sempre. I cada persona de la cadena ha posat el seu granet de sorra.
0: Sí, bueno, és l'oralitat que va passant de boca en boca. Està claríssim, de boca en boca i de boca a orella, O sigui, està claríssim, no? Està... Molt bé, doncs comencem amb el Contamida. Posarem música ara de Contamida,

0: A veure, Laura, les paraules eren blau, pluja i lluna.
1: Sí.
0: M'ha sortit un conte molt poètic, eh? Deu ser.
2: Molt bé, molt bé.
0: A veure, clar, tanta lluna i tanta pluja...
1: Que pensa que jo sóc nascuda de la tardor,
0: sí.
1: I per tant la meva infantesa

0: El meu aniversari a mi m'agrada molt celebrar-lo sempre, però clar, sempre és plujós. Ara amb el canvi climàtic ja no sé, però durant molts anys ha sigut plujós, es feia de dia, de nit aviat, feien el canvi d'hora, i llavors bueno, la pluja, la lluna, són coses familiars.
1: Sí. Bueno, a veure, eh? A veure què et sembla, eh? Però vull dir, poseu-vos la mentalitat poètica, eh? Avui la Laura ha vingut cap a Castelldefels i la pluja l'ha acompanyat tot el camí. Ella notava aquell aroma de la tardor que se li enganxa a la roba. Li encanta escoltar les gotes d'aigua. Sempre se les imagina de color blau. Però d'un color blau de molts colors blaus. Ella s'imagina que aquest blau va pintant el cel en diferents tonalitats.
2: No passa res.
1: Són les gotes d'aigua. Les gotes d'aigua es van fent cluc, cluc, cluc, cluc. I la Laura se les va imaginant. Resulta que aquestes gotes d'aigua, en totes aquestes tonalitats, avui la Laura estava tan contenta perquè arriba la tardor, perquè des de petita ella li encanta la tardor, i ha volgut que li mullés la cara, que li mullés la camisa. Perquè la Laura fa una cosa. Quan se t'enganxen les gotes d'aigua en les mànigues de la camisa, ella no se les treu, no s'escorre la camisa. Ella el que fa, les conserva i mira que aquelles gotes d'aigua que té la camisa enganxades, una amb una de color blau de diferents colors, les fa arribar fins a casa. I quan arriba a casa, aquelles petites gotes d'aigua, que són les gotes d'aigua d'una tarda de tardor a Castelldefels, els posa en un potet. Li posa en el potet l'etiqueta gotes d'aigua de tardor a Castelldefels, dia 29 de setembre de 2026. Penseu que aquest potet de vidre petitet, que el té petitet, el guarda en un armari. En aquell armari, ella hi té molts potets de vidre. A dintre hi té guardats el dia que va anar a Mataró i feia un sol meravellós. Es va posar allà al costat del mar i va guardar una miqueta de sal i llum del sol i el va posar dintre el potet de vidre. Un altre dia que feia tramuntana, que se'n va anar a llançar i feia la tramuntana, doncs també va apuntar. Dia 10 de setembre del 2025. Tramuntana suau a les 12 del migdia, i va posar en el potet. Tramuntana suau a llançar 20 de setembre del 2025. I se'ls posa en diferents potets. Però és que la Laura té aquella armariet allà que té els seus tresors guardats. Resulta que li agrada molt la música i es posa a posar música. I quan es posa a la música alguna tarda quan arriba, que ja es fa cap a nit i es fa cap al vespre, va, obre un d'aquells potets. Escolta, avui escoltaré òpera. Avui escoltaré Mozart, no, Antonio? El Mozart. Quina sí, podríem sí, escoltar? Sí, quina, sí. Quina lliga amb la tramuntana?
3: No sé, a veure, com es diu?
1: L'Aida, que fan ara, en què lligaria?
3: La flauta màgica, no?
1: La flauta màgica. Sí. Diu, posa la flauta màgica. A vegades escolta altres tipus de melodies. A vegades obre una miqueta, pues, té ganes de sentir-se escalfor per tot arreu i obre i posa una miqueta, obre el botet i posa una miqueta de sol. Perquè aquell dia l'ha tingut una mica així tristot i diu, saps què? Em vaig a posar una miqueta de ratxos de sol.
3: Quin armari, m'has bo.
1: És un armari fantàstic. I resulta que a les nits ella sempre obre les cortines i li entra la llum de la lluna. I la llum de la lluna, ai, veu aquells potets en aquell armariet. I la lluna, amb la seva llum, s'acosta als potets i aquella llum que es va envoltant tot aquell potet, que hi ha dintre unes gotetes d'aigua de color blau d'un dia que va trobar pues, en el port de Barcelona, i la llum se l'emporta. La Laura no li sap greu perquè li agrada molt la llum i li agrada molt la lluna, però és que un altre dia la lluna s'emporta la tramuntana, un altre dia s'emporta els ratxos, un altre dia i se'n va portant coses. I la Laura es va posar molt trista perquè ha obert l'armariet, se'l mira i tenia molts potets de vidre plens de cosetes. Se n'hi queden molt pocs, molt pocs. I la Laura cada dia està més trista. Sí que té melodies i pot posar una sintonia, però li falta la sensació, la sensibilitat, l'aroma, l'escalfor, el notar, tindre sensacions. Tot això la lluna se l'estava emportant. Però és que va passar una cosa, és que la Lluna, quan veia la Laura trista, també es va anar posant trista. I ja li sabia greu, però és que li agradaven molt els potets. I va haver un dia que la Laura van obrir un potet i estava buit. No hi havia res. No hi havia res, no li quedava res. I el va deixar sobre la taula i va posar una melodia, ni l'escoltava la melodia, perquè mirava el pot i no li sortia res, no tenia cap sensació. Però va passar una cosa màgica. El potet aquell va quedar destapat i la llum de la Lluna va entrant. Van entrar dintre el potet, van entrar en la llum de la Lluna, van entrant. I la Laura va anar corrents i va tapar. I una altra nit va fer el mateix, va anar tapant, i va dir, va arribar un moment que va dir, ostres, m'estic quedant tota la llum de la Lluna. I dir, res, avui posaré una melodia i l'obriré. I va obrir. I resulta que va sortir d'allà les gotetes de color blau de la llum, les gotetes de color blau de la pluja de Castellterçol, va sortir uns ratxos de llum de com havia anat a Mataró, i van anar sortint totes les coses, a mica, que havien agafat la llum. I els tenia tots guardats. I va dir, cada vegada que estava més feliç la Laura, la Lluna també. Van anar compartint i compartien, i anaven compartint les sensacions. I la Laura va pensar, això que m'ha passat a mi, no m'ho puc quedar per mi. I tenia els potets i després va dir, ho posaré a l'abast de tothom. I com tenia una mica, era una miqueta sensible, li deia, ai, avui ve l'aniversari de la Teresa Mires, què li puc regalar? Un potet de color verd de Mollà, aquell dia que vam anar a menjar, no sé, alguna coseta a casa seva. I li regala. Un altre dia trobo un amic que és escriptor i resulta que no sap, li costa acabar el llibre aquell, o aquella poesia, doncs li regala perquè s'inspiri i diu, res, no hi ha res millor que la tramuntana de l'Alt Empordà. Un altre li regala. I a partir d'aquell moment, la Lluna i la Laura s'han anat connectant amb una sèrie de llums i de colors que hi ha al cel, i la Laura s'ha convertit en la transmissora. Ella no ho sabia, però és que la funció que tenia amb la Lluna era transmissora de sensacions. I ella els transmet al resta de persones. I espero que aquest conte poètic t'hagi agradat molt.
0: Moltíssim. M'agrada molt la idea de la connexió de les persones. Mira, si m'has fet ploret.
1: Ja.
0: Perquè penso que és molt important. A vegades en aquest món de mòbils, d'Instagrams, que cada veus els joves, no?, fent scroll, passant, i estan tan individualistes els missatges aquests que surten, tan individualistes, no? I en realitat el que fa progressar la humanitat és la cooperació, i aquest, pues, te'l regalo. Si tu el necessites, te'l regalo, perquè jo en tinc i te'n puc donar. Oh, i m'has emocionat moltíssim.
1: és que avui és un dia de lluna.
2: És molt bruixeta la Maite.
0: Sí.
3: Molt maco.
1: Avui és el dia de la Lluna.
3: Molt maco.
1: I el dia de la Teresa Mires.
3: Sí, el dia de la Teresa Mires. Sí, sí.
1: Ja. És la més jove que hi ha aquí.
3: Sí, és veritat.
2: La nena.
3: La Laura és més jove.
2: La Laura és la nena.
3: Sí. Molt bé. No, és que la Teresa ha fet una promesa, no parla, no dir una paraula, no? I llavors, per tant, va i diu, senyala, saps? Si estàs aquí, senyala, saps?
2: Senyala.
3: I posa aquí. Bé, estaria bé, no?, tenir un armari cadascú amb potets aquests, eh?
0: Sí.
3: Tenir un armari i tal, i compartir les coses que un guarda i que pensa que té valor, no? Aquestes coses de valor estan molt bé. Sí, senyor.
0: I a vegades, simplement, mirar la persona, sí, i una paraula amable.
3: Exacte.
0: Moltes vegades fa molt més que... No cal fer res més. Sí, simplement, sí, que aquella persona es vegi que l'han mirat, que és algú.
3: Exacte.
0: Per algú altre. No? Per tant, és molt bonic el teu conte.
1: Ara et dirà la Teresa que el pots escoltar a la ràdio com vulguis.
3: I te'l pots portar cap a tu, eh? O sigui, pots agafar-ho i escoltar-ho quantes vegades vulguis. Ja veuràs que surten les tres paraules, eh? Mm-hmm. Però no s'oblida, eh? No s'oblida les tres paraules. No? És una cosa increïble.
1: Molt bé.
3: Pues bueno, va, anem seguint,
1: continuem,
3: no?
1: Continuem.

0: Bé, i ara em toca a mi.
1: Quin conte és, Antonio?
0: Un que pot ser molt real. I quina culpa hi té el diable? Pareu bé l'orella. Un dia el diable va dir a Déu: tothom és injust amb mi. Mira, faci el que faci, sempre que passa alguna cosa dolenta, la gent em dona la culpa. Però jo no tinc la culpa de tot. Quasi sempre sóc innocent. Mira, ara t'ho demostraré. I li va explicar. Un dia hi havia un moltó molt fort i maco lligat amb una corda a la porta d'una casa. La corda estava lligada a una estaca. El diable va afluixar l'estaca i va dir: només faré això, només faré això. El moltó, fent coses de moltó, va anar estirant i finalment la va arrencar, l'estaca de la terra. La porta de la casa estava oberta i el moltó hi va entrar. A l'entrada hi havia un mirall enorme i antic, molt bonic. El moltó va veure el seu reflex al mirall, es va espantar i va ajupir el cap i va atacar el mirall i va quedar fet miques. La propietària de la casa, quan va sentir el soroll, va córrer escales avall i va veure el seu preciós mirall, un mirall que havia estat a la família durant anys completament esmiculat. Enrabiada, va cridar els serveis i va manar: talleu-li el cap a aquesta bèstia. I els servents van matar l'animal. Però el marit estimava molt aquell moltó. Es podia dir que l'havia criat ell i li havia donat menjar amb la seva mà quan era petit. Quan l'home va arribar a casa i va trobar el seu estimadíssim moltó mort, es va desesperar. Què ha pogut fer una cosa tan terrible? La seva dona va cridar: Jo he matat el teu moltó. Ho ha fet perquè havia destrossat el mirall tan preciós que m'havien deixat els meus pares. El marit, furiós, va replicar: en aquest cas, em divorcio de tu. I això van sentir els veïns, que van córrer a dir als germans de la dona del seu marit. Se n'anaven a divorciar d'ella per culpa d'un moltó. Els germans es van indignar. Van reunir els parents i van sortir a buscar el marit, armats amb fusells i espases. El marit va saber que venien i va cridar els seus propis parents a defensar-lo. I les dues famílies van començar una baralla que va durar molts i molts anys, durant la qual es van cremar moltes cases i van morir moltes persones. El diable va dir a Déu: veus? Què he fet jo? Quina culpa hi tinc? Jo només vaig afluixar una mica l'estaca. Per què he de tenir la culpa de totes les coses terribles que em fan ells? Ells són els altres. Són els altres que ho fan malament. I Déu, des de dalt, va dir: vigila la teva estaca.

0: Laura, què? I això me'n recorda a mi una... el que sempre li dic als nens quan juguen escacs, no? Que diuen, o sigui, sempre hi ha una conseqüència, o sigui, sempre hi ha alguna cosa. Tu mous un peó i t'ha canviat absolutament tot el que passa amb aquest taulell, no? O sigui, per petit que sigui, sempre hi ha una conseqüència. I aquesta conseqüència tens que tenir una responsabilitat. Tu ets responsable d'aquest peó, tu ets responsable de l'estaca, tu ets responsable. No sé si, Laura...
1: Sí, sí, sí, totalment. Més m'agrada el final de vigila la teva estaca.
0: Vigila la teva, perquè vigila te la poden la moure, teva, eh?
1: Perquè tu també pot ser que algú només faci una coseta
0: que, només,
1: que et no. precipita, no?, la
0: que
1: vida.
0: Tot,
2: sí, no. I se't carrega la vida.
1: Totalment.
0: Sí, sí, sí.
1: I a vegades és, i una petita cosa va portar, pam, pam, pam, pam, pam. Això és més habitual del que pensem, eh?
0: Mm. Sí, sí. Ben mirat, el que jo digo moltes vegades, que, bueno, que aquestes guerres a vegades que n'hi ha pel mig, aquestes venjances entre famílies i tal, més allà, és una estaca que s'ha mogut, eh?
3: Sí. És un motor que ha entrat, eh? Ni se'n recorden del motiu de l'estaca, eh?
0: Moltes vegades no se saben ni per què moren uns i els altres, no? Està claríssim, eh? No,
2: no, Antonio, sí. D'on has dit aquest conte?
0: Jo, espera un moment. T'ho dic. Pues no ho sé. Penso que corria per casa. No ho sé, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Anava a dir alguna cosa, però no ho sé.
3: És sincer, sincer?
0: Sí, no, és sincer, no? Què farem, tu? I, a més, diré una cosa més, eh? No conec el moltó. Ah. Ja està.

0: Laura, a veure, jo sé que tu ets química i que, a més, has donat classes i ets, vas ser directora de l'Institut d'aquí de Mollà.
1: Sí.
0: A veure, va, resum. Com són els nens de Mollà?
1: Bueno, i els de Castellterçol.
2: Com són els nens?
1: Exacte. La pregunta és com són els nens. Com són nens?
0: Són nens.
1: I a vegades se'ns oblida que tu amb un adult li pots dir no toquis això i l'adult és capaç d'aguantar-se. Però un nen no.
0: El nen no.
1: I potser hi ha algun nen que sí, eh? Però el normal és que no tenen la capacitat aquesta, que en diuen el lòbul prefrontal, no? Sí. És una part del cervell que no acaba de desenvolupar-se fins als 25 anys, si no vaig a...
0: I més.
1: I alguns més.
0: Pregunta a la meva dona i ho veuràs.
1: I, en canvi, a vegades els hi demanem, no?, que estiguin callats, que estiguin sentats, que estiguin... I tu dius... Els nens són difícils. Bueno, tenen moltes dificultats que afrontar a la vida. Quants estímuls reben indiscriminats que fa 50 anys no els teníem? I, per tant, els nens són nens, i quan llegeixes aquella carta, que em sembla que és d'Aristòtil, no? Que comença a dir la joventut, que molts professors llegeixen a vegades el primer dia de classe, que posen la joventut a caure d'un burro, sí. I tothom es pensa que és una cosa d'ara i és de fa 3.000 anys.
0: Sí.
1: Per tant, jo penso que la visió de les persones grans respecte dels joves és la que no canvia.
0: És la que no canvia.
1: I els nens són nens amb noves eines, perquè ara tenen noves eines que a vegades poden ser molt perilloses per ells mateixos. Jo a vegades penso, menys mal que els meus fills eren... Quan eren petits no tenien tot això al seu abast, no?
0: No tenien tantes pantalles, no?
1: No, sí, bueno, perquè xarxes. No controla... O sigui, com a pare vols controlar el que els teus fills veuen o no veuen, o escolten o no escolten, però ara és molt difícil. Vull dir, ara la feina de pare és molt difícil.
0: Sí,
1: i la feina de fill també. Perquè, clar, tu tens un mòbil, tu no tens un mòbil, però els teus amics sí, i ets el marginat. Perquè s'han dit no sé què pel WhatsApp i han quedat i tu no. I clar, vull dir, qui es posa a l'altre costat, no? Vull dir, costa molt posar-se a l'altre costat. I nosaltres, com a professors, el que hem d'intentar és acompanyar-los en el seu creixement, que aprenguin. Jo dic, jo no sóc una explicadora de contes de química. Vull dir, jo sóc algú que acompanya els nens a que aprenguin. Si jo explico, potser aprenen o no, perquè potser m'escolten o no. I, per tant, jo penso que els nens ho tenen molt difícil, perquè ara tenen molts estímuls, i és, jo diria, gairebé impossible dir que no. No poden dir que no. A la que tens el mòbil, com dius que no? I, per tant, com són els nens? Pues, com sempre, aixalabrats, atrevits, valents... cruels, a vegades, amb els propis companys, porucs, vull dir, tens tota la gamma de nens, no? Brillants, també tens nens brillants, i que penses, mare de Déu, senyor, quina eminència que serà si els som capaços de cuidar-lo, no? I, bueno, o quin cuiner, o quin fuster... I de vegades es desprecia molt la formació professional, no? I els pares s'emperren, no, a batxillerat. Té l'ESO, a batxillerat. Deixa-la estar. Vull dir, igual és un ebenista magnífic, no? Vull dir, no ho sé. O un lampista, que fa falta.
0: I tant, que fa falta.
1: Falta. L'únic que els hem de vetllar com creixen, perquè, clar, ara penses en tot el tema d'això, d'accés a coses... diguem, estranyes, per no dir el nom, i fa una mica de fredor a l'edat a què accedeixen, no? A segons quin tipus de contingut per adults.
0: Sí.
1: I quina imaginació, o quina imatge, millor dit, es pensen de les relacions entre parella, de les relacions entre amics, perquè, bueno, hi ha coses molt dures, no?, per les xarxes. I, bueno, és això, són nens i els hem de cuidar, i a vegades penso no els cuidem prou com a societat.
0: Mm-hmm. Tu penses que lo maco de ser mestre és acompanyar?
1: Sí, totalment. Mm-hmm. És que, com et diria jo, és com un jardiner. El jardiner no li diu al Roser, has de créixer, has de treure flors. Ja li pots anar dient, no?
0: Sí.
1: Li direm al taronger, tu ara vull fer taronges, si no et suspendré. Vale, doncs molt bé. Vull dir, em sembla que necessita altres coses, no? Necessita que li facis un bon abono, necessita potser que li tapis i li cuidis les arrels perquè fa molta calor, necessita pues, o més ombra o més aigua. Bueno, pues, en certa forma, els nens també sí, són un ésser viu en creixement i necessita que els adults els cuidem i els acompanyem en aquesta... anava a dir aventura de créixer, no?, i de fer-se adult. Llavors, jo penso que és una feina molt maca i és una feina molt exigent.
0: Molt exigent.
1: Les dues coses. Sí, sí. Jo l'he feta molt de gust durant molt de temps i espero ara que els joves mestres i professors pues, siguin igual, no va dir igual o millor, segur que són molt millors perquè tenen moltes més eines i són ja nadius digitals, no? Vull dir, sí. Jo encara me'n recordo quan no hi havia, quan no existia internet, no? Jo ja estava viva. Sí. I en canvi, no? Pensaves, després de la tele, què poden inventar?
0: Exacte.
1: Pues estava mira, tot estava tot, no? Pues no, després de la tele, en color. Doncs no, ara n'hi ha un munt de coses, no? I aquests joves... professors i professores, jo penso que també és gent molt ben preparada que sabrà fer aquesta feina. Anava a dir, espero que millor que els altres, perquè cada generació penso que ha de superar l'anterior en qualitat.
0: Sí, senyor. Laura, molt bé. Estic per aplaudir.
2: Preciós.
1: Gràcies.
2: Preciós. Això que has dit ha sigut tot preciós de la primera paraula a l'última. Sí, sí, sí. Encertadíssimes. Sí. Estic d'acord en tot. Estic d'acord en tot, sí, senyor.
0: Sí, sí. Aquí també tenim una altra mestra i la Teresa Mires, que avui ha fet una promesa. Ha fet una promesa que també està d'acord. No? Que m'està dient que sí, que molt, que ve i me treu la llengua. Dios.
2: Però em sembla que els mestres també som una miqueta com l'evolució d'internet. Abans era una cosa i després una altra, eh? Vale. Veamos, vinga.
0: Va. Molt bé.

0: escolta, Teresa, avui quin dia és? Quin dia del mes? 20...
1: Avui és un dimarts.
2: 29.
0: Dimarts. Moltes felicitats! És l'aniversari de Teresa Vives, el dia 29. I no dic les anys que fa, eh? No dic
1: allò que deien que se'ls ha de tancar el caparró als 25.
2: Ja bueno, jo he de dir a la Teresa Mires, jo penso que Castellterçol la coneixen, ha sigut sí, mestra
1: sobres, per
2: molts per anys sí. A l'escola de Castellterçol, sí. Ha sigut directora de l'Institut de Mollà, sí, molts anys professora molts de l'Institut de Mollà, jo la considero la meva mentora, sí, he après el que no està escrit amb ella,
0: sí.
2: I és la meva amiga i a més estic jo orgullosíssima de que m'hi consideri.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Nosaltres també, eh? Bé, se nos escapa el temps. A veure, avui deixem aquí els contes grans a la ràdio, però no pateu, teniu tots els programes a la web radiocastellterçol.com. Busqueu la sessió a la carta i contes grans a la ràdio i ens trobareu. No correu a buscar-los, que els informàtics van una mica tard.
1: Una mica de tard, si no hi són, hi seran.
0: Estan fent coses per posar-nos al dia, eh?
1: Avui hem explicat quatre contes. La distància a la lluna, el contaire i les aparicions, quina culpa en té en diable i el conte improvisat per la Maite a mida del nostre convidat, Laura López.
3: Han fet possible aquest programa Teresa Ribas, Antonio Bermejo, Teresa Rufat, Maite Montpar i el més important de tots, l'imprescindible, el tècnic Dani Altonell.
0: I si us heu perdut algun programa, no us espanteu. A la web de Ràdio Castellterçol es trobareu tots. Busqueu a la carta. Després, contes grans a la ràdio. Ja gaudi.
1: No digueu que no us ho hem dit, eh?
0: Que sí, eh?
1: Lucas,
0: adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca i, a més, després d'un estiu de vacances, en el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa en el que intervenim. Àngel Falqués, què tal? Com anar l'estiu?
1: Molt bé, i ja tornem a estar en plena forma, amb un, precisament avui, amb un programa molt intens,
0: sí?
1: Molt interessant, sí.
0: Bé, molt bé, Josep Maria, què?
2: Hola, bona tarda, bona nit a tothom. I estem a la tardor, que és una tardor d'estiu, em podríem
0: dir. Sí, sí, sí, una tardor.
2: No canviem massa la cosa.
0: No, no se'ns ha acabat l'estiu, no?
2: No, no.
0: Quasi bé, deies, tornem a començar a la ràdio i encara som a ple d'allò. Bé, bueno, la Maria Torrents, que em sembla que està per el camí, no? Poder no pot aparcar.
1: Poder no. Perquè, és estrany, eh? Perquè Sant Feliu és molt senzill.
0: Sí,
1: perquè...
0: oi?
2: Sí, és que he trobat una pedra. Una piedra en el camí, no?
1: Sí.
0: Suposo que d'aquí un moment...
1: Com aquell ciclista,
0: sí,
1: oi?
0: D'aquí un moment apareixerà. En el control, com encara hi tenim, el Pau Ibars. Hola, Pau.
3: Bona
0: tarda. No se t'acaba la feina amb nosaltres,
3: eh? No se m'acaba la suplència. Se m'acaba la suplència.
0: Què tal l'estiu?
3: Però està en vies de... Jo crec que...
0: Sí, està en vies d'acabar-se.
3: Sí, jo crec que en poques setmanes ja...
0: Ja podrà.
3: Tornar al tècnic titular.
0: Bueno, com que el van tornar a operar o no sé què.
3: Que van tornar a operar de la mà i tal, però bueno, en principi...
0: Sembla que li haurem d'enquadernar la moto, eh?
3: Sí,
0: sí,
3: no, que no, que no, sí, sí.
0: No pot ser. L'estiu bé, Pau?
3: Sí, molt bé, molt bé. I tant, i tant. Piles carregades i engegant nova temporada.
0: Molt bé.
2: Doncs endavant.
1: Bueno, saludem també el Jordi Massaguer.
0: Sí, Jordi.
1: Que sempre ens
3: està escoltant.
0: Va, veiem si és veritat que d'aquí poques setmanes ens vens a veure. Bé, i la que us parla, Rosita Figueres. Bé, avui has dit que teníem molta feina, Àngel, però
1: sí.
0: On comencem?
1: Avui tenim els convidats que tenim, és el president, del museu o director, bueno, el Cesc Garriga, dient el Cesc Garriga.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa seguit. Mare de Déu, que ja ens en recordem ja, després de tantes vacances. Això és el que toca, un programa dedicat a la música, als grans hits dels 70, 80, 90, 2000 i tots els que vinguin. És un plaer començar aquesta sisena temporada amb vosaltres i arrenquem aquest programa número 178. Mare de Déu, quin començament, eh? Quin començament. Què tal? Com han anat les vacances? Espero que hagin anat molt bé. Jo estic una mica així, una mica pioc, perquè ara amb aquests canvis de temps que ens fa, doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, que si ara t'abrigues, que si ara no, ara amb pantalons llargs, ara amb curts, i en fi, espero que hagin anat molt bé les vacances. Malauradament aquest estiu doncs ens ha deixat Bonnie Tyler. Avui hem conegut la defunció del vocalista de Torre Vado, un grup italo-disco dels 80, i en fi, la vida segueix. El nostre condol per les famílies d'aquests grans artistes i, en fi, la Festa Major, què tal? La Festa Major segur que us va agradar. Vam homenatjar uns quants, a Bonnie Tyler, a Josep Maria Castells, a uns quants que no hi són entre nosaltres, però que sempre els portem al cor. Les vacances espero que hagin anat molt bé, però ara tornem a la feina, tornem al Disco Tour i, en fi, farem una de la... posarem un tros de les sessions que... de la sessió que vam fer a Castell d'Aro el segon dissabte de juliol. Un servidor doncs va estar a Castell d'Aro perquè li van dir: escolta, Charlie, vols viatjar als 70? I, ostres, als 70... Bueno, va, vinga, sí, va, vinga, puja al DeLorean i vinga cap allà. I així ho vam fer, tot just pràcticament després d'entrevistar-los a la tienda, que per cert van fer una festa per la Festa Major impressionant, 25 anys impressionants, amb Rubén XXL allà donant-ho tot, i el Massi, el Ivan, tot l'equip van estar donant-ho tot, igual que un servidor. I vinga, va, no m'enrotllo més, perquè avui és un començament una mica... una mica... Que hauré de tornar-me a estudiar el guió, perquè això és en directe i, com podeu comprovar, de vegades passen aquestes cosetes. Vinga, va, feliços 70, espero que us agradi.
2: Benvinguts i benvingudes a una nit per viatjar en el temps. Avui deixem enrere les presses i tornem a una dècada que va canviar la música, la moda i la manera de viure la festa. És el moment de les camises estampades, els pantalons de campana, les boles de miralls i les pistes de ball que brillaven fins a la matinada. Prepareu-vos per reviure els grans himnes que van marcar tota una generació. El millor del disco, el funk, el rock, el soul i aquelles cançons que encara avui ens fan cantar, ballar i somriure. Aquesta nit no hi ha edats, només ganes de passar-ho bé. Que s'encenguin els focus, que comenci la música i que la pista s'ompli d'energia, perquè el millor espectacle el farem entre tots. I ara sí, poseu-vos còmodes, afineu la veu, escalfeu els peus i prepareu-vos.

A veure si em podeu dir quina cançó dels 80 s'amaga en aquesta sessió. Vinga, va, al final del programa us ho dic.

Vinga, que estem a l'equador del programa. S'està passant volant, amb aquesta gran sessió que vam fer a Castell d'Aro. Feliços 70. Mesclat harmònicament per DJ Charlie, qui us parla.

Haurem de fer una sessió dels 70, eh? Algun dia aquí haurem de rebentar-ho ja. Vull dir en viu, eh? Un festival dels 70, eh?

0: I ara ja estem arribant al final del programa amb aquesta, aquest trosset de feliços 70s. Mora meva. Us recordo que demà, dia 26, el Molí de l'Esclop estarà un servidor per punxar-vos els 80. I alguns d'aquests èxits també. És una agenda bastant, bastant apretada. Molí de l'Esclop, Caldes de Montbui. Una festarra. Viatjarem als 80. Des de les 6 de la tarda fins a les 10, 2:15 aproximadament. I allà estarem fotent-li canya. Vinga, va, bon cap de setmana. Salutacions a tothom. Donem la benvinguda als nous oients. I bon cap de setmana. Fins la setmana que ve, que tenim Big Ben la setmana que ve. Atenció, eh? La setmana que ve estarem a Big Ben amb les actuacions de Sabrina i Precioso featuring Marvin en el seu 50è aniversari, el de la discoteca, eh? Vinga, fins la setmana que ve.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Escoltes i cas.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

recente sur l'album. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira dins de mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que he notat-ho. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

canviaria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: són al·lèrgica a la pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe engegada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No tenim pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
12: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
13: Hi ha moltes boy bands,
14: però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
15: Han venido a soltar el discurrito.
16: Mira, a Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len. Breathe, breathe into me. I had two best friends in a hotel suite. Now what? It's me and you. You do the thing that they can't do. It feels right, but right is wrong. I probably

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid. Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Vine'm a buscar.